0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Els dies internacionals de distintes temàtiques se succeeixen al calendari i concretament el 30 d'abril està destinat al jazz. A diferents capitals mundials del gènere, ciutats i pobles d'arreu, se celebra una data que ha aconseguit donar més visibilitat a un gènere musical més aviat minoritari. També a Terrassa, el Dia Internacional del Jazz, se celebrava a la Nova Jazz Cava amb diferents concerts en directe. Avui al Jazz Club escoltarem l'excel·lent sessió de jazz clàssic oferta per Delivery Stable Jazz Band.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la Nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.

L'any 2011, en la seva conferència general, la UNESCO va proclamar el 30 d'abril com el Dia Internacional del Jazz. Aquesta jornada té com objectiu sensibilitzar el públic en general de les virtuts de la música jazz com a eina educativa i motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Diversos col·lectius, sales i circuits jazzístics d'arreu han proclamat concerts i activitats per reivindicar i divulgar el jazz. A casa nostra, enguany, sales com la barcelonina Milano Jazz Club o el Sunset Jazz Club de Girona han dissenyat una programació especial. En un caire més lúdic i festiu i commemorant els 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona, també 6 bandes amb músics nacionals i internacionals van ser durant el llarg dia de diumenge 30 d'abril en directe. Nosaltres, a la Nova Jazz Cava, el Club de Jazz Terrassa, també feia extensible la commemoració del Dia Internacional del Jazz al llarg del darrer cap de setmana del mes d'abril de 2023 i dedicava tant la Jam Session com 2 concerts amb contrastos diferents. Nosaltres estem escoltant avui al Jazz Club el concert ofert per la Delivery Stable Jazz Band, que recrea precisament els orígens del jazz, prenent el nom de la primera composició jazzística enregistrada de la història, la Liberty Stables Blues, que s'enregistrava per Columbia Records l'any 1917, de la original Dixieland Jazz Band. Els de casa, els Liberty Stables Jazz Band, reivindiquen la tradició i recuperen l'esperit d'aquell període crucial amb el llegat i l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz. Nosaltres estem escoltant l'inici d'aquella sessió a la Nova Jazz Cava amb un tema de Duke Ellington per títol De Munch.

Delivery Stable Jazz Band. La formació recupera el llegat, l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz amb quatre bufadors de renom: Artem Zuliek al saxo tenor, Xavier Figuerola al saxo alt i al clarinet, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó i el trio rítmic format per Federico Mazanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Ells estaven interpretant aquest repertori de jazz clàssic a la Nova Jazzcava el dia 29 d'abril, precisament per commemorar el Dia Internacional del Jazz. Hem començat escoltant un tema de Duke Ellington i ara n'escoltem un altre d'un dels clàssics, dels pares del jazz, Louis Armstrong, aquest Strutting with Some Barbecue, un tema que té història, perquè en el fons es tracta de que hi va haver un judici pels drets d'autor d'aquesta peça entre la senyora Armstrong i el mateix Louis.

I després de Stooting with Some Barbecue de Louis Armstrong, el concert de Delivery Jazz Stable Jazz Band celebrat a la Nova Jazzcava el 29 d'abril de 2023, proseguia amb un original del gran Duke Ellington, Creole Love Call, un blues molt ben interpretat amb solos magistrals com els del clarinetista Xavier Figuerola o el trompetista Oriol Vallès, que en aquest cas el tractava amb sordina. Duke Ellington va ser un dels compositors més importants, més influents de la història del jazz, i el concert de Delivery Stables Jazz Band a la Nova Jazzcava va recrear bona part del seu repertori. I és que el 29 d'abril de l'any 1899 naixia a Washington Duke Ellington, que ens deixava al cap de 75 anys l'any 1974, el 24 de maig, a Nova York. Creole Love Call.

Esplèndid solo el tenor de Artum Zuleyev, capità també de la Liberia Stable Jazz Band, en aquest concert que avui estem oferint-vos al Jazz Club amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Jazz que se celebrava a la nova Jazz Cava de Terrassa el passat 29 d'abril. Aquest tema Dixieland, un tema ràpid, alegre, rítmic que us proposem tot seguit.

Una secció rítmica molt engreixada amb Federico Mazzanti, el que escoltàvem ara al piano, José López al contrabaix, Olivier Roch a la bateria i els solos del Dem Zuleyev al tenor, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al saxo alt, han estat en aquesta peça d'estil Dixieland que sonava en directe a la Nova Jazz Cava amb la Delivery Stables Jazz Band.

El Jungle Style o la Jungle Music, una denominació de l'estil de jazz orquestrat que es va començar a anomenar així cap a l'any 1926 i a qui s'atribueix la creació d'aquest estil, diu Kellington, la recreació dels sons de la jungla tropical amb l'ús especialment de la sordina, la trompeta i el trombó. La Big Band de Duke Ellington va tenir aquest so característic en bona part del seu repertori, les seves composicions, i aquí en aquesta peça, aquest Shof and Aun Till de Duke Ellington, apreciarem el trombó, la sordina del trombó de Samuel Marte.

El so guaguà, emès per la sordina a la trompeta d'Oriol Vallès, obria la segona part d'aquest trepidant concert de la Delivery Stable Jazz Band que avui us oferim en primícia al Jazz Club. Un altre tema de Duke Ellington per títol Is St. Louis Toodle, un tema que tornava a commemorar aquest naixement del gran mestre de la composició, del piano, de la direcció de Big Band, una de les figures més importants de la història del jazz, que què millor per reivindicar i commemorar el Dia Internacional del Jazz en aquest concert a la Nova Jazz Cava. Seguim, doncs, en aquest tema d'obertura de la segona part, amb aquest estil encara jungle que us explicàvem.

Al llarg de tota la vetllada del 29 d'abril a la Nova Jascaba, els músics de Delivery Jazz Band van anar fent bromes sobre el repertori i sobre les explicacions que havia de fer el líder de la formació, el saxofonista Artun Zulejek. Ara l'heu escoltat, que ens explicava el motiu del tema i el del seu nom de banda, del Delivery Stables Blues, el primer enregistrament que es considera de l'era del jazz. I ara un tema sorgit en resposta a la popularitat de Rodolfo Valentino en el film The Shake, un tema que després va esdevenir clàssic de les jazz bands de Nova Orleans i convertit en un estàndard, aquest Shake of Araby de 1921.

El concert de la Nova Jaskava començava encara la recta final amb una peça que un altre dels grans músics, dels més importants, que també, al igual que Duke Ellington, canviarien la història del jazz. Estem parlant de Sidney Bechet. Aquest tema, Fantasy, era un tema original de Bechet i va ser un dels temes interpretats i celebrats en aquesta nit de commemoració del Dia Internacional del Jazz, el 29 d'abril, a la Nova Jaskava.

esperit, estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz van sonar a la Nova Jazzcava per commemorar el Dia Internacional del Jazz, una interpretació superba de la formació de l'Ivere Stable Jazz Band amb Martem Zuriev al saxo tenor i al soprano, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al clarinet i al saxo alt, Federico Mazzanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Agrair també al tècnic d'enregistrament de la Nova Jazzcava, el so, a Oriol Bacardit, i el control tècnic i l'edició a Manolo Guerrero. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, amb aquest fantàstic Fantasy, un original de Sidney Bechet.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Marilyn Monroe és encara un mite que no ha deixat de fascinar 100 anys després del seu naixement i és la protagonista del nostre calaix actiu.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come
1: amb la Marta Loss també parlem d'història, però de quilòmetre zero. Pau Casals i el Barça formen part de la seva novel·la La casa dels nou hiverns, publicada per Pagès Editors.
3: I bé, i d'aquí surt un llibre molt tafaner que descobriran una Marta Loss molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·li a tots nosaltres, no? Perquè jo si parlo doncs, del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, etcètera. No? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: I acabarem el programa acompanyats de Màrius Serra, que ens presenta El mal entès, publicat per Proa.
4: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua.
5: Sí.
0: Hem escoltat el sumari i ara acomodeu-vos per escoltar aquesta edició del Calaix, la número 346 de la temporada 7, capítol 41.
5: Girl's best friend.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hello.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat. Però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Marta Alòs és escriptora i ha publicat més d'una quinzena de llibres amb èxits tan importants com La mà al melic o El dia que vaig oblidar el meu nom. Ha obtingut diversos premis literaris com el de Narrativa de Dones de Castelló per L'ombra de la forca i ha publicat 3 novel·les de gènere negre. La Casa dels Nou Hiverns és, sense cap mena de dubte, una petita joia que l'escriptora Marta Alòs ofereix a tots vosaltres, lectors, perquè l'acompanyeu en un deliciós viatge narratiu que navega entre la novel·la de ficció i la literatura del jo, on cada pàgina us anirà endinsant en l'univers de la pols de la memòria.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Remenar arxius té un punt de tafaneria semblant a la curiositat que em desperta quan miro per la finestra. En retirar la cortina i contemplar com la gent passeja amunt i avall amb el privilegi de veure sense ser vista. Josep Pla deia que per escriure calia ser amic de tafanejar, perquè la xafarderia és la sal de la vida i de la literatura. Amb aquest fragment dono la benvinguda a la Marta Alòs. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda, Mònica.
1: Marta Alòs, que ens presenta La casa dels nou hiverns, de Pagès Editors, i jo no sé ni per on començar de tantes coses que hi he arribat a trobar. Però la pregunta obligada és per què, quina és l'espurna per decidir escriure La casa dels nou hiverns?
2: Bé, jo crec que l'espurna és descobrir parts de la meva família materna que jo desconeixia, no? Jo sabia que el meu besavi havia sigut sabater, no? Però clar, un sabater d'aquests que el que feien era posar pedaços, no, a les sabates, però no, es veu que era un sabater d'aquests que feia els 200 passos que s'han de fer per confeccionar i per crear unes bones sabates, no? Això ja va ser un punt, però és que després me n'assabento per la família i remenant arxius que havia sigut un sabater que li feia les sabates al Pau Casals. Clar, aquí hi ha una història, no? I després d'altres, no? El meu avi, el seu fill, jugador del Barça, va conèixer Gamper, etcètera. Clar, tot això a mi em dóna peu a voler remenar encara més arxius, no? I d'aquí surt un llibre molt tafaner, que descobriran una Marta Alòs molt diferent de la novel·la negra, però també jo crec que ens interpel·la a tots nosaltres, no? Perquè jo, si parlo del Barça, doncs tothom s'hi sentirà, o molta gent s'hi sentirà interpel·lada, o si parlo de la Guerra Civil, etcètera, no? Per tant, és la història dels López, però no només la història dels López, sinó jo crec que de tots nosaltres.
1: Ja veieu que entre Pau Casals, la Guerra Civil, una nova Marta, aquí hi ha molta, molta teca. Jo ara agafo un dels fills, que és el que tu també has citat, que és el de la família. Escolta, m'encanta quan parles de la teva àvia i de les cançons. Qui no recorda les cançons que cantaven les seves àvies? En aquest cas, la Font del Xirineu d'en Llurba.
2: Exacte, sí, la Font del Xirineu. Jo la cantava a la meva àvia quan era molt... Bueno, jo era petita i ella la cantava. A més, la meva àvia era obesa, vull dir que era una persona molt grassa, no? D'aquestes de vida, que un vas d'aigua li feia profit, i aleshores veure remenar aquell cos, no? Doncs mentre ballava i cantava, doncs jo encara el tinc fixat a la memòria, no? Per tant, també és una manera de parlar de totes les nostres àvies, no? Que ens han acompanyat durant la nostra infantesa.
1: Bé, és obrir les portes, tu deies també aquest inici, a una Marta molt diferent. Jo sempre t'he llegit en gènere negre i t'ho he dit abans, m'ha sorprès, no?, llegir-te amb un altre gènere, però també és tafanejar la família i obrir les portes a que els altres tafanegem la família.
2: Sí, no? És una manera de despullar-se, no? Moltes vegades diuen, oi, cal que la gent sàpigui tantes coses de tu, i per què no, no? És bo jo també que coneguin qui hi ha al darrere d'un llibre, no? O d'un títol. Moltes vegades hi ha un títol i diuen, i qui l'ha escrit? Ah, no me'n recordo. Doncs no, això és imperdonable, no? Cal saber l'autor que hi ha al darrere sempre d'un títol. I és veritat, tu, Mònica, ho has dit, tu em coneixies com a, diguem, escriptora de novel·la negra, però jo només tinc 3 llibres de novel·la negra. Tota la resta de la meva obra literària, si es pot dir així, doncs no pertanyen al gènere ni policial, ni criminal, ni negre, no? Però, clar, la novel·la negra gaudeix d'un públic que llegeix molt, un públic que t'acompanya als festivals, i això fa que la novel·la negra tingui molt èxit i sigui molt coneguda a través dels festivals i de molta difusió que se'n fa. Diguem que encara està de moda la novel·la negra.
1: Està de moda, però tu ho has dit molt bé, tres llibres, tota la resta, no? Jo us convido, bé, a mesura que aneu llegint el llibre de la Marta, aquesta casa dels nous hiverns, jo suposo que us entraran ganes de descobrir-ne d'altres. Jo ja tinc el primer de la llista, que és Cartes a la mare, perquè penso que ha de ser molt, molt emotiu. Però tots aquests fragments els guardarem perquè els llegiu vosaltres en intimitat. Jo ara me'n vaig a la xafarderia i als arxius. T'estimes els arxius?
2: Ah, molt, molt, molt. I m'estimo moltíssim els tècnics, o sigui, els arxivers i les arxiveres, perquè la veritat és que fan una feinada increïble, no? O sigui, quan tu els truques o et poses en contacte amb ells per telèfon o per carta, és que et contesten al minut zero, no? I amb un entusiasme, perquè moltes vegades no es veu aquesta feina, no? I en canvi, els arxius... són uns grans pous de la nostra memòria col·lectiva, no? I jo recomano a tothom, no? que remen els arxius, que busqui qui era la seva família, no? I moltes vegades no cal ser persones, home, com més important és aquella família, que no és el meu cas, doncs més diguem, trobaràs els arxius, no? Però moltes vegades doncs, hi havia tants, diguem, els arxius guarden tant la nostra memòria que trobes coses impressionants, no? I després a les esglésies, tot el que és els batejos, els casaments i tot això ho trobes als llibres, no? De les parròquies, no? Llevat d'aquelles que es van cremar, que van ser moltes durant el període del 1936 al 39.
1: Mira, t'agafo el fil d'aquest període del 36 al 39 perquè és molt present a la teva novel·la i poses una mirada molt crítica en el sentit de reflexionar què significa una guerra, tant sigui del bàndol republicà com pel bàndol nacional.
2: Sí, sí, clar, les víctimes són víctimes, clar.
1: I a més parles molt d'aquestes obres d'art, de la destrucció dels òrgans que, clar, van lligades a la crema de les esglésies. Tu ets una gran defensora de l'art.
2: Clar, clar, clar, sí, sí, sí, òbviament. Però, clar, durant la Guerra Civil, sobretot el període revolucionari, no?, al principi de la guerra fins al 37, es va destruir patrimoni artístic que no era, diguem, de l'Església. O sigui, aquells anticlericals que cremaven les esglésies estaven cremant el seu propi patrimoni, no? És allò, dius, quants autogols es feien, no?, la pròpia porteria, no? I aleshores van cremar orgues importantíssims, però importantíssims, no? I això no ha estat substituït absolutament per res, perquè el patrimoni, diguem, es pot anar reinventant i se'n fa un d'altres, però el que està destruït queda, no? I aleshores, doncs sí, jo parlo d'aquest període que, diguem, aquest tema de... Jo crec que se n'ha parlat poc, no? Se n'ha parlat poc perquè durant molts anys hi havia... s'havia de fer justícia a un bàndol i quedava abandonat l'altre, no? I sobretot, doncs, a Catalunya va ser un període de destrucció gairebé total, diguem, total. Va ser a Catalunya, principalment de tot l'Estat, va ser una destrucció de patrimoni i de cultura, que ja, diguem, que ja és habitual, no?, la cultura catalana, però encara més. Qui era catòlic i catalanista havia de fugir del país, perquè si no, anarquistes i comunistes els pelaven, els assassinaven.
1: Realment és una part poc explicada, precisament pel que deies, no? Perquè s'ha patit molt arrel d'aquest bando nacional, no?, que va guanyar, i com que s'ha patit molt la part republicana, aleshores és un punt que sembla que costi de parlar-ne. Però aquí jo també t'agafo el fil, perquè jo t'he preguntat si t'estimaves els arxius, i t'has dit que els arxius i arxivers, però també els historiadors locals. Jo penso que també has fet una mica de recuperació d'història local en aquesta casa dels nous hiverns, la importància de les petites històries de cada dia.
2: Clar, sí, sí, és cert, no? Diguem que aquest llibre, hi ha molta gent que em diu, és que jo, quan m'he llegit aquest llibre, he vist la meva pròpia família, no? Perquè tots compartim elements en comú, no? Si jo parlo del xup-xup d'un oll a la cuina, és que tothom s'hi veurà representat. Diré, hosti, però si això és la cuina de quan jo era petita, no? Que es feia tantes tertúlies a les cuines, no? O jo quan parlo de la Lleida, no? Del que és la meva ciutat, hi ha molta gent que em diu, oh, aquells carrers, quan tothom se saludava, aquella botiga, aquella cosa, no? O, per exemple, quan parlo de Barcelona, quan parlo del local La Paloma, que ara s'ha tornat a reobrir, és on ballaven els meus avis, no? I hi ha gent que em diu, oh, el carrer del Tigre, que espectacular, no? Doncs bé, és això, no? És això que ens agermana una mica tots i guardem aquesta memòria col·lectiva, que és individual, però també, diguem, bueno, és una mica de compartir un espai comú.
1: En un dels fragments del llibre de la Marta, històries que entren i surten en el corrent anònim en què discorre la vida de la majoria dels homes i de les dones. Tu hi fas molt d'èmfasi i ens fas una passejada, però no només per Lleida, perquè comences a Barcelona, vas a les cases d'Alcanar, anem cap al Picat, anem cap a Lleida, parles de l'exili, vull dir, fas molts viatges. Has tingut una família molt viatgera.
2: Sí, sisplau, per força, no? Sí, perquè el meu avi va ser un dels primers, no?, que es va comprar un cotxe doncs a Lleida, no? I aleshores tenen la pensada de l'estiu del 1936 traslladar-se amb la seva dona, amb la meva àvia, amb la meva mare i amb el seu germà, amb el meu tiet, se traslladen a les cases d'Alcanar a passar l'estiu, no? I allà els enganya, els agafa l'alçament, no? I aleshores els hi requisen el cotxe. Hi ha un moment molt còmic que és quan el meu avi diu, jo no em tornaré a comprar un cotxe, no? I mai, jo recordo de petita que mai va voler tornar a conduir ni mai va voler comprar-se un cotxe. Era un copilot molt dolent perquè anava renyant el que conduïa. Has d'anar per aquí i per allà, no? I aleshores, o sigui, era un conductor passiu, com aquell que diu.
1: I després de parlar d'història, de parlar de la Guerra Civil, de l'art, que tornarem a l'art i la literatura, no us preocupeu, ens n'anem al que segur que molts han escoltat i volen saber, al Barça.
2: Al Barça.
1: Al Barça. Explica'ns quin és el lligam de la teva família amb el Barça.
2: Doncs mira, el Barça, el meu, o sigui, el fill del sabater, del meu besavi, no? Manel López Andreu, doncs va entrar a l'Espanyol. Amb 17 anys ell entra a jugar a l'Espanyol. Aquesta era una part que jo no coneixia, suposo que el meu avi s'ho amagava una mica, perquè com era tan seguidor del Barça, doncs bé, aquella etapa de l'Espanyol a casa meva no se'n parlava gaire, no? I després doncs va fitxar pel Futbol Club Barcelona durant uns anys màgics, de Dream Team, no? Que eren els anys 1920, 1924, 28, no? Durant aquest període, doncs el Dream Team ja havia, per aquells que són seguidors del Barça de tota la vida, que ja tenen una certa edat, doncs l'època del Samitier, de l'Home Llagosta, del Sagi Barba, del Zamora, de l'Alcàntara, tota aquesta gent, no? Eren gent boníssima. El meu avi va tenir la mala sort que era davanter centre, i el que era davanter centre titular era el gran Samitier, no? Era el marcava gols anant i venint, no? I aleshores, clar, xupava molta banqueta el López, no? Abans el Barça no era com ara, no? Abans el Barça doncs era un club més modest i aleshores ells pagaven per partit guanyat, partit perdut i partit empatat, i aleshores, clar, si l'home xupava molta banqueta, doncs tampoc cobrava, no? I aleshores el que feia el club, amb el Gamper al capdavant, és que els hi buscava una feina als jugadors, no? I gairebé tots els hi buscava una feina que eren agents d'assegurança. Com hi havia molts diaris esportius, el Gol, el Xut, etcètera, etcètera, doncs eren coneguts. Jo he trobat molt recull de premsa doncs, que parlava del meu avi, del Samitier, de l'Alcàntara, etcètera, no? I aleshores la gent es volia fer assegurances amb aquesta gent perquè els hi parlessin bueno, la premsa esportiva, no? Els hi parlessin de les jugades, etc. No? Però, clar, xupava tanta banqueta i suposo que s'havia d'alimentar a la família, no? I llavors hi havia un altre jugador, que era l'Eusebio Blanco, que se n'havia anat a Lleida amb una penya, bueno, amb un club de futbol que es deia La Penya Salvat, no? I aleshores aquesta, La Penya Salvat, pagaven cada mes una nòmina i aleshores suposo que es deurien posar en contacte i li deuria dir el Blanco, López, tu vine a Lleida, que a Lleida cada mes cobraràs i així menjaràs calent, no? I aleshores ell va deixar el Barça i se'n va anar doncs, a jugar a la Penya Salvat i va esdevenir ser el primer entrenador del Lérida, Badompié. Però vaja, el Barça va ser, doncs, vaja, el tornava boig. Quan fèiem un partit per televisió en blanc i negre, doncs ell se feia un plat de sopes de farigola i aleshores ho patia molt pel Barça, sempre patia.
3: Un plat de sopes de farigola amb... Sí. Que estan tan bones.
2: Que són tan bones.
3: Ai, que no es perdi mai la sopa de farigola,
2: No.
3: Però escolteu bé, eh? Guanyaven 100 pessetes per un partit perdut. En guanyaven 150 si empataven. I en guanyaven 200 si guanyaven el partit. O sigui, depèn del que passava, ells guanyaven una quantitat o una altra en pessetes. Imagina't, 100 pessetes, eh?
2: 100 pessetes.
3: Clar, a l'època,
2: què dirien els d'ara? Però 100 pessetes eren 100 pessetes. Era important, perquè hi havia gent que estava cobrant 2 o 3 pessetes al dia, no? Llavors, clar, de cop i volta 100 pessetes, doncs clar, sí, eren uns sous importants, però que res tenen a veure doncs, els que ara mouen aquests fitxatges estrella, no?
3: En Samitier, que era un bon figura, i aquí tinc... Clar, jo m'he posat al dia, perquè mira que jo no sóc molt futbolera, però és que m'has fet entrar fins i tot ganes, Marta.
2: Sí, no, és una època molt divertida, perquè a part els hi posaven un sobrenom, no? Un mal nom a tots els jugadors, i llavors feien llistes. Si us poseu al Xut, per exemple, o Campana de Gràcia, o tots aquests diaris de l'època, doncs són molt divertits, molt, molt.
3: Diu, en un dels fragments, diu, com es va atrevir a fer botifarra a 25.000 aficionats, amb tot el que hem suat per aconseguir aquesta xifra.
2: Sí.
3: Aquest era en Sami,
2: doncs, es va enfadar i va fer una botifarra al públic. Ara fan una mica el que volen perquè estan totalment endiosats, no? Perquè, clar, mouen molts diners, no? Generen molts diners, no? Però aleshores eren molt estrictes i aleshores el Samitier, per fer aquesta botifarra, que va ser una ofensa al públic, que al cap i a la fi són els més importants, no? Perquè moltes vegades veiem els jugadors, però qui són veritablement importants i mereixen un respecte és el públic, no? És el que els fa caure o els puja a l'altar, no? I aleshores el Samitier doncs, el van expulsar, no sé, uns quants partits. Sí.
3: Bé, jo he comentat que l'art i la literatura hi eren molt presents i és que tu, al llarg d'aquest viatge històric, no? entre nostàlgia, records familiars, el Barça, el Pau Casals, etc., vas entrellaçant amb pintors, amb periodistes, amb escriptors, parles molt de llibres, podem fer una llista de llibres per després llegir, o exposicions fins i tot per descobrir.
2: Sí, el que faig és barrejar aquesta història, no? una mica ficcionada, perquè si hi ha una conversa entre ells, clar, això no ho sabem, no? I per tant jo ficciono, no? El que crec que deuríem parlar, perquè per exemple, què podia parlar el Sabater López amb un Pau Casals? Doncs bé, el Sabater López li deuria parlar al Pau Casals de sabates i el Pau Casals li deuria de parlar doncs, de com moure el violoncel, el que era la música, el que era en Bach, no? I aleshores jo ho ficciono, això, sense grans converses, perquè jo normalment no tinc l'estil de crear grans converses als meus llibres, no? Però aleshores això ho lligo amb el que s'entén ara com la literatura del jo, no? Que és aquesta literatura de les hores, que vaig explicant el ben bé el que jo faig, no? Perquè si jo vaig a veure una obra de teatre, és el que tu deies, si jo em llegeixo un llibre, per tant, la gent que llegeixi aquest llibre a la Casa dels Nou Hiverns, doncs podrà també fer un recull dels llibres que jo, durant aquestes lectures que jo vaig fer quan vaig escriure aquest llibre, doncs podran remenar aquests llibres també, i fins i tot vaig fer un llistat a l'Spotify de les cançons que jo vaig recomanant, no? Aquí diguem aquesta literatura del jo que també és tan, ara tan coneguda i que està també tan de moda.
3: Per anar tancant una miqueta l'entrevista, no m'agrada... Bé, em deixaré moltes coses, però ja ho llegireu, perquè si no, no podem explicar aquí tot el llibre.
2: Exacte.
3: Però sí que, entre moltes de les curiositats, no?, i coses que he après, que això a mi m'alimenta, llegir és aprendre moltíssim, sí. Hi ha una història que és la del Tiziano Terzani, Lettere contro la guerra. M'ha resultat molt fascinant la història d'aquest periodista florentí. He trobat un fragment absolutament preciós.
2: Ah, sí. No, em pensava que em l'hagués de llegir. No, sí, clar, ell... Les lletres contra la guerra, doncs és això, no? És un brindis per la finalització de les guerres, no? I això trobareu molta informació d'aquest personatge, doncs si navegueu per internet, i això hi trobareu també aquesta mena de lectura, doncs, que jo faig a través del llibre, no? Perquè sí que és veritat que aquest llibre parlo de moltíssimes coses, jo crec que no hi ha ningú que es pugui perdre, no? Perquè no ho barrejo, no? Faig capítols separats, no? entre un espai i un altre, no? I diguem, hi ha la part final, no?, que és el tancament del cercle, no? Jo explico també, perquè vull explicar també per què es titula La casa dels no hiverns, Mònica. La casa dels no hiverns es titula d'aquesta manera perquè jo als 9 anys, i en parlo, jo perdo la meva mare és mort quan jo tenia 9 anys, ella tenia 36, no? I aleshores la casa dels no hiverns són els no hiverns que jo passo amb la meva mare, no? I aquella casa que ja 9 mesos abans havia mort el meu avi, el jugador del Barça, no? Aquella casa es desfà. I aleshores jo també em plantejo què és una casa, perquè una casa que són quatre parets, ara la gent més jove que ens escolti dirà, no, home, no, una casa és una hipoteca, no, una casa són altres coses. La casa, hi ha l'olor de la gent que hi va viure, no? Els nostres records, és que és tot, una casa és absolutament tot. Per això quan t'entren en una casa és com una mena de violació. I aleshores aquests 9 hiverns que jo passo en aquesta casa, perquè després doncs, hi ha una altra vida, no? Doncs jo volia representar-la aquí, no? I jo tanco el cercle després amb el naixement del meu fill, no? És un altre López, no? Que no té el cognom ja de López, però sí que continua una nissaga, no? És allò que en diem la sang, no? Pues a l'arbre genealògic, doncs el meu fill doncs, surt també, malgrat ja no porta, clar, el cognom López.
3: Era la pregunta final, no ha calgut perquè tu ja ens les has presentat, però m'agrada que ho hagis fet així, perquè moltes vegades, segons quins temes, no sabem ben bé triar la pregunta per fer-la més dolça, no? Perquè el record
2: sí,
3: a vegades...
2: Sí, el record, el dol... És clar, el dol és molt important que el passem, no? No? A veure, el dol, diuen que el passes durant tota la vida, no? Perquè a vegades li preguntes quan se'm passarà aquest dolor, no? No se't passa mai. Simplement aprens a conviure-hi, no? I per tant, jo ja vaig... Diguem, La casa dels no hiverns ja té un primer llibre, que és el que tu deies, que són cartes a la meva mare, que aquell és un llibre de dol també, perquè clar, quan perds una persona, ara molta gent que ens estarà escoltant dirà, doncs mira, jo el meu pare, la meva mare, però quan perds una persona doncs, que encara t'ha d'alimentar, t'ha d'educar, etcètera, amb una edat així, doncs o bé te'n vas de cap al psicòleg o escrius un llibre, no? I jo amb cartes a la meva mare jo crec que em vaig psicoanalitzar, no? I és una manera, també és la importància d'escriure, no? D'escriure i de llegir. Moltes vegades t'ajudes a tu mateixa i també ajudes als altres. Aquesta no ho és, aquest no ho és un llibre de dol. Aquest és, jo crec que és un llibre molt optimista, no? I en parts de llibre molt divertits, no? Amb anècdotes... Jo crec que la gent tindrà el mòbil al costat buscant coses. I ara el llibre, i ara aquesta cançó, i ara això, i ara allò, no? I ara el Barça, i anirà buscant, buscant, buscant. Jo crec que és un llibre que convida a llegir-ne d'altres.
3: Jo ja no puc afegir-hi res més. La Marta ja ha fet aquest al·legat final que fan els judicis. Jo no dic que puc fer. Sí, Marta, és que ja no cal dir res més perquè crec que ho ha explicat tan i tan bé. És un llibre optimista, és un llibre que té moments en què ens fan a riure. D'altres reflexionarem. i fins i tot ens arribarem a emocionar. Jo us convido, juntament amb la Marta, a llegir Entrar a la casa dels nou hiverns. Marta Alòs, publicat per Pagès Editors. Marta, mil gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica, i tota la gent que ens està escoltant, i recordar que llegir ens fa lliures.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Màrius Serra és escriptor. La seva obra literària ha estat traduïda a 7 llengües i guardonada amb premis com El Ciutat de Barcelona, Serra d'Or o Lletra d'Or. Ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen Mon oncle, Verbàlia, Quiet i La dona més pintada. Ha traduït al català obres de Groucho Marx o Henry Miller i és autor de la versió actualitzada del clàssic Tirant-lo blanc, de Joanot Martorell. El mal entès mostra el pes de l'atzar en les nostres vides. El protagonista és en Joan Ferrer, un traductor de vida tranquil·la que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, mor en un accident de trànsit amb la seva filla Alba, poc després que hagués descobert la infidelitat del Joan amb la cangur. La nena sobreviu, però ben aviat el Joan descobrirà que no n'és el pare biològic. Una tragicomèdia tendra i punyent. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: El títol me'l vaig haver de llegir dues vegades, perquè llegeixes El malentès, sí, i després dius no, és El mal...
2: Pausa.
1: Entès.
2: Molt bé.
1: Com sempre, Màrius Serra, una novel·la on assaborireu com li encanten les paraules, els mots, els sinònims, els antònims, jugar, aquest paraulògic, això és inherent. Ja va amb tu, això.
2: Va de sèrie, òbviament, és una qüestió estilística gairebé. Però sí, ja d'entrada, des del títol aquí, provoca malentesos, aquest mal entès.
1: I ara mira, perquè clar, mires la coberta i penses, ui, rellotges, el mal,
2: què
1: entès,
2: passarà?
1: Què serà aquest senyor, de veritat, en Joan Ferrer, pobret meu.
2: Joan Ferrer és John Smith, és una persona que pot ser tothom i ningú alhora, com ell mateix es defineix. És un traductor, que és un ofici que jo adoro i que els hi faig un ple homenatge, però no deixa de ser també que és un ofici que et fa parlar amb boca d'altres. És a dir, tu allò que escrius és el que abans ha escrit algú altre en una altra llengua. I hi ha les seves relacions, tant amb la Rosa, la seva dona, que de seguida el primer capítol mor d'accident.
1: Sí, ja la mates el primer dia, eh?
2: Mor d'accident ja directament, i de seguida anem descobrint quins forats hi havia en aquesta relació. I bé, però també veiem que el dominava. És una persona, en aquest sentit, poc dominant, que descobreix després de l'accident que tampoc és pare biològic de la seva filla, de l'Alba, amb la qual cosa totes les certeses li queden abolides ja d'entrada, ja des del principi. I una mica la novel·la ressegueix el seu periple amb aquesta relació de paternitat incerta amb l'Alba, fins que l'Alba ja és una... ja té 20 anys i triomfa al món de la música, etc. Aquest és tot el periple, però hi passen moltíssimes coses entre mitja.
1: Home, n'hi passen moltes, el llibre no és curt, però entendreu el per què, no? Perquè, a més, penso que és un llibre que es pot llegir com una aventura, amb tota té la seva trama, evidentment, que no descobrireu fins al final, o potser nosaltres sí, però el pobre Joan se n'anirà a la tomba amb tots
2: no
1: els secrets.
2: No sabent-ho tot, això
1: no sabent-ho tot.
2: Nosaltres sabrem més que ell.
1: Sí, això sí. Sempre. Això aquí sí. El lector hi guanya.
2: Sí, en certa mesura. És veritat que és una novel·la llarga, és una novel·la que té 16 capítols, que podrien ser 16 capítols de dues temporades d'una sèrie de Netflix, perquè jo els he fet amb una voluntat clara que cadascun d'ells sigui força complet. És a dir, en tot moment, el motor, la troballa que a mi em va fer créixer aquesta novel·la és que ens trobem en una situació que queda aturada en un punt àlgid on es diu una frase, depenent de què passi, això marcarà un abans i un després a la vida de Joan Ferrer o a la vida d'altres personatges, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, abans, i sabem coses d'abans, microcapítols dins del mateix, després, com que el narrador ho sap tot, també en futur, el futur immediat, i al final de cadascun dels capítols que sempre tenen aquesta estructura, es resol allò que havia quedat suspès, i per tant, en aquest primer, mor en accident. La pobra Rosa, ja ho podem dir, perquè és com el punt d'entrada, és el primer que passa. No? Llavors, la meva voluntat... Clar, això vol dir que hi ha 16 conflictes que van avançant, però sempre avancen linealment. És a dir, la novel·la avança tots aquests anys fins que l'Alba es fa gran, però... com que cada capítol t'explica coses d'abans i de després, els personatges van prenent cos.
1: El que sí que he trobat, ara que tu parles d'aquest abans i aquest després, és que és un gran exercici literari.
2: Va ser la troballa, i alhora va ser de dir, ui, això em permet anar dibuixant i anar donant-li gruix als personatges, i ho he d'escriure en passat i en futur. Perquè el que passa després està escrit en futur. De vegades és un després molt immediat, les conseqüències, no? De camí, sense acabar de revelar què passa fins al final del capítol, de camí cap a l'hospital, en aquest cas, etc. No? Però ha estat un recurs que un cop l'he dominat, un cop l'he trobat, és el que ha fet créixer la novel·la i permet anar incorporant personatges. És a dir, els personatges van apareixent perquè són necessaris en la trama. Si hi ha un conflicte judicial amb la cangur, doncs necessitem una advocada i llavors apareix la Digna Pena, que és un dels meus personatges preferits. També hem de saber quina vida ha tingut la vida, la Digna Pena, i per què és com és. I això ha estat una novel·la que l'he gaudida molt, fins al punt que durant els 3 anys, des de La dona més pintada aquí, que han passat 3 anys, entremig jo vaig fent coses del Comas i tot, però les novel·les que les tinc sempre al xup-xup, hi ha hagut un moment que jo vivia amb aquests personatges. M'anava a dormir amb la Digna Pena, amb la Conxita Costas Mola, tot. En fi, jo, la meva màxima aspiració és que el lector, un cop hi entri, i si vulgui quedar a viure, perquè, en certa mesura, les novel·les reflecteixen la vida.
1: Bueno, és que quan ja tens la trama feta, que això també és el que tu dius, que es quedin a viure perquè la trama ja la tens feta, o sigui, sí. Ja vas veient. Sempre ens va sorprenent.
2: Sempre hi ha un punt de
1: sempre
2: dir...
1: queda un fil,
2: clar,
1: i tu el vas posant. Encara que sembli que no... No patiu, que el Màrius torna a trobar un fil i li torna a posar. Llavors, clar, no pots deixar perquè has de saber on s'acaba això.
2: Sí. Jo mateix, quan l'escrivia, t'ho asseguro, jo mai m'hauria imaginat que per arribar on jo volia arribar, que és on arribo, finalment, la relació entre el pare i entre el Joan i l'Alba, diguem, això no revelarem res, però jo volia arribar allà, però mai m'hauria imaginat que passaria per la selva, la Candona, per Chiapas, per Mèxic, per tot... En fi, tot un seguit de coses que han anat apareixent i que anaven prenent sentit conforme creixia el mal entès.
1: Jo estava escoltant el Màrius i anava rient perquè m'anava imaginant algunes escenes del llibre. Jo visc la imaginació i la creativitat.
2: Sí, però t'he de dir que el que dic a la primera pàgina abans de començar, de dir tot el que es diu en aquesta novel·la és ficció, però tot ho ha viscut el seu autor, a tots els llocs ha estat, etc. És gairebé un exercici, és un joc amb mi mateix, però jo, per dir-te només un exemple, jo me'n vaig fugir de casa quan tenia 13 anys, allò amb una rebel·lió, i vaig agafar un tren de Rodalies, que en aquella època funcionava, i me'n vaig anar a Massanet Massanes. I ara he fet que el Joan Ferrer, amb 16 anys, ell més gran, i això també fugi per una noia, tot, i va a Massanet Massanes i li passa, el que passa en aquella estació, que tu arribes allà dient, Massanet on és? Diu, no, això és Massanes. Massanet està d'aquí uns quilòmetres. És a dir, he acabat fent amb una certa voluntat també de donar-li gruix d'experiència a la novel·la, però també de dir, escolteu, tot això està al servei d'una ficció, perquè la novel·la, jo la reivindico, no té per què ser testimonial. És molt digne que tothom faci testimonis, però ara últimament l'autoficció és com una plaga per tot arreu, fins i tot en el teatre. Sembla que els actors només puguin representar allò que són. El seu origen cultural, ètnic, personal, de gènere... escolta, tot això està molt bé, però quina poca fe en la ficció, quina poca confiança en les eines que sempre hem tingut a l'abast, que és la combinació de l'experiència amb la imaginació. No? I en aquesta novel·la, en fi, és veritat que de vegades ja ho fem, això, com que volia començar amb un accident, jo, tots hem tingut al voltant nostra gent que ha tingut accidents greus, de vegades mortals, en el meu cas també havia passat, però no havia estat mai a urgències vivint-ho. Vaig anar a l'Hospital de Sant Pau, vaig amb el cap d'urgències, la cap d'urgències, una doctora que molt amablement, vaig passar tot un dia a urgències amb ella, veient quin pas hi donava per poder-ho descriure, no? Però en general no he hagut de forçar res. Bé, també vaig haver de forçar amb uns amics gais anar a bars d'ambient gay, que jo no freqüento, he de confessar, habitualment, però que tenia interès perquè hi havia un personatge allà que hi vivia, i també vaig voler, no? Però en general, la resta de coses és el que fem els novel·listes, allò que hem viscut o ens han explicat algú molt proper, pum, ho traslladem, no? I això a mi m'ha enriquit. Per exemple, hi ha un enterrament, l'enterrament de l'Eustaqui, que és l'Estaquirot, un personatge que també m'enamora, el sogre, és el sogre del Joan Ferrer, i és la transcripció idèntica de l'enterrament de ma mare, que va morir amb 99 anys i mig, joiosa, i que vam passar un vídeo d'ella i jo rient i xerrant i preguntant quants anys tenia, i ella que no, tal, ai, em moriré. I això ho vam passar i la vam acomiadar d'una manera, una vida llarga i plena, 99 anys i mig, no? I jo aquest personatge el tenia allà i molt estimat i era allà.

0: coses que li has fet fent aquesta novel·la.
1: És una mica desgraciat. Val a dir que és una tragicomèdia. És tràgic el que li passa, però també riureu, eh?
0: Rius molt, per això t'he dit.
1: Sí, sí.
0: Hi ha algunes escenes històriques... Intimo-històriques, les podríem...
1: No? Podríem fer un sexe a distància.
0: Bueno, lo del sexe...
1: També, no? Que això, moltes parelles actuals de vegades es veuen distanciades i fan videoconferències. Clar, allà hi ha un punt d'erotisme una mica estrany, no?
0: Però no vull riure, no vull riure.
1: Però sí, sí, i és juganera amb la seva relació amb la Muriel Vayreda, una antropòloga que està molt interessada pels malentesos, que d'aquí va néixer, en realitat, la primera idea de la novel·la, que sempre s'han donat en els àmbits colonials, no? Que és allò de l'home blanc, arriba a un lloc i es troba amb gent que no parla altres llengües i llavors ell s'ho inventa tot, no? D'aquí tot va néixer amb l'anècdota del cangur, que quan jo escrivia Res no és perfecte a Hawaii, vaig llegir que el capità Cook havia batejat els cangurs perquè en un dels seus viatges havia vist aquests animals bípedes que salten i l'havia assenyalat, i els aborígens australians havien dit kangaroo, kangaroo, i ell va dir, doncs kangaroo, que és com es diu en anglès, i totes les llengües del món en diuen cangur, d'això, no? I resulta que aquests aborígens li deien, no t'entenc, no t'entenc, no? Llavors, aquest malentès a mi em va fascinar, vaig començar a apuntar-m'ho i vaig dir, algun dia has de fer alguna cosa, però el que ja va ser definitiu és que després vaig descobrir que sí que es deien gangurro en una de les llengües d'allà i que aquesta història tan bona se l'havia inventat un altre capità que volia desprestigiar el pobre Cook, no? I vam pensar, hosti, és que les fake news, és a dir, les falòrnies, ens acompanyen de sempre. Ara les tenim molt en boca de tothom a les xarxes socials, però realment forma part de la condició humana, això.
0: Sé que forma part de la condició humana, però vull dir, per això us dic que trobareu tantes i tantes coses, i ara me'n vaig una miqueta als personatges, perquè, pobre Moni...
1: Sí,
0: escolta, el proper personatge que li posis, Mònica, sisplau. Sí,
1: que sigui més feliç, no?
0: Una cosa més bonica,
1: sí,
0: Màrius.
1: Sí, la Mònica, pobra, ho té...
0: No, és que vaig pensar, a veure què m'ha tocat.
1: A veure què m'ha tocat. És veritat que, a més, en aquesta novel·la i en general en la seva gènesi, i no ets la primera que m'ho diu, perquè la meva gent literària es diu Mònica Martín, la correctora de proves i amiga, una lingüista, es diu Mònica Molera, i, és clar, totes absolutament... deprimides per els desamors de la Mònica.
0: Clar, ens has donat feina perquè hem de trencar el rol de la Mònica de la novel·la i, escolta, vull dir, jo venia amb el cotxe avui desatada perquè pensava...
1: Què passa aquí, home, ja? Som-hi, no?
0: Però, clar, és una novel·la molt coral i aquí també he jugat, que és una cosa que m'agrada molt de tu, perquè jo no he pogut evitar, Màrius, anar pensant en la novel·la de Sant Jordi,
1: sí,
0: que vam fer l'any passat,
1: sí,
0: i en aquesta, amb aquest joc de noms que els hi poses.
1: Sí, sí, perquè...
0: T'agrada molt jugar, ho sabem,
1: sí,
0: i ho fas amb totes les teves novel·les.
1: Sí, sí. Sí, hi ha un punt que això de la digna pena que parlava abans és real, eh? Jo vaig tenir una veïna que se'n deia, una senyora de que era gran i als anys 80, i per tant espero que, en fi, crec que ja no deu estar entre nosaltres, però, clar, quan vaig dir necessito una advocada que a més és especialitzada en el que serien els culpables confessos, eh? I vaig dir, home, li he de posar digna pena, és que és extraordinari com a nom, no? I a partir d'aquí, clar, la terapeuta és la meva preferida, també, aquí no n'he conegut mai cap, però li vaig posar, de Conxita Costas sí que n'he conegut més d'una, però Conxita Costas Mola, que és com li poso, faig que el Joan, que l'envien a teràpia perquè s'ha quedat vidu, però ell no hi creu gaire, i, tot, i prova de fer una broma, com que és traductor, li agrada el jugar i li diu, cony, si t'acostes, mola. I no li fa punyetera gràcia, no? La terapeuta, i acaba la cosa com el rosari de l'Aurora.
0: El Joan és tremendo.
1: El Joan és una mica... Sí, aquí entra, de fet, això és com una conya, però darrere hi ha un dels temes que hi ha sobre el paper, o sigui, el gran desconcert que tenim en general a la vida al segle XXI, però la masculinitat també té un gran desconcert del propi concepte, no? I aquí, com que hi ha una possibilitat plana, l'amenaça de que podia haver hagut abusos sexuals i tot d'una, aquí hi ha un tema. Hi ha un tema que en la trama serveix per alguna conspiració, però alhora fa que el propi

0: Joan Ferrer s'estudiï la Llei de la Baix i comenci a revisar el seu passat, perquè és una mica, com t'ho diria, és un desgraciadet. El pobre.
1: És que, pobre home, sí. No sé, si prens decisions et pots equivocar, però és que si no les prens, mare meva,
0: t'equivoques sempre.
1: T'engoleix el terratrèmol.
0: Sí, és això, és un indecís, és algú que... Jo crec que la imatge, si fos un Therian, ara que s'ha posat de moda, ai, saps, sí, aquests Therian, seria un camaleó. Seria un Therian de camaleó. Perquè hi ha una al·lusió que després acaba tenint molta importància a la pel·lícula Zelig de Woody Allen, que és aquella pel·lícula de fals documental d'un home que s'assembla a qui s'acosta, no? Si és un gras, s'engreixa, tot. Llavors faig que revisqui un conte que es diu Zelig, al qual s'al·ludeix, però que té la circumstància, com que jo m'havia imposat, que és un conte que jo vaig escriure en 24 anys del meu primer llibre, el primer llibre dels anys 80, que es deia Línia. I aquest conte a mi em semblava molt interessant, el camaleó, no? I aquí jo crec que 40 anys més tard, bé, no 40, perquè encara no he fet el 63, siguem coquetos, però enguany els faig, vull dir que els de l'any 63, fem 63 aquest any, tot quadra, tot és quadrat, de manera que el camaleó el definiria, no? I defineix, jo crec que defineix molt a l'home contemporani, a una determinada perfil d'home contemporani, que va allà on bufa el vent, perquè les modes, cada cop, sobretot el jovent, cada cop és més vulnerable a les xarxes socials, a les línies, diguem, a la desverbalització que tenen, que no és el cas del Joan, que és un traductor i està molt verbalitzat, però en canvi no té caràcter, no? I això fa que vagi on bufa el vent i que acabi sent un camaleó veritable.
1: Però ja us dic jo que n'hi ha un altre, i no direm noms, que és un gran camaleó. Perquè no el veus venir?
0: I pam!
1: Ni de lluny. Però aquí ho deixarem.
0: Ho deixem aquí,
1: de
0: i tant.
1: Perquè si
0: tant,
1: ho expliquem tot,
0: no.
1: El que sí que teniu clar és que si en Joan és un traductor, ens mourem en el món literari.
0: El món editorial, el món literari, certament.
1: Aquí està. Sí, que aquí sí. També tu m'agrada, perquè sempre vas posant, eh?
0: Sí, sí. Home, és veritat que parlàvem l'any passat de la novel·la de Sant Jordi, que es reeditava 7 anys, sí, després d'haver-la publicada, i que era una sàtira. És una sàtira absoluta, no? En canvi, aquí és un element, eh? Però l'element del món editorial sí que serveix per vincular molts personatges que acaben publicant llibres. Són experts, tant la Digna Pena com la Conxita Costas acaben publicant llibres sobre les seves especialitats, i això els porta a una visibilitat social. Acabar sent, què et diré jo, tertulians o experts amb micròfons com aquests meravellosos que tinc
1: que
0: jo
1: tenim
0: ara
1: aquí.
0: A la boca. De...
1: Sí, perquè ara tothom, podríem dir que tothom publica, és una frase que es diu molt, no? Tothom publica, tothom escriu, sí, tothom és contertulià, tothom, sí, sap de tot, és el que llegim molt a tot arreu.
0: Sí, és un... Però fixa't que és gairebé... té una doble lectura, això, no? D'una banda, és ridícul que, per exemple, facin unes eleccions a un club de futbol, com el del Barça, i tots els candidats, cadascú fa un llibre per fer la campanya, que diu, escolti, però no podia fer-se una foto només, però fa un llibre, no?
1: El llibre.
0: Per què? Perquè l'entrevistin, perquè surt, perquè tal, perquè el llibre acaba sent... I això és una cosa que dius, mare de Déu, senyor. Ara bé, fixa't que també té una lectura positiva, que és el llibre, malgrat tot el que està passant, i tot el món digital, i tota la situació, acaba tenint un prestigi social, perquè hi van, ja et dic, es podrien comprar un Maserati i fer-se la foto del Maserati, en canvi no. Pot fer un llibre, no? O plantar un arbre. Ja està bé, ja està bé.
1: Com a mínim tenim els llibres com a referent.
0: Això mateix. I el món editorial ja en viu d'això. És a dir, és veritat que hi ha molts perfils i que llibres no vol dir literatura. Hi ha llibres de tota mena.
1: M'agrada que diguis
0: això. És a dir, ja la literatura és una altra cosa. Són llibres fets amb una voluntat, diguem, estètica i ètica, també, no? I d'obra d'art més aconseguida o menys, però la literatura és una altra cosa. Ara, el llibre com a suport ho admet tot.
1: Jo acabaria aquesta entrevista dient aquests misteris, aquestes píndoles que ens regales, no? Pagar o no pagar aquest preu pot representar un abans i un després en la timorata vida de Joan Ferrer. I ara, tothom a llegir.
0: Ah, això mateix. Gràcies.
2: Llavors. Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Best friend. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

una setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat de Més. Parlarem d'Antoni Sunyer i de Joan Manent. Radiarem tres estrenes, dues sardanes de col·lecció. I acabarem amb tota l'extensa informació sardanista. Doncs comencem amb el compositor destacat de Més, Issi Fabra, en el 120 aniversari del naixement. D'ell començarem a escoltar la sardana titulada Nits de S'Agaró, amb la Copla Meravella i la veu de Josep Casas.

Hem acabat d'escoltar Nits de S'Agaró, amb música i lletra d'Issi Fabra, interpretada des de 1972 per la Cobla Meravella i la veu de Josep Casas. Una autèntica relíquia. Comencem parlant d'Antoni Sunyer Font, del que dilluns es compliran 125 anys del naixement. Antoni Sunyer Font neix a Sant Fos de Capçanelles el 22 de juny de 1901 i mort a Mollet del Vallès el 31 d'octubre de 1989. Fou pianista, acordeonista, professor de música i compositor de sardanes. Arrelat des de jove a Mollet del Vallès, desenvolupà una intensa tasca pedagògica i contribuí de manera destacada a la vida musical de la comarca. Durant molts anys dirigí la coral El Clavell, alhora que impartia classes de solfeig i piano a diverses generacions d'alumnes. La seva obra s'inscriu dins la tradició sardanista vallesana del segle XX i manté un fort vincle amb les poblacions i entitats del seu entorn. Com a compositor, conrea principalment la sardana, amb una producció nombrosa que inclou títols com Ginestar, L'escut de les Tres Creus, Montmeló, Flames Vives, 15 d'agost, o El gegant dels sis dits, o la que escoltarem, Colla Rosella, dedicada a la colla sardanista de Sant Adrià del Besòs, del mateix nom. Aquesta fou una de les obres més destacades de la darrera etapa creativa d'Antoni Sunyer, arribant a ser finalista de la sardana de l'any, el 1979. Colla Rosella es l'interpreta a la Cobla Ciutat de Girona des del mateix 1979.

La Cobla Ciutat de Girona de 1979 ens oferia Colla Rosella d'Antoni Sunyer Font. I el proper divendres es compliran 55 anys de la mort de Joan Manent Planes, que naixia a Barcelona el 14 de març de 1883 i on hi moriria als 88 anys el 26 de juny de 1971. Fou un dels músics catalans de més projecció internacional de la primera meitat del segle XX. Nen prodigi del violí, als 7 anys ja actuava en públic i abans d'arribar a l'adolescència havia iniciat llargues gires per Amèrica. Amb el temps es convertí en un violinista de renom internacional, compartint escenaris i projectes amb figures com Enric Granados, Pau Casals, Antoni Dvořák o Richard Strauss. Tot i la fama com a intèrpret, Manent es considerava, abans que res, compositor. Autodidacta en bona part de la seva formació, va crear un extens catàleg que inclou òperes, obres simfòniques, música de cambra, concert i també sardanes. Un dels episodis més singulars de la seva trajectòria fou l'intent de construir un gran auditori a Barcelona que havia de portar el seu nom i invertir esforços i recursos durant els darrers anys de vida amb l'esperança d'estrenar-hi la seva òpera Don Juan, però el projecte no va arribar a culminar-se. El 2021, coincidint amb el cinquantenari de la seva mort, diverses institucions catalanes van impulsar exposicions, concerts i activitats per reivindicar una figura que havia estat una de les més rellevants de la música catalana del segle XX. De sardanes n'hi coneixem 15. La que escoltarem, titulada Pàtria, prové d'un material molt anterior, escrit inicialment dins la sarsuela Lo suplici de Tàntal, de 1900. Més endavant, el mateix compositor en fa la versió per a cobla i el 1928 l'enregistra la Cobla Barcelona. Nosaltres escoltarem una versió molt més actual, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Gran sardana. Pàtria, de Joan Manent.

Hem escoltat Pàtria, de Joan Manent, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. El 13 de juny passat, la Principal del Llobregat actuava al Pla de la Catedral de Barcelona i entre el programa es va estrenar una sardana de Martí Mont dedicada a l'especial sardanista Joan Calvet, de part d'amics i familiars, amb motiu del seu aniversari. Escoltem-la. El títol ja dona a entendre com és en Joan i com és la sardana. Com un llum.

La Principal del Llobregat ens oferia la sardana de Marc Timón titulada Com un llum. Moltes felicitats, Joan. I l'endemà es celebrava la Bisbal d'Empordà el 64è aplec de la sardana amb una gran presència de públic. Al programa hi destacaven tres estrenes i avui n'escoltarem dues. Primer, una peculiar obligada de dues trompetes i trombó deguda a Carles Alcaide i Pau Feixes, titulada Aigua, Vi i Graciosa. L'escoltarem interpretada per la Copla Bisbal Jove i els solistes Carles Alcaide i Aina Roca, les trompetes, i Pau Feixes, el trombó. Gravació i edició de la dansa catalana de Aigua, Vi i Graciosa.

Aquesta era l'obligada de dues trompetes i trombó, Aigua, vi i graciosa, de Carles Alcaide i Pau Feixes. I la segona estrena que escoltarem porta la signatura del burdilenc de naixement i banyolí de residència, Esteve Palet Ribas. Ell presentava la sardana titulada Sota les voltes i l'estrenava la principal de la Bisbal.

0: La dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Sota les voltes d'Esteve Palet amb la principal de la Bisbal. Girem full. Informació per avui dissabte. A 12:45 del matí a Sabadell, festa major de Can Rull amb la Copla La Nova Vallès. A Barcelona, a la plaça dels Somnis del Parc del Tibidabo, acte central del Dia Universal de la Sardana amb la Copla Berga Jove. A les 12 del migdia, a Matadepera amb la principal del Llobregat. A les 5 de la tarda i a 9:45 de la nit, a Capdevànol, a la plaça de l'Ajuntament, 27è aplec de la Sardana amb les Coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A les 6 de la tarda i a 10:45 de la nit a Sant Llorenç d'Hortons, 19è aplec amb la Flama de Farners i la Sant Jordi. A 6:45 de la tarda a Cunit amb la Copla Contemporània. A Barcelona, a l'antiga fàbrica Fabra i Coats amb la Copla Marinada. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de Federico García Lorca amb la Juvenívola de Sabadell. A 6:45 de la tarda i a les 11 de la nit a les Borges del Camp, 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera amb la Copla Reu Jove. A les 7 de la tarda, Santa Coloma de Farners, a la plaça Farners, amb la Copla Foment del Montgrí. A Calafell, amb la Copla Catània. A Reus, al Palau Bufarull, concert amb la Copla Ciutat de Terrassa. A Mataró, al Pati del Cafè Nou, 40è aplec de nit amb les coples La Principal de Llobregat, Juvenívola de Sabadell i Lluïssos Copla. Avancem fins a les 8 del vespre. A Sant Vicenç del Montal, amb la Copla La Principal de Porqueres. A 9:15 del vespre, Lloret de Mar, als Jardins de Santa Clotilde, concert amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit a Roses amb la Copla Rossinyolets i a Begues amb la Copla Contemporània. Demà diumenge celebrarà el Dia Universal de la Sardana, tot i que l'acte central tindrà lloc avui al Parc del Tibidabo de Barcelona. Amb motiu del 125è aniversari del naixement de Francesc Marrós, com a sardana unitària s'ha escollit Petita Ofrena, que escoltarem interpretada per la principal de la Bisbal, Petita Ofrena, Francesc Mas Ros.

La principal de la Bisbal ens oferia petita ofrena de Francesc Marrós, sardana unitària per a ser interpretada a tots els actes dedicats al Dia Universal de la Sardana. Continuem. Informació per diumenge. A 11:15 del matí a Vilanova i la Geltrú amb la copla Maricel. A 11:15 a Balaguer, als Jardins del Sant Crist, amb la copla Tàrrega. A 11:00 del matí al Prat de Llobregat, 44è aplec amb les coples Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A Escaldes-Sant-Gordany amb la copla Vents de Riella. A 11:00 del matí i a 4:15 de la tarda a Sabadell, al Parc de Can Gambús, 63è aplec amb les coples Juvenívola de Sabadell, Montgrins i Mediterrània. A les mateixes hores, Anglès, al Parc de la Font del Canyo, 72è aplec amb les coples Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A 11:45 del matí a Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família amb la copla Sant Jordi. Per 12:00 del migdia a l'Arbós amb la copla Rau Jove. A Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, amb música enregistrada. A 12:15 a Terrassa, festa del barri de Sant Pere amb la copla Contemporània. A 13:00 i a 18:00 de la tarda a Camprodon amb la copla Salvatana. A 16:45 de la tarda a Taradell, 80è aplec amb les coples Sant Jordi, Genissenca i Lluïsos Copla. Per 17:00 de la tarda a Vilassar de Mar, de festa major amb la copla Principal de Llobregat. Una hora més tard, a 18:00 a Barcelona, als Jardins de Can Sabater amb la copla La Nova Vallès, en camp amb la copla Juvenívola de Gramunt, a Besalú amb la copla Principal de Cassà, i acabarem a 18:45 de la tarda a les Borges Blanques amb la copla Vents de Riella. Ara pararem a l'aplec de Sabadell per escoltar una de les sardanes programades de conjunt, i com que enguany es compleixen 50 anys del debut de la Juvenívola de Sabadell, s'ha programat Argent Viu, que Carla Rovira els hi dedicava el 2001 amb motiu del 25è aniversari. Argent Viu, Carla Rovira.

La Juvenívola de Sabadell ens interpretava Argent Viu, de Carla Rovira. Més informació per diumenge a la tarda. Per les 7 de la tarda a Montgat hi actuarà la Copla Vila d'Olesa, a Molins de Rei la Copla Marinada, a Tarragona la Copla Cossetània, a Sant Cugat del Vallès la Copla Ciutat de Terrassa. A 8:15 de la tarda a Malgrat de Mar amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Vell Puigcopla, a Cervera amb la Copla Tàrrega, a Blanes amb la Copla Baix Empordà. Per les 8 del vespre a Llinars del Vallès amb la Copla La Principal de Llobregat. Per 9:15 del vespre a Montblanc, concert amb la Copla Maricel i Anna Dibori. I per les 10 de la nit a Camprodon, serenata de festa major amb la Copla Salvatana i Olesa de Montserrat amb la Copla Contemporània. Per dilluns, a les 7 de la tarda a Montcada i Reixac, festa major del barri de Can Sant Joan amb la Copla La Nova Vallès. A Barcelona, al Palau de la Música Catalana, concert Mare Mundi amb la Copla Simfònica de Copla i Corda de Catalunya. A 8:15 de la tarda a Valls, de festa major amb la Copla Reu Jove, i a les 10 de la nit a Olesa de Montserrat, de festa major amb la Copla Vila d'Olesa. I acabarem amb dimarts, Revetlla de Sant Joan. A les 3 de la tarda, sardanes a Molló amb la Copla Ciutat de Girona. A les 5 de la tarda a Barcelona, a la plaça de Sant Jaume amb la Copla Sant Jordi. A les 6, a Sant Joan de Vilatorrada, de festa major amb la Copla Salvatana. A 7:15 de la tarda a Montesquiu amb la Copla Principal d'Olot. A Torelló amb la Copla Canigó, a Tàrrega amb la Copla Tàrrega, a Mollet del Vallès amb la Copla Sabadell i a Sant Pau de Segúries amb la Copla Juvenívola de Sabadell. Per les 7 de la tarda a la Torre de Claramunt amb la Copla La Nova Vallès, a Torredembarra amb la Copla Maricel, a Arenys de Munt amb la Copla Xaloc i a les 10 de la nit a Agullana amb la Copla La Principal de Porqueres i a Tordera amb la Copla Contemporània. I dimarts la Revetlla de Sant Joan amb focs, petards, coca, cava i molta cresca. I moltes sardanes. De Revetlla, o de Verbena, anava el 1944 el compositor Josep

de Revetlla, de Josep Llanes amb la Principal de la Bisbal. Una sardana amb dos títols. També s'anomena de Verbena. I enfilem el darrer bloc informatiu amb els actes per a Cobla per dimecres. Sant Joan. A les 11 del matí a l'Hospitalet de Llobregat, festa major del centre amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Carles Pi, Sunyer amb la Maricel. A 12:15, Sant Joan d'Espí, de festa major amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 12:15, Llorenç del Penedès, festa major petita amb la Cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, Camprodon, festa major amb la Cobla Flama de Farners. A les Masies de Voltregà, 21è aplec de la Gleva amb les Cobles Principal de Llobregat i Ciutat de Girona. A les 7 de la tarda, Sant Hilari Sacalm, 80è homenatge a la bellesa amb la Cobla La Principal de Banyoles. A Pineda de Mar amb la Cobla La Principal de Cassà. A Caldes de Malavella amb la Juvenívola de Sabadell. A Capdevànol amb la Cobla Tres Vents. A Rubí amb la Cobla Marinada. A 7:45 del vespre, a Navàs amb la Cobla La Principal de Terrassa. Per les 8 del vespre, a Tarragona, Rambla Nova amb la Cobla Reu Jove. I a les 10 de la nit, a Vilassar de Mar amb la Cobla La Principal del Llobregat. Un parell d'actes per dijous, una a les 6 de la tarda a Vigues i Riells, de festa major amb la Cobla Rosaleda, i a les 8 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Baix Empordà. I acabem amb divendres. A les 6 de la tarda a Gavà, festa major de Sant Pere amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A les 7 de la tarda a Santa Pau, festes del Castell amb la Cobla La Principal de Porqueres. A Reus, de festa major amb la Cobla Reu Jove. A les 8 del vespre a Palamós, al Passeig del Mar, de festa major amb la Cobla Mediterrània. A les 9 del vespre, Gramont.

Munt, al Casal Agramuntí, concert o el so de la tenora amb la copla La Principal de Llobregat i les corals d'Avui i Xalesta. A la Cellera de Ter, concert amb Ralph Dumas i la copla Sant Jordi, a Matlleu amb la copla La Flama de Farners, a Rubí, la Festa Major de Sant Pere amb la copla Juvenívola de Sabadell, i a les 10 de la nit a Tordera amb la copla La Nova Vallès. Serà per sardanes. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana de conjunt programada el 21è aplec de la Gleva. La Festa de la Gleva de Jaume Fortet, amb la copla Sant Jordi. Siguin molt feliços, adeu-siau, molt bona setmana i molt bones revetlles.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia, i no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que deia Mayor? L'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, determina aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs, com? No és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits i també habitualment et donen abans allò doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència,
2: no?
1: No,
2: és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita allò preoperatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones se'ns fa més respecte a la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com... sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també teníeu jo les tècniques aquestes. Ara començarem a comptar enrere i llavors un no serà...
2: Sí,
1: acaba jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí. no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors no, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia doncs, localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? A vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip... Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers?
2: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries. Com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, si de risc baix ho fem per telèfon i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
2: realment,
1: la intervenció?
2: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
2: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment, el dia de la trucada és un, i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és un anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
1: Uh-huh. Quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural, les cames bloquejades 4 hores, perquè és que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenir en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
2: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
2: D'aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir pues, aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
2: Sí.
1: Una persona que ha estat doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma...
2: Ha passat alguna vegada i, jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt i a vegades... tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de... mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
2: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració per part del pacient i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit, no?
2: Sí,
1: perquè
2: el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
2: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí?
2: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que...
1: Que no toca.
2: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen... A vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient... No de disbauxa, sinó una mica distès, que hi ha el quiròfan... que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions sí. de traumatologia, em sembla que...
2: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions, un cop hagi fet l'anestèsia de la cama, el deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte, i hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop, i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
2: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
2: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... és que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és... normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
2: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
2: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
2: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò,
2: gràcies,
1: el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
2: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
2: Sí. Molt bé, bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
2: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Bé, hem recuperat una cançó del primer disc. Si no sé pas com.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs, per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus. de temperatura mínima i al llarg d'aquest matí simplement amb algun núvol prim i sobretot aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent, avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique. I mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
4: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
11: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
12: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
11: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
12: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
11: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
12: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
4: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
13: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones ni las reformas que deberían tomarse.
14: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
15: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
4: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Buenos días.
4: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
16: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave, que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
4: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
16: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto... Él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
4: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
16: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno, y en consecuencia el control que existe sobre ella es permanente, y por lo tanto esta medida es una medida que no tiene ningún sentido, nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad, y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
4: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
16: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera, y por supuesto tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
4: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
16: Bon dia.
4: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
17: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
4: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
18: Notícies en xarxa. Informació al detall.
4: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
19: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
4: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
20: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
21: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
4: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
22: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
23: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
24: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
25: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
22: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
3: La xarxa de comunicació local.
18: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: Orgull de L, orgull de G.
18: Orgull de B, de T, de I.
0: Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
1: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
5: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i el primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
3: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure al camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
3: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, les franges horàries se fa el que se té que fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que té que fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? és aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
3: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat. Ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
3: Totalment d'acord. O sigui, una granja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les granges perimetrals fetes, abans del mes de maig estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes granges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
3: Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
5: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
6: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
7: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que afortunadament es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes.

0: de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la plataforma.
1: Lo Delta de l'Ebre vol dir los arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
0: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
4: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però avui t'hi dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
5: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
5: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats, i jo crec que això és bo. Tots hem

0: convenit en que, hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte, eh? Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers, properes hores, propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho he fet a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són les, quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees. No? Per tant, però vaja, l'objectiu meu, com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
0: Jo crec que serà com sempre. Sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen. Ara jo crec que aquest no és el moment. Però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. Per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho. I per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Faci'm un titular molt ràpid.
0: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
0: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
2: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido la señora del presidente del gobierno, es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal...
1: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
5: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista P7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a la Talona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista P23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues a la Diagonal, i per últim l'autovia 2, també entre Sant Vicenç dels Horts i Cortellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus i són les 8:05, 8:06 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pols en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgrià, també cap als 40-41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidat especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Vuit i set, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya Central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la Paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
7: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
8: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
7: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals aquest diumenge. Han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
9: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
10: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà, sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
7: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar, els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
11: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
12: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues, a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
14: Bon dia.
1: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
14: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Herrera i Elena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I paral·lelament també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del casal cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Elena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Elena i també a Joan Herrera.
1: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
14: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer doncs, per declarar en el Tribunal Suprem perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deien, Félix Alonso, Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i des del punt de vista polític doncs la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades doncs, a Altafulla. I alhora també doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
1: Doncs Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i evidentment n'estarem pendents igual que vosaltres i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
14: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
15: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
16: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a 2 entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers 2 mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
17: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'hi dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrela Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí dels Xiprers de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
18: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
19: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
20: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
21: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
18: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
1: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
22: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'Escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
23: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
22: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
24: Realment hi ha una feina feta molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
22: Amb aquesta 17a gran final del Picalletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
0: La xarxa de comunicació local.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
0: El diccionari Termcat.
26: Paraules noves que ja pots dir.
0: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
27: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
26: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i el Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
3: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en xarxa.
4: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
1: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb 2 dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar tots, és a dir, només, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies? I quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de la forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs sobretot que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar la temporada d'estiu, l'època dels casals. I amb Aina Espona, ella és responsable dels casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés. Aina, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Volem conèixer en primer lloc quin és el valor educatiu del lleure.
9: El lleure és un moment clau. Sobretot en aquests moments on deixem de tenir activitat a les escoles, a l'activitat educativa, i aquesta transmissió de valors, de ciutadania, de compromís amb el nostre entorn, amb el medi ambient, i tot això són els valors que volem transmetre a través del lleure i de les nostres activitats.
8: Aina, la Fundació Pere Tarrés amplia aquest any fins a 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el casal d'estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
9: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació, intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
8: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones. Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents.
9: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït construït història, i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
8: Aina, aquest inici d'estiu, les sèries de lleure aquest estiu comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
9: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió, i per aquest motiu nosaltres aquest any, amb més ganes que mai, agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest, i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
8: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data, i Helena, a pocs minuts d'aquesta escola, igual que moltes altres

0: per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
1: Lo Delta de l'Ebre vol dir los arrossars, les badies, les llacunes, i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
0: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
2: Aquests són el Cafè i la Nora. I a Mars estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
3: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent als que els hem preguntat opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
2: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
4: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
2: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
0: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
5: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent, doncs, el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente. Tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
6: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que marcaba hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
7: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
5: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers dos mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
8: Jo sempre dic, fins que no creus meta no tens res assegurat, i avui tothom ja em deia felicitats, però avui t'he dit no, fins que no creus meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
5: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el cinquè i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doplet va acabar donant el triomf als de Marc Montalvo.

0: que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que en cas de guanyar-los els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
1: Demà ens ho expliques, no?
0: I tant.
1: Gràcies, Cristina, que vagi molt bé.
0: Fins demà.
1: I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
9: Així us declaro marit
6: i obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
8: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Ups, queda't aquí. Ja hi vaig jo.
14: No m'hi veus capaç, oi?
15: Que tens una mica en mi.
14: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
15: Oh, i tant que sí.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies destacades aquest dilluns 22 de juny. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026, fins al 19 de juliol es podrà votar telemàticament les diferents propostes d'aquesta edició. Pere García, regidor encarregat del projecte.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. La iniciativa Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, busca millorar el benestar emocional dels pacients en situació de malaltia avançada gràcies al contacte amb els seus gossos. Escoltem els responsables d'aquest projecte.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb l'autobús. És una proposta que impulsen conjuntament el que és l'Ajuntament amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona. Rafael Delgado, regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El torneig popular Villes a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat d'inscripció a través d'un formulari. Escoltem el seu president, Quim Cavaller.
5: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies. Però, clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 pues, fan dues més, que és gairebé el doble. I llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
1: Informatiu de Ràdio Tordera, on analitzarem també la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada, avui molt pendents també de la previsió meteorològica. En Joaquim Serra ens portarà tots els detalls. Tot plegat, us ho ampliem d'aquí una hora a les 10 en punt del matí. Fins llavors, que passin un bon dilluns.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Turdera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Radio Tordera. Well, you know you make

0: Radio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Pere García és regidor encarregat del projecte.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Dilluns 22 de juny de 2026, els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. La iniciativa Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, busca millorar el benestar emocional dels pacients en situació de malaltia avançada gràcies al contacte amb els seus gossos. Jordi Valls és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
1: Parlarem també que estan obertes les inscripcions per a una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'Institut Serra Llarga de Blanes amb autobús. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El torneig Villes a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. L'entitat La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat d'inscripció a través d'un formulari. Quim Cavaller és president de l'entitat.
5: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies. Però, clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
1: Parlem del temps. Per aquest dilluns, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ahir va arribar oficialment l'estiu, ho va fer amb unes temperatures realment càlides, no de rècord ni de bon tros, però sí amb unes temperatures que arribaven als 32, 33, puntualment 34 graus a la mateixa costa, valors de 35, 36 cap a l'interior de la comarca. De moment, la situació prevista pel dia d'avui indica que farà menys calor. De fet, hi haurà alguns núvols prims aquest matí, també núvols alts i mitjans aquesta tarda, conseqüència de les fortes tempestes que descarregaran el Pirineu i punts del nord de la Catalunya central, però que en cap cas no arribaran aquí a la costa, més enllà d'aquesta desfeta de les tempestes. Els vents bufaran molt fluixos i, en conseqüència, avui tindrem la situació marítima molt tranquil·la, mar arrissada, tota la costa maresmenca. Demà tindrem núvols durant la primera meitat de la jornada, durant el matí, però seran núvols poc importants, no deixaran precipitacions i les temperatures pujaran una mica en relació a les d'avui.
1: Informatiu que completarem a la segona part amb l'espai de les entitats La Teranyina, també amb les píndoles d'opinió. Comencem l'informatiu d'aquest de dilluns 22 de juny.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
1: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
0: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar en aquestes votacions a través del portal tordera.cat. I les unitats de cures pal·liatives dels hospitals de Sant Jaume de Calella i comarcal de la Selva a Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, permetran a partir d'ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota, facilitant moments de confort, calma i vinculació afectiva en una etapa especialment sensible. Escoltem Esther Joanola, és cap d'Infermeria d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella, i Jordi Valls, que és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
2: És un projecte que va sortir una mica del personal d'infermeria i auxiliars de la unitat. Ens vam posar en contacte amb la Comissió d'Humanització i la Comissió d'Humanització ha treballat amb tots els col·legis de veterinaris de Barcelona i de Girona per tal d'establir quines són els requeriments que necessita el gos per poder entrar a fer aquesta visita.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional i l'àmbit espiritual. En aquest cas, cada vegada més estem veient doncs, que els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que doni molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
0: La iniciativa batejada amb el nom de Cors amb Potes es podrà estendre progressivament a altres dispositius d'atenció intermèdia de la corporació com l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. El projecte compta amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Girona i Barcelona que han participat en la definició dels criteris sanitaris necessaris per fer possible aquestes visites amb totes les garanties de seguretat tant pels pacients com també per als professionals.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres, de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació a Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en l'ofici en demanda al sector amb possibilitat també d'inserció laboral.
1: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414. També podeu visitar la web tordera.cat per a més detalls. I les Bitlles Catalanes de Tordera, a través de la penya del Bistec, encara el seu recorregut cap al torneig Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista, aquesta emissora enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla en Quim Cavaller, que és president de l'entitat La Penya del Bistec.
2: Aquest any és el 3 d'agost, per tant del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants.
2: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles a la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.

0: Lloret de Mar ha acollit l'entrega de banderes blaves de tot Catalunya. Ens ho explica en la següent crònica Paula Fernández des de la televisió La Selva.
1: Lloret de Mar ha acollit l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026, uns distintius que reconeixen l'excel·lència de platges i ports en àmbits com la seguretat, els serveis i la protecció del medi ambient. La demarcació de Girona ha sumat enguany 27 platges i 9 ports guardonats. Durant l'acte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
2: Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges. Darrere d'aquestes distincions hi ha molt treball. Quina és la novetat d'aquest 2026? Els centres blaus. S'han reconegut 15 equipaments dedicats a l'educació de la protecció del litoral a través de treballs d'interpretació, a través de treballs de divulgació, d'educació ambiental, i precisament un dels centres catalans reconeguts, un d'aquests 15, amb aquest guardó és Lloret de Mar. Ports i platges són espais reconeguts que ens fan sentir orgullosos com a govern i com a país, i aquestes platges d'un blau infinit finalment són fruit de la preservació dels que ens han precedit, del coneixement, també del rigor, del coneixement acadèmic, del treball i de l'esforç de tots els catalans i catalanes en el seu conjunt. Per tant, motius avui d'orgull, d'alegria, d'empenta per continuar treballant, que això ens esperoni tots i a totes a seguir avançant, per tenir finalment un món més sostenible, que és la gran oportunitat de futur que hem d'oferir a les generacions que venen darrere nostra. Moltíssimes gràcies.
1: Les comarques gironines han tornat a situar-se entre les més distingides del litoral català, amb 27 platges i 9 ports guardonats amb bandera blava. A la resta del país, els reconeixements s'han distribuït entre les 24 platges de Barcelona, les 23 del Penedès, les 23 de Tarragona i les 8 de les Terres de l'Ebre. Pel que fa als ports, s'han distingit 8 equipaments a Barcelona, 7 entre Tarragona i les Terres de l'Ebre i un al Penedès. L'edició d'enguany incorpora, a més, un total de 15 distintius centre blau adreçat a equipaments d'educació ambiental amb l'objectiu de reforçar la dimensió pedagògica i de sensibilització del programa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fer fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
3: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
4: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
3: ¿De la operación?
4: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
3: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
5: La compra d'un robot Uniport ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
3: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: Anem a parlar del temps, que és notícia a les darreres hores. Sant Joaquim Serra ens porta la previsió per aquest dilluns i també per als propers dies.
6: Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que ahir feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera, i cap a l'interior de la comarca valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogó aquí a la costa en una jornada a la qual aquest matí tindrem novets núvols prims, poca importància, aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est. La situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica. Per tant, continuarem amb calor i el mateix dimecres amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat, tenim en Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, una penya de Villes Catalanes d'aquí de Tordera, amb qui ja hem comptat moltes vegades aquí a La Taranyina, precisament al nostre programa. Què tal? Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
1: Et tenim aquí una vegada més, avui per parlar també doncs, una mica la temporada aquesta del 2025-2026, per fer una mica de valoracions, per parlar també d'alguna novetat que tindrem ara futurament, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat, per parlar doncs, de qui és, en aquest cas, la penya del Bistec, i també de parlar doncs, d'aquest esport.
2: Bueno, nosaltres som el club de Villes La Penya Bistec de Tordera, juguem a Villes Catalanes, ja fa, ara farem 21 anys, per tant ja tenim un cert recorregut, bueno, competim, tant fem, juguem tant en competicions oficials, no?, federades, som un club federat, evidentment, i llavors doncs competim en les diferents competicions catalanes que hi ha, i llavors en diferents tornejos que més festius, o de festa major o d'altres, diguéssim, que hi ha arreu del territori. Llavors estem oberts una mica a tothom, a la gent que vulgui participar, doncs es pot afegir al nostre club sempre que vulgui, i bé, tant si es vol arribar a federar, fer totes les competicions que hi ha, o només algunes, o només doncs a nivell més festiu, diguéssim, doncs qualsevol es pot afegir.
1: Abans de tocar aquests temes, et volia preguntar també, les Villes Catalanes aquí ha tingut molt d'èxit a Tordera, és un esport, podríem dir, històric del municipi. No sé com està la salut d'aquest esport en altres municipis, si també es troba en un bon estat, com ho valores?
2: Sí. Bueno, a Tordera la realitat és que, bueno, no sé si podem parlar d'històric, perquè tot just fa poc més de 20 anys, no?, que estem jugant a Villes, i abans doncs pràcticament ningú coneixia. Però jo crec que aquí a Tordera té un bon estat de salut. Estem doncs cada vegada som més en el club, pocs més, però és un club que no hem anat perdent socis, sinó en tot cas els hem anat guanyant amb el temps. A part dels socis, dels propis socis del club, hi ha altres jugadors de Tordera o altra gent de Tordera que està jugant en altres equips, no només en el nostre, sinó fora del nostre. Per tant, a Tordera hi ha molta gent que està jugant a Villes, i a part les Villes de la Fresca que fem, que és un torneig que té molt bona acollida, i que la veritat que no podem veure en d'altres llocs. Aquí a Tordera doncs l'estat de salut, diguéssim, de les Villes és molt bo. En d'altres llocs doncs, bueno, hi ha llocs que és millor i hi ha llocs que no és tan bo, però bueno, s'està mantenint bastant el nivell que hi ha en els últims darrers anys.
1: Per qui no hagi tocat mai una Villa o hagi vist potser doncs, com funciona aquest esport, això perquè la gent ho entengui, com funciona aquesta disciplina?
2: Bueno, és un joc de Villes, de bolos, de jocs d'aquests, doncs n'hi ha tot arreu, a tot el món. Se juga des de molt antic, no? Ja els egipcis ja jugaven algun joc, d'alguna manera doncs es va estendre per tot el planeta, i cada un ho ha anat adoptant a la seva manera. Llavors aquí les Villes Catalanes bueno, es juga amb 6 villes, 6 elements més grans, diguéssim, i la peculiaritat que té és que no, així com les villes americanes o els bolos americans, el bowling, que és potser el més conegut, tires una bola per terra, no? per intentar tirar-les totes, aquí a les Villes Catalanes tires un bitllot, que és un altre element de fusta que tires per l'aire perquè no roda, i llavors l'objectiu no és tirar-les totes, sinó deixar-ne una de dreta, que és el que et dona més punts. És una mica la peculiaritat que té aquest joc.
1: Amb aquesta explicació em sorgeix una pregunta. No sé si la gent a vegades creu que és més una qüestió de qualitat, de tècnica, o potser una qüestió de força. Com es fa per tirar una bona bitlla?
2: Bueno, primer has de tenir, evidentment, una mica de força, perquè has d'arribar. Llavors has de tenir tècnica, perquè evidentment sense tècnica sempre tothom pot fer bitlles, però fer bitlles regularment o amb més possibilitat també és una qüestió de tècnica, que has d'anar millorant o treballant amb el temps, amb els entrenaments. I després hi ha una part mental, o sigui, quan arribes ja a un cert nivell, ja la diferència entre altres jugadors ja no és la força o la tècnica, sinó que és el control emocional d'aquell moment o suportar la pressió o poder estar concentrat durant aquell temps o tota l'estona.
1: És un joc molt, molt mental.
2: Sí, hi ha una part, o sigui, quan el nivell ja de les competicions més top, diguéssim, la part mental acaba sent molt important.
1: També et volia preguntar, ja has tocat una mica aquest tema abans, el torneig de les Velles de la Fresca, que ja heu anunciat per les vostres xarxes socials que aquest any tornarà. Què ens podeu explicar? De moment hi ha dates, tenim més o menys categories?
2: Sí, dates és com sempre, comencem el primer dilluns d'agost, que aquest any és el 3 d'agost, per tant del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix. Hi haurà una diferència a l'hora d'inscriure's. Fins ara s'enviava un correu electrònic a partir de les 9, bueno, del dia que sí, concretem, a partir de les 9 s'envia un correu electrònic. Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció. Això per una part, a l'hora d'inscriure serà el canvi que hi haurà. I llavors un altre canvi que hem cregut oportú és a l'hora de fer les classificacions del circuit individual que fem, o de les classificacions individuals que fem, tant masculina com femenina, que l'any passat vam incloure la femenina com les infantils. Fins ara, dels 5 dies que juga, havies de jugar un mínim de 3 dies per poder optar a podi, diguéssim. Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies, però clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides, i els de 5 fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides. Vale? Perquè vale, admetem que hi hagi gent que hagi jugat 4 vegades i gent que hagi jugat 5, però de 3 a 5 creiem que hi havia massa diferència, i per tant hem fet aquest petit retoc, diguéssim, a les bases.
1: Sí, pot amuntar a tothom? Tema edats, com funciona?
2: Sí, bueno, a partir de 8 anys fins que la gent pugui.
1: I a partir d'allà, doncs, es classifiquen segons aquest femení, també?
2: Sí, exacte. Després hi haurà la classificació, doncs, d'equips federats, d'equips no federats, i després individual masculina federats, masculina no federats, femenina federats, femenina no federats, i dos categories infantils, que són de 8 a 12 i de 13 a 16 anys.
1: Perquè la gent no sàpiga, i si li falta algun petit al·licient, hi haurà algun premi aquest any o no hi haurà cap recompensa, o amb la inscripció també donant algun obsequi?
2: Sí, bueno, a part de l'obsequi que ja donem sempre amb la inscripció i la botifarrada de l'últim dia, que això va tot amb la inscripció, doncs evidentment hi haurà premis pel primer equip federat, pels 3 primers equips no federats, pels 3 millors jugadors federats masculins, els 3 millors masculins no federats, el femení també igual, els nens també, els 3 primers de les dues categories de nens. Per tant, hi ha una colla de premis.
1: Moltes possibilitats veig aquí. Et vull parlar també més enllà d'aquest torneig aquí a Tordera, a vosaltres, directament a la competició, vosaltres que sí que competiu regularment. No sé com ha anat aquesta temporada, si em pots fer algunes valoracions, perquè ara fora de càmeres em comentaves que ja esteu a punt d'enllestir-la.
2: Sí, sí, exacte. Nosaltres, els objectius, diguéssim, nosaltres ara tenim un total de 5 equips, sèniors, diguéssim, un equip infantil. L'equip infantil fa una competició, una lliga a nivell de tot Catalunya, i llavors bueno, va quedar tercer d'aquesta lliga, per tant estem molt contents. Jo crec que és una molt bona posició per aquests nanos, que són els que comencen. Llavors, en quant als 5 equips, doncs evidentment tenim els 5 equips de diferents nivells. El primer equip ha quedat segon a la lliga i el nostre objectiu abans de començar la temporada era classificar-nos per el campionat de Catalunya de clubs, que juguen els 8 millors equips, o sigui el primer i segon de la lliga de cada província. Lligues es separen per províncies, és a dir, cada província té una lliga. Nosaltres hem quedat segons a la lliga de Barcelona, i això et dona dret a jugar al campionat de Catalunya de clubs. Per tant, aquest objectiu ja l'hem aconseguit. I l'altre objectiu que teníem també és classificar-nos per la final a 8 de la Copa Generalitat, la qual cosa també hem pogut fer. Per tant, en aquest sentit ja hem complert aquest objectiu mínim, diguéssim, que teníem. Ara veurem doncs la setmana que ve, que fem la final de Copa, i d'aquí 15 dies el Campionat de Catalunya de Clubs, a veure què aconseguim, però almenys som allà per intentar-ho, no? Per intentar guanyar el campionat. Llavors, els altres equips, doncs tenim un B que tenia l'objectiu d'estar a prop d'estar a segona divisió, a veure si tenia la possibilitat de pujar a primera, i de fet és possible que acabi pujant perquè ha quedat també segon de la seva lliga, però el primer, que és el que té dret a pujar, és possible que renunciï, per tant puja el nostre equip, per tant també estem allà. I els altres equips, bueno, han sigut una mica irregulars, n'hi ha un de segona que baixa a tercera, els de tercera s'han mantingut també a tercera, i bueno, estan allà. Ens va molt bé per això tenir tots aquests equips, perquè ens permet anar creant jugadors, o que els jugadors que comencen puguin començar en equips del seu nivell, i a mesura que van pujant al nivell, doncs es van situant en equips diferents.
1: Anar fent una mica de base de planter també, suposo.
2: Sí, sí. Això també, bueno, ja ho treballem des dels més petits, i bueno, i veiem que va tenint fruit, perquè tenim jugadors de ja 19-20 anys que estan ja millorant les seves prestacions, diguéssim, i tenen possibilitat també de jugar fins i tot en un primer equip.
1: Molt bé, hem parlat també d'aquests objectius d'aquesta temporada i de les valoracions que n'has fet. De cara a la temporada que ve, ja teniu alguna cosa o us voleu esperar a que acabi aquesta temporada per plantejar-vos els objectius?
2: No, els objectius serà el mateix. El primer equip intentarà lluitar per la Lliga, i per una altra part classificar-se per aquesta final de la Copa Generalitat i el Campionat de Catalunya de Clubs. I després el segon equip, si aconsegueix pujar a primera, doncs mantindrà la categoria, i els altres, bueno, com que tindrem tres equips a tercera divisió, doncs a veure si com a mínim un d'ells pot pujar a segona divisió. Una mica serà els objectius, però la veritat és que com que al final la composició dels equips va bé molt determinada pel número de jugadors que són finalment, doncs fins al setembre pràcticament no ho tindrem clar, i no acabarem de distribuir els jugadors en els diferents equips, sinó veurem realment les possibilitats que pot tenir cada equip.
1: Precisament per això, si algú s'hi vol apuntar i vol, per exemple, doncs, dir, ostres, m'agradaria començar, encara que sigui amb aquests equips a tercera divisió, per començar a agafar confiança, com ho pot fer la gent?
2: Bueno, ens pot enviar un correu a info@lapenyaelbistec.com, i allà ens diu el que... Bueno, es posa en contacte amb nosaltres, i després ja el comunicarem com nosaltres entrenem aquí al Parc de la Sardana. Doncs pot venir qualsevol dia, o poden passar directament pel Parc de la Sardana. Moltes vegades ens veuran entrenar un o altre, i parlar amb nosaltres, dir, mira, escolta, vull jugar, doncs li farem un lloc segur, no hi ha cap problema. Ja et dic, com hi ha jugadors de tots els nivells, i no tenim cap problema per admetre qualsevol jugador. Per tant, independentment del nivell que tingui, ja millorarà, o no, no? Però pot venir tothom a jugar, no hi ha problema per això.
1: Perfecte, Quim, doncs fins aquí l'entrevista, moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera i esperem doncs que vagi molt bé aquest final de temporada i que a gaudir l'estiu i també d'aquest torneig de les Villes a la Fresca.
2: D'acord, molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
1: I a vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
3: Bon dia a tothom. Durante siglos, el poder consistió en controlar territorios. Después, en controlar el dinero. Hoy, el verdadero poder apunta a algo mucho más profundo: controlar la percepción de la realidad. Aceptamos vigilancia a cambio de seguridad. Cedemos datos a cambio de comodidad. Toleramos censura a cambio de orden y comenzamos a escuchar promesas de transhumanismo que ofrecen prolongar la vida e incluso una especie de inmortalidad artificial. Todo parece razonable, todo parece útil, pero la pregunta es, ¿qué estamos entregando a cambio? La revolución digital ha cambiado las reglas del juego. Ya no basta con gobernar fronteras o economías. El objetivo es influir en cómo pensamos, qué sentimos y dónde dirigimos nuestra atención. Porque quien controla la información no solo transmite mensajes, también moldea la forma en que interpretamos el mundo. Y aquí aparece el gran desafío del siglo XXI. No es el control del cuerpo, no es el control del territorio, no es el control del dinero, es el control de la conciencia. La posibilidad de que deleguemos nuestros criterios en algoritmos, plataformas o sistemas que deciden qué debemos ver, leer o creer. Por eso la pregunta fundamental de nuestra época no es tecnológica, sino humana. ¿Qué significa ser hombre o mujer en un mundo donde las máquinas pueden procesar más información que nosotros? Quizá la respuesta sea conservar aquello que nos hace verdaderamente libres: la capacidad de dudar, reflexionar y formar un juicio propio. Porque la última frontera de la libertad no está en las calles ni en las instituciones, está dentro de nuestra mente. Y cuando una sociedad deja de pensar por sí misma, ya no necesita cadenas para perder su libertad. El futuro no pertenecerá a quienes acumulen más datos, sino a quienes conserven la capacidad de pensar por cuenta propia. Bon dia a tothom.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
3: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat, i per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
2: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
1: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. Tordera. Sense 7.1 FM.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Hola, bon dia. A marxar que cap de setmana han gaudit de les següents temperatures. El divendres van tenir una màxima de 30 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 16 graus i 9 dècimes, un 42% d'humitat i el màxim de vent de 24,1 km/h. El divendres la màxima va pujar a 32 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 15 graus 8 dècimes, amb un 44% d'humitat i el màxim de vent de 27,4 km/h. Ahir diumenge, la temperatura màxima encara es va enfilar una mica més, 34 graus i 5 dècimes, la mínima de 19 graus i 2 dècimes, amb una humitat d'un 32%, i el màxim de vent d'ahir de 32,2 km/h. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 18 graus 8 dècimes. Ara, a 3 quarts d'11, estem a 29 graus 6 dècimes. Això representa una temperatura de sensació de 30 graus i 6 dècimes. I ara, en aquests moments, tenim una humitat molt baixa, un 48%. Això és tot. Adéu-siau. La mitjana del 15 al 21 de juny, la màxima aquesta setmana va ser de 31 graus 7 dècimes i l'any passat de 30 graus i 5 dècimes. Això és un grau i dues dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 17 graus una dècima i l'any passat de 19 graus. Això és un grau i 9 dècimes més baix. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni la setmana de l'any passat tampoc va caure cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 15 i el dia 21, que vam arribar a 32,2 km/h. I l'any passat va ser el dia 16 i el dia 21, que va ser de 30,6 km/h. Des de Marxar, que això és tot. Adéu-siau.

0: 91.1 FM.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, a les 11 del matí, segueix l'actualitat local i general a Ara i Aquí, el magazín obert i participatiu amb tota la informació i l'opinió al servei de Tordera. La cooperativa agrària La Baixa Tordera patrocina Ara i Aquí.

Benvinguts, amics oïdors. Comencem aquest espai dels dilluns on cercarem més que tot humor i sàtira. Per què ens hem agafat al costat d'aquest gran escriptor, en Lluís Permanyer? I bé, anirem a buscar la selecció d'anècdotes de gent coneguda. Va ser Premi Pere IV d'Humor i Sàtira? I bé, ni més ni menys és allò que si ens trobéssim en petit comitè, no la saps aquesta? Des d'aquí, jo els hi explico. Doncs bé, un pròleg on s'esmenta que aquest recull és el fruit de molts anys de treball d'un lector impenitent. Tants que gairebé no puc saber quants. Conservo encara unes quantes fitxes escrites amb una lletra tendra, gairebé cal·ligrafada, acurada, pròpia d'algú que s'aplica i, a més, disposa de temps. Quan jo començava a devorar llibres sobre Barcelona, que espigolava o la nodria biblioteca paterna i deuria tenir uns 12 anys mal comptats, el de l'anècdota és un tema que sempre m'ha cridat l'atenció i des de llavors, cada vegada que trobava aquesta mena de perles, les anotava. Per la qual cosa, estem a punt d'explicar-los-hi. No la saps, aquesta? Doncs bé, anem explicant una d'aquestes, la diem així a veu, baixeta, de l'Eduard Aulés, nascut a Barcelona l'any 1839 i mort a l'any 1913. Autor de comèdies d'èxit molt popular, com per exemple Lo San Cristo Gros, títol prou expressiu. Va viure un temps a Amèrica on exercí com a jutge. Ara expliquem aquesta. Aulés, discret i educat. Eduard Aulés era un tipus de la corda de pitarra i no pas solament per ser comediògraf, bohemi, maliciós i provocador d'anecdotari. Passejant amb la Rambla avall i va partir aquests termes a una dona. Ei, noia, aquella altra puta la crida.

Ens anem cap a un altre. El doctor Tenes no volia competència. Una anècdota d'aquestes, no la saps, te l'explico. Som al 1870. Després d'haver visitat un malalt greu, la família es va sorprendre que el doctor Tenes apagués una espelma que la Saleta havien encès a Sant Antoni. La sorpresa fou general i va justificar la seva actitud. Va dir: si el malalt és mort, la culpa serà meva. Si el malalt es cura, li ho agrairan a Sant Antoni. Per tant, fora competències. Vinga, cridòria, cridòria. Ens anem a explicar-hi una altra. A veure si para la gent. Sí, silenci, silenci. Silenci. Va, vinga, que aquesta no la sabeu. Vinga, silenci. Explicarem una d'en Francesc Mateu, nascut a Barcelona l'any 1851. Va néixer a Sant Antoni de Vilamajor l'any 1938. Escriptor i poeta floralenc. Fundà i dirigí l'editorial la revista Il·lustració Catalana. Es va oposar enèrgicament a les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I te n'expliquem aquesta. Va, calleu. Va, sisplau, calleu. Vinga, que us l'explico. La nostra parla generava enemistats. Vinga, a veure què li va passar amb en Francesc Mateu. La llengua catalana ha estat sempre un tema de discussió i ben apassionada. Tothom s'ha vist en cor de dir-hi, no solament la seva, sinó que ha mantingut les posicions de manera aferrissada i en desqualificacions personal contra els opositors. Tres exemples en seran l'il·lustració millor. A finals del segle es va intentar convocar una mena de congrés. Es va celebrar una reunió preparatòria que va quedar tot seguit encallada en no posar-se d'acord si s'havia de dir Bereselones o Abecedari. No cal dir que el congrés no es va arribar a convocar. Els partidaris de fer els plurals acabats amb as es reunien al Cafè Espanyol, mentre que els defensors de l'opinió es van optar per aplegar-se en el Cafè Suís. Tots dos a la plaça Reial. Era una mesura assenyada per tal d'evitar enfrontaments que podien ben segur acabar en l'agressió física. El poeta floralenc, Francesc Mateu, es va erigir en la bandera que, numanticament, exigia mantenir l'article neutre i per això els seus enemics van de deixar de dir-li l'home Mateu i va anotar en un desqualificador, Mateu-lo.

Doncs va, vinga, n'hem explicat unes quantes, va, vinga, va. Us poseu una mica de música, què us sembla? Aquesta segurament que no la coneixeu, però bueno, us distraureu molt, eh? Va, vinga, us poso música i després us en torno a explicar una altra.

Molt bé, molt bé, molt bé. Us ha agradat aquest tema? És el que porta per nom, doncs, ni més ni menys que Marna Madei, són la gent de la Pulca, i bé, doncs, ens agrada que us hagi agradat, eh? Però nosaltres hi tornem, eh? Hi tornarem, i bé, serà, doncs, dient i explicar-vos, doncs, aquestes coses de diferents personatges de la vida pública, que bé, són recollits així amb molt de puntetes. Va bé, que us vaig explicar una de mossèn Jacint Verseguer. Uf, quina cridòria, Déu meu, quina cridòria. Bueno, sí, de mossèn Jacint Verseguer us tinc que explicar, primer de tot d'ell, us faig una mica de biografia. És el forjador més decisiu del català literari, poeta nacional de Catalunya, viatjà per Amèrica i el Mediterrani. La seva crisimista l'abocà a un enfrontament greu amb el bisbe, que li va suspendre el ministeri. El seu enterrament fou tota una apoteosi. Doncs vinga, com us decidiu, vinga, us l'explico aquesta de mossèn Cinto Verdaguer. Esteu a punt? Va, vinga, començo, eh? Doncs vinga, un Verdaguer montserratí a Queops. Aquesta és aquesta que no se sap gaire, jo us l'explico. Mossèn Cinto havia estat excursionista. Com va establir la seva relació amb el marquès de Comillas, aprofitar la companyia transatlàntica per a viatjar. Aquesta és la raó per la qual visità Egipte. No va perdre l'oportunitat d'apropar-se a les piràmides i fins i tot no va saber resistir, tot recordant aquelles excursions, la temptació de pujar al cim de la piràmide de Keops. Costa imaginar-me l'ossuat amb la sotana arromangada i pujar que pujaràs. Però encara sorprèn més la següent confessió. A l'enfilar-nos piràmide amunt, me ve el record de la muntanya de Montserrat. Exacte. Això va ser el que vas sentar mossèn Cinto Verdaguer al pujar, doncs, a la punta d'aquesta piràmide de Keops.

I bé, us ho vaig explicar-vos en un altre. D'en Joan Goula, nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1843 i va morir a Buenos Aires el 1917. Compositor i director d'orquestra, molt apreciat també internacionalment, sobretot a Moscou. Us vaig explicar, a veure si la seva aquesta, el vestuari del pescador de perles. El 29 d'octubre del 1887 es va representar al Liceu I Pescatori di Perli de Bizet amb la soprano Vendari Garlinelli. El tenor Carbonell va aparèixer en una escena amb un vestuari tan pistoresc que el director Goula va exclamar: "Ai, és un pescador de perles? Si sembla un musclaire!" Doncs bé, aquestes són anècdotes de gent coneguda i que nosaltres els anem explicant aquí entremig de la cridòria, entremig de la gent. I bé, doncs perquè hi hagi una estona de reflexió i de comentari sobre el vestuari del pescador de perles d'en Joan Goula, doncs anem a posar-hi una cançó.

doncs, explicar-vos en una altra. A veure si aquesta la saps, a veure si aquesta l'ha sentit, algú que te l'expliqui. Són aquestes selecció d'anècdotes de gent coneguda, d'humor i de sàtira, i que ve una, doncs, és molt interessant, i diu així. Un expot popular. A l'església de la Bona Nova de Barcelona hi havia una munió d'exvots, fruit de la devoció del prestigi miracle de la Mare de Déu. Alguns eren ben curiosos. Sota una agulla sequera, el rètol informatiu deia «Se le empazó y la hizo milagrosamente». Un altre rètol, redactat de forma pintoresca, reconeixia «Se empazó un botón, quería ir y no iba, hizo la rogativa y se fue».

Doncs bé, anem escoltant aquesta cançó entremig de la saps aquesta, és la Bet. I bé, el tema és saber t'estimar. Doncs bé, nosaltres que ens n'hem explicat unes quantes, són aquestes anècdotes, són aquest tipus de frases d'humor i de sàtira. I bé, nosaltres per al dia d'avui així ho deixarem.

0: Aquí ho deixem, doncs, fins a la propera edició, que serà el proper dilluns.
1: No la saps, aquesta? Espai on explicarem anècdotes de gent coneguda. Premi d'humor i sàtira de l'any 1996. A on? A Ara i Aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Tordera.
4: De dilluns a divendres d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí amb Rosa Maria Ruscalleda.
8: Estem en l'espai de l'Ara i Aquí, i en l'espai en concret s'ha acabat el bròquil. Ens acompanya cada setmana, amb la mesura que és possible, l'Aida Gascón, que és directora d'Animal Naturalis, i que bé, ella ens aporta doncs, coneixements sobre el tema de la cuina vegana i també tota la temàtica que envolta doncs, aquest tipus d'acció o d'activitat. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Moltíssimes gràcies per estar aquí, Aida, i nosaltres que anem a posar fil a l'agulla i parlarem doncs, de temes que hi ha vegades i normalment sempre ens quedem una miqueta parats doncs, de lo que ens vas explicant i el que doncs, ens aportes en cada programa. Hem parlat doncs, de temes la passada edició en el que doncs, a l'hora del final del programa sempre ens dones una recepta culinària, així també ho farem avui. Però bé, vam parlar de temes doncs, vinculats en la carn. I avui necessito que volies parlar dels peixos.
9: Sí.
8: Bé, tot i per què?
9: Mira, perquè em semblen molt curiosos. Tu a vegades, Rosa Maria, t'has plantejat si els peixos juguen?
8: No ho sé.
9: Mai t'ho havies plantejat,
8: No m'ho he plantejat mai, però sí que és una espècie que sempre m'ha donat molt a pensar, perquè a vegades és allò que t'han dit que el ser humà i a vegades venim dels peixos, no?
9: Arriba sí, clar. La vida ve del mar. I del mar els peixos, i els peixos van passar...
8: És una cosa, saps, que m'hi he parat per això, la veritat, sigui dita.
9: Doncs, bueno, aquest tema m'interessava perquè va sortir precisament fa poc a La Contra de la Vanguardia, una entrevista que li fan a una tal Elena Lara, que és llicenciada en Biologia i doctora en Oceanografia, i s'ha especialitzat en la investigació dels peixos, un animal tan diferent a nosaltres com són els peixos. I la veritat és que jo amb el tema dels peixos, doncs, clar, jo com a vegetariana tampoc me'ls menjava, no? Per una intuïció dic, bueno, no menjo carn, doncs no menjo peix perquè són animals, i m'imagino que també en sou capaços de sentir, no?, i de patir. Perquè, clar, resulta que els peixos també tenen sistema nerviós central. I tu diràs...
8: Tot?
9: Sí. Tots els peixos tenen sistema nerviós central, que és el que tenim els éssers humans i la gran majoria dels animals, els mamífers, les aus, els reptils, i el sistema nerviós central és l'encarregat de produir-nos sensació de dolor, de patiment, o de gaudir, o d'alegria, o de felicitat. No són les sensacions, són els sentiments. I els peixos també tenen sistema nerviós central, que inclou el cervell, el cerebel, el bulbo raquídeo, no? Els peixos també, però jo em preguntava, bueno, fins a quin punt tenen aquest sistema nerviós desenvolupat, no? I resulta que sí, que tenen uns trets característics que ens impressionen, no? Si els estudiem una miqueta. Llavors, a la pregunta de si els peixos senten, no? Doncs, clar, s'ha demostrat que tenen aquest sistema nerviós central i per tant, doncs, també només cal veure com un peix fuig d'una persona que el vol atrapar. Evidentment és perquè té por, perquè pateix per la seva integritat, no? Però hi havia una altra pregunta que deia, bueno, i això de que els peixos no tenen memòria? Que això sempre, no? Amb la pel·lícula de Pixar de Salvando a Nemo,
8: sí,
9: la Dory,
8: sí, sí,
9: que sempre s'oblida de les coses.
8: Sí.
9: Doncs resulta que tenen molta més memòria de la que ens pensem. Hi ha una investigació sobre el tema que diu que, bueno, quan els peixos en un tanc tens a peixos tancats i els hi dones de menjar pel matí, en un punt, per la nit, van al mateix lloc on el cuidador els hi ha donat de menjar. És a dir, recorden el punt exacte on ve una persona a donar-los de menjar a certes hores, no? Hi ha una altra investigació, que aquesta sí que em sembla impressionant, que es veu que, bueno, que amb molt pocs intents aprenen a sortir d'una xarxa amb un forat molt petit. I resulta que al cap d'un any, si els fiques en la mateixa xarxa, se'n recorden on està el forat.
8: Déu-n'hi-do, no?
9: Bueno, jo no me'n recordaria, al cap d'un any.
8: Imagina't
9: si tenen memòria, molta més de la que hem pensat.
8: Sí, que després també te porta a pensar tot això. La idea és que els pescadors tenen molta cura amb les seves xarxes, eh? Vull dir que intenten posar-les realment totes i potser sí, sí. Ja ells...
9: Home, algun s'escapa sempre.
8: Sí,
9: clar.
8: Però vull dir que potser ells són sabedors, no?, d'aquest tipus d'intel·ligència que poden tenir els peixos, no?
9: O sigui, clar, és que els peixos són animals que fugen del dolor o de la mort. Per tant, la seva reacció és fugir, no? I, bueno, doncs estan adaptats per fugir dels seus depredadors. I llavors la memòria la tenen desenvolupada també, al contrari del que pensàvem, no?
8: Aquí, com comentaves, perdona un moment que talli ara, que l'anaves a explicar, com els hi van donant aquest tipus de menjar, estem parlant d'aquests animals que són de peixes factories, no?
9: Sí.
8: Què els hi passa amb els peixos quan estan aquests, en aquest tipus?
9: Aquests són els pitjors de tots, perquè són els que més pateixen, els peixos de peixes factoria, que són la gran majoria del peix que trobem als mercats. I també és pitjor per la nostra salut, perquè, bueno, viuen en les condicions que viuen, viuen amb tonegats, amb uns tancs, amb una densitat impressionant de peixos per metre quadrat. Beuen i s'alimenten en les mateixes aigües on defequen. Per tant, la toxicitat d'aquest mitjà és elevadíssima, no? I tot això ho ingerim nosaltres, ingerim aquests tòxics i aquesta contaminació, no?, en l'aigua. I de què s'alimenten els peixos de piscifactoria? Pues mira, amb farines de pollastre, amb farines d'ossos de vedella, bueno, los desechos, diguéssim, no? I un aliment totalment antinatural, que això, per suposat, doncs, ocasiona després problemes de salut, un elevat alt de mercuri, etc. No? Però sobretot és el patiment d'aquests animals. I com els maten, també, els peixos, no?
8: Clar,
9: moren asfixiats, la majoria. Així com tenim el reglament europeu indica que els animals de granja han de morir sense patir, això entre cometes, evidentment, però és veritat que els animals de granja a Europa, abans de matar-los, els ha d'aturdir prèviament, perquè no s'entén.
8: Com ho fan? Amb una descarga elèctrica? O...
9: Sí, o amb gas, amb diòxid de carboni, llavors es desmaien, o amb un cop al cap. Bueno, hi ha moltes maneres que són molt tràgiques, però bueno, en teoria, clar, patirien molt més si no tinguessin aquests mecanismes d'aturdiment previ. En canvi, amb els peixos no hi ha. Aquesta llei no es veuen regulats per aquesta llei. Jo crec que hi ha un buit legal en aquest cas i, per tant, moren d'asfíxia. Hi ha peixos com el llobarro i la dorada que moren a l'aigua amb gel. I això és una mort lenta i angoniosa que pot durar fins a 40 minuts fora de l'aigua, amb gel, bueno, terrible, no? I evidentment que pateixen.
8: Clar, vull dir, aquest sistema deu ser potser la manera que deuen haver investigat, de que arriben doncs amb la condició de la carn d'aquest peix doncs més tensa, més fresca, sí. I bueno, com això és quasi, quasi la similitud amb els peixos, no? Que com més viu és l'animal, doncs...
9: O com les vedelles, que perquè siguin molt tendres, les tenen engabiades perquè gairebé

0: en el cas aquest de, dels llobarros i les dorades, un punt més enllà, un pas més enllà en la crueltat animal seria en el cas d'alguns països, no? Com Japó o Corea, on els peixos es mengen vius. Se serveixen vius i tu te'ls estàs menjant que encara es belluguen. Perquè es busca la màxima frescor del producte, no? Però clar, és que a mi em sembla això d'una crueltat innecessària i bueno, ens hauríem de replantejar aquest consum de carn que fem, perquè a vegades diem, bueno, doncs no mengem carn com mengem peix. Això, antigament, els primers moviments vegetarians, sobretot a Anglaterra, que viuen rodejats de mar, no? Molts vegetarians prenien la decisió de no menjar carn, però sí que menjaven peix. És el que avui en dia anomenem piscitarians. Però això ja no es porta, perquè després de tants anys ja han sortit molts estudis, ja tenim el coneixement per veure que els peixos també són animals que també pateixen, i per tant els vegetarians que es fan ara o vegans rebutgen també consumir peixos.
1: Déu-n'hi-do, hi ha un tipus doncs, de presentació en la taula d'aquests dels peixos, en aquest cas que estem parlant, però a mi m'has deixat parada, no? Perquè jo no m'imagino... Si ho expliques és perquè hi és, que hi hagi un peix movent-se i tu te l'estiguis menjant. Bueno, podem pensar en les ostres. Passa que a vegades les ostres fins que no hi tires llimona...
0: Mira, les ostres el que passa és que no tenen sistema nerviós central. Jo no em menjo, però en teoria no pateixen. El que passa és que jo, per si de cas, mira, però clar, no podem ficar en el mateix nivell a un peix que una ostra, perquè el peix sí que té cervell i té sistema nerviós central. Per tant, bueno, també hem de pensar l'enorme quantitat d'antibiòtics que ingerim quan mengem peix. Els vacunen un a un.
1: Què
0: els peixos de piscifactoria, i això jo quan m'he estat informant he dit, vaig a mirar YouTube, aviam com ho fan, com fan això de vacunar els peixos un a un? Pues sí, amb una cadena d'aquestes de fàbrica, amb una cinta transportadora, estan allà tots els peixos, milions i milions de tonelades de peixos, que amb una miqueta d'aigua la justa perquè sobrevisquin, però la mínima perquè no puguin nedar i no s'escapin. Llavors ja doncs, tot el personal de treballadors agafant un a un el peix i amb una pistola pneumàtica li injecten l'antibiòtic o la vacuna, no? I després el tornen cap al tanc. Aquests antibiòtics ens els estem menjant nosaltres també. Que llavors és el que parlem, que serà l'epidèmia del segle XXI, que és la tolerància als medicaments. Per una banda, per el mal ús que en fem, no? L'automedicació, no? Però per altra banda, per tota la quantitat de medicaments que estem ingerint a través del consum animal.
1: I a la vegada també se'ls deu tenir que estar preparats per viure en aquestes condicions que també comentes dels peixos, doncs tan apretats, tan junts, perquè és com tot el tipus d'animal, tipus carn, no? Que fa que l'efecte d'estar tot tan apilonat ha de crear doncs, moltes més microbis i moltes més bactèries.
0: Moltes enfermetats, i per això se'ls ha de vacunar. Si no estiguessin tan apretats... Jo no he dit que la gent hagi de deixar de menjar peix i carn de cop. Evidentment, això serà un procés. Però el que hauria de ser immediat i urgent és deixar de tenir els animals hacinats en aquestes condicions d'abarrotament i d'altíssimes densitats a les granges, tant de peixos com de gallines, com de vedelles. El que hauríem de fer és reduir el consum de carn i que aquests animals estiguin molt millor del que els tenim ara.
1: Cada vegada sí que veus que si vas a la peixateria a buscar un tipus de peix, una dorada, un llobarro, sí que el preu doncs realment és el que te diferencia si és de piscifactoria o has agafat doncs, en el mar, entre cometes, Això hem de dir entre cometes, perquè potser te'l fan pagar més car i potser és de piscifactoria.
0: És que hi ha un altre tipus de piscifactoria que és el mar, és a dir, les tonyines, per exemple, es crien al mar però estan engabiades.

0: Estàs contaminant el mar, també. Clar. Per tant, és que al final no t'escapes, eh?
1: Oh, sembla mentida que després parlem de que tot el producte, doncs, de primera mà, diguem-ho així, doncs, s'encareix. Com no volem que s'encareixi, sí, estan fent, doncs, aquest tipus de gàbies, de mitjans, perquè tinguem peixos a dojo durant tot l'any, no sigui només una temporada, que és el peix que toca, com moltes verdures i fruites, que tampoc és l'arronament, ara tampoc, perquè també hi ha els invernaders, no? Però, esclar, doncs, com el que tu dius, és a dir, realment,
0: el mar
1: també està contaminat amb tot això.
0: I després els peixos que no es crien en gàbies ni en passifactories, que són els que capturen en estat salvatge, també és una tragèdia, perquè ho fan amb xarxes d'aquestes d'arrossegament, on es carreguen tot el fons marí, no? Els coralls, agafen moltes espècies que realment després la gent se n'ha un altre cop al mar ja mortes, perquè clar, passen pel mig d'aquestes xarxes tan enormes, i ens estem, bueno, estem buidant els mars. Ja s'està començant a alertar que els mars estan quedant buits de vida.
1: Això és molt greu. Molt greu, realment, doncs, que potser tindrà que ser, doncs, quasi tot doncs, falsificat, no? Posat allà dintre i creat, per si fos...
0: No, més verdures. Hem de menjar més verdures. Aquesta és la solució fàcil.
1: Esperem que les verdures, de totes maneres, Aida, per això no ens hi posem gaires productes, eh? Perquè també anem veient que les verdures se'ls està posant molts insecticides, que per fer, doncs, un tipus de verdura que sigui natural, és molt petita, la verdura aquesta. La gent diem, home, per què no creix més, no? Clar, després demanem que sigui molt més ufanosa, vol dir que més productes potser raros hi ha, no?
0: Estan inflats amb aigua i amb altres productes d'acceleració del creixement, que ara després són nocius per nosaltres també.
1: Molt bé, doncs els peixos també veiem que tenen molta cua i moltes coses també per anar coneixent, i la pena és que realment, doncs, biòlegs ens fan aquest toc d'alerta, no? Perquè, doncs, la gent també ens hi posem a defensar de quin, no sé de quina manera. Perquè, a veure, des de vosaltres, des de el que és la vostra associació, què podeu fer en aquests casos? Vull dir, denunciar-ho? És que ho trobo molt complicat, eh?
0: No, si és que al final la solució és molt fàcil. Nosaltres el que fem és donar la informació necessària per tota la gent que vol començar a reduir el seu consum de carn, de peix, de tots els productes d'origen animal. Els hi facilitem la vida, no? Amb aquesta pàgina web que hem mencionat ja alguna vegada, acvec.com o acvegetariano.com. I aquí donem totes les facilitats, donem molts consells, molts trucs, i aquesta és la base, aquesta és la solució del planeta. És una solució global que afecta el medi ambient, que afecta els animals i que ens afecta la nostra salut per bé. Per tant, és molt fàcil. El que passa és que ens aferrem a mantenir tot com era abans, que era un consum desmesurat de totes les coses, no? Però estem evolucionant. Ara a França acaba de prohibir l'ús de plats i gots de plàstic, d'un sol ús. També a Alemanya es prohibirà els cotxes amb dièsel. Doncs, bueno, hi ha una ciutat a la Índia que ha prohibit la carn, vendre carn, fins i tot, no? Doncs el món a poc a poc s'està donant compte de que hem de reduir el nostre impacte mediambiental, i una de les millors formes és deixar de menjar carn o reduir-ne el consum.
1: Bé, haurem de tornar a anar, doncs, en aquelles èpoques que abans no s'engreixava, per exemple, i posem com a referència, anem parlant de peixos avui, per això, o, per exemple, no s'engreix pròpiament un peix, té que passar molt el temps corresponent per poder entendre la mida adequada, almenys que el porc, doncs, si tenies estat tot un any.
0: Tot un any, sí.
1: I ben bo, doncs, per poder, doncs, tenir, doncs, la seva carn, potser en unes condicions saludables i no, doncs, injectat una miqueta de tot plegat. Molt bé, hem d'anar acabant, però sempre ens ofereixes aquestes receptes, que avui de què anirà?
0: Doncs de peix vegetal, precisament. Per aquells que tinguin enyorança del sabor del peix i a més vulguin proteïna, una nova font de proteïna vegetal, doncs mira, farem aquí un... Aquí tenim els ingredients per fer un peix vegetal per a 4 persones.
1: Molt bé, peix vegetal, això ara ens sorprendràs realment.
0: Aviam,
1: ja,
0: eh?
1: A veure.
0: Mira, és un paquet de tofu. La base serà el tofu, que és un ingredient que molta gent diu, és que això no sap per res, esto sabe a corcho, no?
1: Sí.
0: Però bueno, aquí li donarem saboret. Una mica de miso. El miso és una pasta que es fa amb la soja fermentada i que té molt de sabor, que és molt típica japonesa. També la trobem en qualsevol botiga de productes ecològics. una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori, és un tipus d'alga, que és la mateixa que es fa servir per fer els rotllitos d'aquests, saps com es diuen, sí, aquests rotllitos amb, que venen amb una alga enrotlladets?
1: Sí,
0: els
1: sí,
0: maquis,
1: sí,
0: tot això, sí. El sushi.
1: Sushi, el sushi, exactament.
0: També un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam. El sèsam és una llavor, llavors hi ha... En els...
1: Molt saludable, eh?
0: L'oli de sèsam té un gust molt intens que no serveix per cuinar, però sí que per aquest tipus de plats li donen un toc molt, molt bo. I un got de pa ratllat.
1: Molt bé.
0: El que farem serà tallar el bloc en tofu. Ai, perdó, al revés. Tallarem el tofu en... O sigui, el bloc de tofu el tallarem amb unes rodanxes d'un dit de gruix, més o menys. Agafarem aquestes llàmines d'alga nori. Es venen en llàmines, com si fossin un full de paper.
1: Està bé. Però les llàmines són com fresc, és fresc, és sec?
0: És sec. Va. És sec i és com si fos un full de paper.
1: Ah,
0: i el que farem serà humitejar-les amb una miqueta d'aigua, la part rugosa, i aquesta s'enganxarà en el tofu. Llavors, amb un pinzell, li untarem una mica d'aquesta pasta de miso i llavors li donarà un sabor i ajudarà que s'enganxi, no? I l'alga és el que li donarà el sabor a mar.
1: Està bé.
0: Llavors, agafem aquest tros de tofu i l'emboliquem amb l'alga i amb el miso que hem barrejat i farem un paquetet. Llavors, aquests paquetets els ficarem dins d'un tàper i afegirem la salsa de soja, l'oli de sèsam, i això ho taparem i ho deixem a la nevera tota la nit perquè agafi sabor.
1: Ai, tant.
0: I a l'endemà prepararem la farina de cigró amb l'aigua per fer una, com si fos un símil de l'ou. Quan vulguem substituir l'ou batut per fer un arrebossat, farem simplement farina de cigró amb aigua.
1: Ah, molt bé.
0: Això serveix per fer qualsevol arrebossat. I li podem afegir un raig de llimona per treure-li el gust de cigró, que a vegades doncs, pot molestar una mica, no? I aquests, passem aquests paquetets del tofu amb l'alga nori per aquesta mescla que és com si fos ou batut i ja està, i ho passarem pel pa ratllat. Això ho podem fer al forn, més saludable.
1: Deu ser boníssim.
0: O a la forma tradicional, doncs amb una fregidora o amb una paella plena d'oli, amb oli molt calent i abundant.
1: Molt bé.
0: Ja està.
1: A mi l'única cosa que me fa, com m'expliques aquestes receptes,
0: sí,
1: Aida, és com vols començar o vols iniciar-te doncs, dintre aquest tipus de cuina vegana o vegetariana, el moment de la primera vegada que vas a buscar tots aquests productes. Però si no estàs acostumats a veure'ls ni a conèixer-los i fins que no els identifiques, però el fet que ha de ser el primer moment doncs, que costa una mica. Després ja ho tens a mà i ja pots anar tirant del tros, no?
0: Clar, tot és començar.
1: Sí,
0: però a més és que vivim ara en uns moments històrics en els que tu pots aconseguir tofu a qualsevol supermercat. Abans te n'havies d'anar a la botiga,
1: sí,
0: aquesta dietètica...
1: Sí.
0: Ara no,
1: sí,
0: a qualsevol supermercat trobes tofu. Ja no hi ha excusa.
1: Bé, sí, però pròpiament amb aquestes algues que comentaves... dona la sensació que tampoc no trobes...
0: Sí, les algues és una miqueta més complicat, però ja et dic, a qualsevol poble, per petit que sigui, home, si és molt petit no, però qualsevol poble una mica gran o ciutat, sempre hi ha una botiga de productes ecològics. I aquest producte, l'alga nori, sempre la tenen. Perquè hi ha molta gent que li agrada fer sushi a casa seva.
1: Ara s'ha posat de moda.
0: Sí, està
1: de moda. Les modes aquestes, que bueno, si són saludables, benvingudes siguin. Ai, doncs repeteixes els ingredients, sisplau?
0: Sí, un paquet de tofu, una miqueta de miso, una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori en làmines, un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam i un got de pa ratllat.
1: Perfecte, doncs productes ben sants, provem-ho, perquè doncs, també els sabors, anar canviant de sabor també és prou bo per poder anar doncs, ampliar més la nostra sensibilitat. I acabem sempre amb aquesta frase que ens aportes, Aida.
0: Doncs mira, avui és una frase que va dir la Kim Basinger.
1: Ah,
0: et sona?
1: Doncs
0: sí, no? La Kim Basinger,
1: sí, tant,
0: una actriu contemporània.
1: Sí. Sí, sí.
0: Doncs va dir, si poguessis veure o sentir el sofriment, no ho pensaries dues vegades. Torna a la vida, no mengis carn.
1: Ui, mira, és com ben profund,
0: un eslògan, no?, de
1: sí,
0: publicitat.
1: Sí. Ben bé, doncs com van escoltant, actrius, actors, són molts dels que ja estan amb aquesta nova tendència, i la frase que ens ha quedat aquí reflectida amb què s'ha acabat el bròquil, l'edició del dia d'avui. Aida, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu,
1: bon dia.
2: 107.1 FM. Tordera.
3: TikTok, El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Les millors propostes per estar a la fresca. El Tom, el magazín d'estiu conduït per la Rosa Maria Ruscalleda.

0: segurament una estona prou esperada, perquè doncs, el que passa en les cases, hi ha vegades que quotidianament sol el que els hi passa a la nostra parella de dos. Un guió que ens l'ha fet la Maria Antònia Soler i que li posa la veu del seu espòs, el nostre company Joan Madrid. Doncs bé, avui es parlarà de la gent que estigui molt de mort, a veure si té sort, amb les quinieles, doncs es parlarà de les quinieles.
1: Quin dinar més bo, Tresina. Ets una bona cuinera, de les que ja no en queden, eh? Perquè les noies d'avui en dia...
2: No s'ha de fer ni nou ferrat, ja pot ben dir, tia!
1: Feia anys que no havia menjat un conill amb cargols tan bo com aquest. Quina mà tens, noia!
3: Gràcies, tia.

0: que encara em fareu posar vermella. Què fas, Amadeu?
1: Vaig a fer la quiniela.
0: Ara? Deixa'l que la faci, Tresina. Així ens assabentarem de com va el món del futbol, que l'Amadeu hi entén molt.
1: Dona, és que jo estic al dia de la situació dels equips i, és clar, faig la quiniela de manera científica, amb coneixement de causa. Un dia vaig encertar 9 resultats.
0: Caram, però que no se n'han d'encertar 14.
1: Sí, però és molt complicat això d'encertar-los tots. Per exemple, aquí tenim el primer, Osasuna Atlètic de Madrid.
0: Guanyarà l'Osasuna.
1: Ah, sí? Per què?
0: Doncs perquè els de l'Atlètic de Madrid no em són simpàtics.
1: Dona, però es tracta d'això. L'Atlètic de Madrid juga millor i, a més, té un davanter molt bo.
0: Tant se me'n dona. L'Osasuna m'agrada més.
1: Mare de Déu, quina quiniela sortiria. Ei, va, sap què farem? Avui la quiniela posaré els resultats que vostè em digui.
0: Ah, no ho facis, que no hi entenc res de futbol i llançaràs els quartos.
1: No hi fa res, ens divertirem una estona. Així que hem dit Osasuna Atlètic de Madrid 1-1. A veure el següent, Espanyol Sevilla.
0: Ai, no m'agraden cap dels dos. Un empat.
1: Oh, alça, quina quiniela sortirà? Tia, el Sevilla té uns jugadors que han fitxat fa poc i...
0: Tens raó de més per empatar.
1: Molt bé, Espanyol-Sevilla, un èxit. A veure, València a les Palmes.
0: El València, sens dubte, 1-1.
1: Li agrada el València, tia.
0: Vaig tenir un pretendent valencià, jo.
1: Alça, això no ens ho havia explicat.
0: No hi ha gran cosa per explicar, nen. En els meus temps no era com ara, que les primeres de canvi ja es pregunten en tu casa o en la mia. No, jo tot el més que podria dir és de quin color duia les espardenyes. Ah!
1: Va, deixem estar els pretendents i anem per la quiniela.
0: Sí, a veure si et fas ric.
1: Mira, Real Madrid-Saragossa.
0: Els Baños, 1-2.
1: Tia, el Real Madrid té una plantilla molt bona i el Saragossa és com una puça al costat d'ells.
0: Torres més altes han caigut, 1-2.
1: Ai, mare de Déu, que potser va tenir un pretendent manyo. Deixem-ho estar. Anem a pel Deportivo. No, tenim el Murcia Deportivo a la Corunya.
0: A veure, que pensi...
1: L'últim de la llista,

0: I l'últim de la llista, Barcelona-Villarreal.
1: El Villarreal és aquell equip que van tots grocs, oi?
0: Sí, això mateix.
1: Doncs el Villarreal. Sempre m'han agradat molt els canaris.
0: Però què diu, tia? No, dona, no. Miri, li he deixat posar totes les animalades que ha volgut a la quiniela. Però aquesta sí que no, perquè només de pensar-ho, fins i tot em poso nerviós. Que no veu que el Barça és l'equip més potent de la temporada? I té el millor davanter del món. A més a més...
1: No t'enfadis, Amadeu. Si t'agrada tant el Barça, et deixo que posis un empat.
0: Un empat? Has sentit això, Tresina? Ni pensar-ho. Em sap greu, tia, però aquí hi poso jo el resultat. Almenys n'encertarem un. Barcelona-Villarreal, un.
1: Doncs a mi m'agradaven els groguets, ja veus.
0: Déu meu, tia, feia anys que no veia una quiniela tan esgavellada com aquesta. Si jo fes les quinieles com vostè, no encertaria cap resultat.
1: Ja t'ho he dit, que jo no hi entenc res de futbol.
0: Però que ho veig, tia!
2: Bé, si més no, l'emoció estarà en veure quants n'haureu fallat.

0: Tresina! M'havia de passar a mi això, Tresina!
1: Què et passa, que vens tan esbarat?
0: Què em passa? Que m'han saltat 13 resultats de la quiniela!
1: Ah, què em dius ara? Per un m'han fet els 14, valga'm Déu i la tia Úrsula. Llàstima d'haver-ne fallat un.
0: Sí, i saps per què n'han fet? Els 14 han fet els 14 i no cobrarem una pila de diners. Doncs perquè un burro va posar que guanyaria el Barcelona i resulta que han empatat amb el Villarreal.
1: Oh, home Déu!
0: Burro! Burro! Que sóc un burro!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 22 de juny, les tres paraules del dia són pressupostos, joves, banderes. Pressupostos, obert el període de votació per als pressupostos participats, es podrà votar fins al 19 de juliol i els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. Joves, obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta i el torneig de pilles a la fresca d'aquest estiu torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. Banderes, Lloret de Mar acull l'acte d'entrega de banderes blaves de tot Catalunya i l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. A Tordera, oberta el període de votació per als pressupostos participats en aquesta edició 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Ens parla del projecte el regidor encarregat Pere García.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Avui, 22 de juny, és el Dia Mundial de la Selva Tropical, dedicat a conscienciar sobre la protecció dels boscos tropicals i la seva importància per al clima i la biodiversitat. Avui és Sant Paulí de Nola. Va ser un noble romà molt ric que va repartir gran part de la seva fortuna entre els pobres. Avui fa anys, Meryl Streep, actriu, 77 anys, la cantant Cyndi Lauper, 73 anys. Falten 63 dies per Sant Bartomeu, per el 24 d'agost. Avui a Tordera esperem un ambient d'estiu. Estones amb sol, amb algun núvol, temperatura agradable, màximes de 30 graus. Demà, predomini del sol, una mica més de calor al migdia i també a la tarda. La dita ens diu, pel juny, la falç al puny. A l'hort ara toca collir enciams, cebes tendres, carbassons, cogombres i mongetes tendres i plantar o sembrar mongetes, enciams d'estiu, bledes, porros i cols per a la tardor. La notícia curiosa ens apunta que a Menorca avui se celebra el tradicional diumenge d'esbé. L'acte cobra les festes de Sant Joan de Ciutadella. El jove que representa Somó d'esbé visita desenes de cases en una jornada que manté viva una tradició centenària. I la frase cèlebre de Sèneca, la sort és el que passa quan la preparació troba l'oportunitat.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

Benvinguts tots i totes al nostre espai A Punt de Solfa. Algú ha trobat la resposta a la pregunta que vam fer la setmana passada? Quin és l'element indispensable per qualsevol espectacle? Doncs el públic! Sense públic no hi hauria òpera, per molts teatres que es fessin i moltes òperes que es composessin. I ja posats a preguntar, qui va al teatre a escoltar òpera?

Una de les raons de la riquesa musical d'Espanya en el segle XVIII va ser la fal·lera dels Borbons per la música. Nois, alguna cosa bona havien de tenir, oi? L'activitat musical de la Capella Real, primera institució musical del país, es va intensificar. Tot aquest increment en l'activitat musical va fer que molts dels grans músics europeus de l'època, com Domenico Scarlatti, Farinelli o Luigi Boccherini, desenvolupessin bona part de la seva carrera a Espanya, bé com instrumentistes o com professors i músics de càmera dels nous monarques de la dinastia borbònica. El Teatro Real de Madrid, inaugurat el 1738 durant el regnat de Felip V, s'hi podien escoltar òperes com Tolomeo e Alessandro de Domenico Scarlatti, de la que us oferim l'ària de Lisa de l'acte primer.

Ja en el segle XVII, amb l'aparició dels primers teatres públics, els espectacles s'havien començat a finançar amb el pagament de la venda de butaques. Moltes companyies i empreses privades van veure en les representacions operístiques una proposta rentable. Venècia va ser pionera en aquesta nova concepció de l'òpera com una transacció per guanyar diners. A principis del segle XIX, els teatres d'òpera eren centres de vida social i estatus, on les famílies adinerades posseïen llotges privades, en les que es tancaven negocis i fins i tot matrimonis. A finals del segle XIX i principis del XX, amb l'auge de la industrialització, la classe mitjana i els intel·lectuals van començar a omplir els teatres. L'òpera es va convertir en un símbol de prestigi cultural i educació per la burgesia emergent. A Catalunya, l'escena operística va estar profundament lligada a la societat industrial. Gràcies a les retransmissions radiofòniques i els enregistraments discogràfics, l'òpera va arribar a les classes populars i treballadores. Voleu saber quina és l'òpera que més vegades s'ha representat en el Gran Teatre del Liceu? Doncs és... Ta-da-chan! La Gioconda, de Milcar i Ponchielli, que s'ha posat en escena 154 vegades. Tot un rècord! Nosaltres ens hi afegim, oferim-vos l'ària Oh Madre Mia del tercer acte d'aquesta òpera.

A dia d'avui, el públic operístic és molt variat. Hi podem trobar els melòmans fidels i el públic sènior, que valora la música clàssica i segueix les temporades habituals, la gent jove i nous públics que s'acosten a l'òpera gràcies a programes especials que ofereixen entrades molt més econòmiques per a menors de 35 anys. I també, és clar, els turistes culturals, que es desplacen expressament per assistir a grans produccions en teatres de referència internacional. Avui, últim programa d'òpera del nostre espai A Punt de Solfa. I com que no voleu que us entristiu, escoltarem La marxa de Fidelio, l'única òpera que va composar Beethoven, que a més acaba bé.

el delicat i melodiós solo de violí, que pertany a l'escena de la meditació de l'òpera Thais de Jules Massenet, ens acompanya mentre va baixant el taló que tanca la temporada d'òpera del Teatre de Ràdio Tordera. Adéu-siau i visca l'òpera!

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Hi ha nits que s'obliden.
3: I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. 1878, Josep Clarà, l'ideal de bellesa del noucentisme. La llarga i fructífera activitat professional de Josep Clarà, Olot 1878, Barcelona 1958, un dels millors escultors catalans de la primera meitat del segle XX, el va situar en una posició de capdavanter d'un dels períodes artístics més genuïns del nostre país, el noucentisme. Tot i això, sovint se l'ha recordat pels seus darrers anys, quan el règim franquista va imposar la seva obra escultòrica, la més acadèmica, com a model per a la generació d'escultors de postguerra, i quan ell mateix acceptava premis que culminaven la seva trajectòria com un dels artistes espanyols més destacats del seu temps i duia a terme un encàrrec oficial tan significatiu com el Monument als Caiguts, 1950-1953, instal·lat a la Diagonal de Barcelona i actualment retirat de la via pública. Aquest reconeixement oficial, que va tenir lloc quan Clarà sobrepassava els 60 anys i la posició política que va adoptar aleshores, han estat un llast per a la seva obra creativa, ja que sovint se l'ha jutjat anteposant les seves afinitats ideològiques a la qualitat de la seva obra, sense tenir gaire en compte el paper destacat que havia ocupat en l'art català les tres dècades anteriors. És allò que es diu tot sovint que s'ha de separar entre l'art, l'artista i la persona. En aquest sentit, és significatiu que l'any 1996 només un grup molt reduït de ciutadans suposés el tancament del Museu Clarà, llegat per la seva germana Carme a l'Ajuntament de Barcelona del 1969. I que reunia la majoria de la seva producció en la que havia estat el seu taller. En definitiva, el reconeixement que l'escultor havia aconseguit abans de la dècada del 1940 va anar minvant i, en conseqüència, se n'ha difuminat la seva brillant trajectòria, forjada a Olot i a Tolosa de Llenguadoc, en París i Barcelona, com a centre d'operacions, que va donar com a fruit alguna de les escultures més representatives de l'art català, entre les quals destaca la Deessa. Les dues versions que va realitzar de la Deessa, la seva obra més icònica, datades respectivament del 1910 i del 1928, permeten observar el seu cànon estètic i l'evolució que va seguir un cop va tenir definit un llenguatge personal i inconfusible. Clarà va dominar ben aviat la representació de l'anatomia humana, entesa com una estructura arquitectònica que havia de tenir les diferents parts del cos ben articulades, i es va centrar en el nu femení, tot cercant en el marbre la perfecció i la bellesa absoluta d'una deessa. Sense defugir la representació de figures dretes o assegudes, va dominar complicades posicions dels cossos i es va servir del dibuix i el model per dotar-los de naturalitat. Però si en la dècada del 1910 les seves figures de dona mostraven una expressivitat capaç de provocar emocions, en la següent va seguir un rigorós procés de simplificació per eliminar el que considerava superflu i aprofundir en l'essència de la escultura, també en suprimir qualsevol rastre d'expressivitat. Els marbres d'aquest període pequen sovint d'una certa fredor. Així doncs, amb la primera versió de la deessa, la del 1910, culmina l'etapa de recerca formal, de definició de la seva personalitat artística, iniciada després d'haver abandonat la forta influència rodiniana de la seva joventut i de veure en directe els marbres del Partenó a Londres i les escultures del Renaixement, especialment les de Miquel Àngel, a Itàlia. També la seva relació amb Eugeni d'Ors, a qui va fer un retrat a París el 1910, va contribuir al descobriment dels clàssics i a l'adopció d'un art hereu dels antics grecs, tot continuant pel camí que havia iniciat poc abans el seu amic Aristides Maillol i que seguiren altres escultors europeus defensors de la figuració enfront dels moviments d'avantguàrdia, que aquells anys esclataven amb força. Es dona la circumstància que entre el 1902 i el 1905 Clarà havia vist com Maillol modelava Mediterrània, una obra mestra amb la qual retornava l'escultura a les essències pròpies de l'antiguitat. Aleshores, però, dominat encara per la força creativa de Rodin, Clarà no s'havia sabut valorar el significat. La seva versió de la deessa, la segona, la del 1928, la va fer per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona per ubicar-la en un indret destacat de la plaça de Catalunya, urbanitzada de nou amb motiu de l'Exposició Internacional del 1929. En ella es detecta perfectament la voluntat d'eliminar tot allò superficial per cercar les formes escultòriques més pures. Així, mentre que el resultat de les seves primeres recerques havia estat una deessa de formes robustes, de cabells rinxolats, de musculatura potent i d'expressió humana, gairebé 20 anys després va transformar la mateixa figura i va eliminar qualsevol rastre d'exaltació per aconseguir una deessa més serena, més sòbria, encara que més inexpressiva, fruit d'una mirada més racional. Tanmateix, en les dues versions va mantenir intactes les formes rotundes i harmonioses. No cal dir que els valors plàstics de la deessa també fan palesos en altres obres coetanes i a la mateixa tipologia, com ara Crepuscle, 1907-1910, Repòs, 1929, o Meditació, 1929-1930. La irrupció de Clarà en l'escena artística de Barcelona no va tenir lloc fins al 1911, quan ja havia assolit un cert renom, després de tenir lloc fins al 1911, quan ja havia assolit un cert renom després de guanyar l'any anterior 100 les medalles d'or en una exposició internacional celebrada a Brussel·les i a l'Exposició Nacional de Madrid. Tal com ja havia passat amb Miquel Blay, l'escultor evolutiu de la generació dels modernistes, el fet que no va haver seguit estudis artístics a Barcelona i d'haver-se instal·lat de molt jove a França, l'havia mantingut allunyat de l'ambient artístic català, en excepció d'Olot, la ciutat on havia nascut el 1878, on la premsa local seguia pas a pas el seu treball i els seus èxits. Així doncs, la seva participació amb una cinquantena d'obres, entre escultures i dibuixos, a la 6ª Exposició Internacional d'Art de Barcelona i l'última de les grans exposicions de belles arts que la darrera dècada del segle XIX i primera del XX havia organitzat l'Ajuntament, va suposar un veritable descobriment als crítics més rellevants de l'època, com Romà Jori, Joaquim Folch i Torres o Josep Maria Junoy, que defensaven i impulsaven el noucentisme, el nou moviment cívic i cultural que estava posant en marxa Eugeni d'Ors, van celebrar el descobriment d'un nou artista que no només havia assolit el nivell tècnic propi dels grans artistes, sinó que, també, sintonitzava plenament amb els plantejaments estètics de recuperació d'un art d'arrels clàssiques. L'èxit aclaparador que va tenir en aquell moment Clarà el va situar a primera fila de l'art català i se'l va considerar un dels capdavanters indiscutibles de l'escultura catalana i un dels que representava millor l'esperit noucentista. La vida i obra de Clarà es pot resseguir en els dietaris que va escriure. Es conserven a partir del 1910 fins al 1958, any de la seva mort. Destriant la informació que va anar apuntant dia a dia, es poden saber totes les obres que modelava, els encàrrecs que rebia i quins models utilitzava. Es pot seguir minuciosament el procés creatiu d'alguna obra seva o les exposicions a les quals participava. També anotava les visites al seu taller de París d'artistes i intel·lectuals catalans que viatjaven a aquella ciutat, com ara Esteve Monegal, Josep Maria Junoy, Josep Carner o Josep Maria López Picó, així com la seva relació amb altres artistes catalans que vivien a París, com Joaquim Sunyer. Durant la Primera Guerra Mundial, fins i tot va deixar testimoni de les bombes que els alemanys llançaven sobre París, mentre ell continuava treballant al seu taller. Aquesta informació de primera mà permet conèixer aspectes més personals de Clarà, el seu temperament, les seves aficions, el seu interès per les ciències ocultes, els viatges que va fer, els lligams familiars, el fracàs d'una relació sentimental o la decepció o la devoció per Isadora Duncan, qui havia tingut ocasió de veure debutar a París el 1902 amb molt poc èxit. L'amistat que va mantenir amb aquesta ballarina americana entre finals del 1912 i els primers mesos del 1913 han estat un dels episodis més esmentats de la vida de Clarà, atès que la Duncan ja gaudia aleshores d'una gran anomenada. Clarà la va representar en una sèrie de dibuixos que, com els que li van fer els escultors francesos Auguste Rodin i Antoine Bourdelais, capten els seus moviments i la seva lleugeresa a l'hora d'interpretar amb gran llibertat i espontaneïtat destacades peces musicals de Schubert, Wagner o Tchaikovsky. Duncan hi apareix coberta amb abels transparents que onegen a l'aire. Clarà va tenir tracte amb altres ballarines, com l'argentina Antònia Mercè o la catalana Àuria de Sarrà, però cap va deixar una petja tan forta en el seu art i la seva vida com Isidora Duncan. L'escultor ja havia representat abans el moviment de la dansa en la seva obra escultòrica. El 1910 havia modelat el ritme. Dues dones dansen entrellaçades, cobertes amb vels transparents enganxats a la pell que deixen entreveure una anatomia suau i potent i on el reflex de la llum sobre les formes arrodonines dels cossos, fosos en bronze, crea una vibració que contribueix a potenciar la impressió del moviment. Aquesta obra, d'unes proporcions i d'una harmonia perfectes, és una de les mostres més reeixides de l'afinitat que en aquell moment tenia amb l'escultura grega. No és estrany, doncs, que la dansa d'Isidora Duncan, tan propera espiritualment amb l'antiguitat clàssica, el captivés i que, quan la va conèixer i la va tractar, se sentís atret pel seu art i per la seva personalitat. Durant uns quants mesos, va freqüentar casa seva i va assistir a les seves actuacions al Trocadero i al Chatelet, on li va fer nombrosos dibuixos del natural, a punts espontanis en els quals va captar el moviment i ritme amb una gran força expressiva. Alguns d'aquells dibuixos els va exposar per primera vegada el 1913 a la Galeria de Faians Català de Barcelona i poc després a Berlín, en una exposició dedicada a la ballarina on van figurar al costat dels de Rodin i Bourdelais. La mort dels fills d'Isadora Duncan, ofegats al Sena, i la decisió d'ella de marxar a París va posar fi a una breu amistat. L'escultor català va rememorar aquest episodi dramàtic en una altra sèrie de dibuixos que va fer el 1927, quan es va assabentar de la tràgica de mort de l'artista. La crisi internacional, provocada pel crac del 29, va afectar profundament els ambients crítics de París i va suposar una davallada considerable d'encàrrecs a artistes estrangers residents a aquella ciutat. Atès que la crisi no va tenir les mateixes conseqüències al nostre país, Clarà va decidir traslladar el seu taller de la Rue Malakoff de París a Barcelona, on va ocupar el que havia estat l'estudi de Josep Llimona a la Diagonal entre el 1934 i el 1947, any en què es va fer construir un nou taller al jardí de casa seva, al barri de les Tres Torres. El celebrat retorn de Clarà a Catalunya el 1932 va originar encàrrecs tan descarregats com els marbres Apolo 1934 per a Pau Casals i Pujança 1936 per a Lluís Plandura. Però el més significatiu fou el canvi considerable que es va produir en els plantejaments estètics. Si ja uns quants anys abans havia representat figures de dones dempeus tan suggeridores com Estàtica, 1926, un nudo d'un gran atractiu per la seva posició i la suavitat del seu modelat, en arribar a la maduresa va abandonar definitivament la temàtica de les deesses per adoptar un model iconogràfic basat en la representació de dones reals de carns i ossos. Joventut, 1933-1935, i molt especialment en Plenitud, una dona de tronc generós, turmells amples, en total sintonia amb la descripció que el seu amic Eugeni d'Ors havia fet al llibre La ben plantada. L'art escultòric de Clarà va convertir aquesta dona en el seu referent, tot superant l'ideal clàssic. En qualsevol cas, la seva creació artística es conserva com un testimoni d'una època en què l'escultura catalana va assolir un dels seus cims més alts. I avui us haig de dir que farem una breu pausa durant aquest estiu. A més, també us haig de dir que el 1929 la crisi internacional va afectar moltíssim a molts països, però l'estat espanyol, com que encara no tenia una economia internacionalitzada, no li va afectar tant. Sí li va afectar quan el 1931 la República buscava diners de crèdit per fer les expropiacions i poder pagar a la gent que expropiava les terres, amb els terratenents, etc. Però això no ho va poder fer perquè no hi havia crèdit en el mercat. I això sí va afectar. Per això Clarà, el 1929, deixa França i torna cap a Catalunya. I nosaltres hem viscut una paradoxa, també. Avui hem parlat de Josep Clarà, nascut a Olot, com jo. Així és que avui érem parlant d'un olotí i us ho narrava un altre olotí. A reveure!

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: indsat på nu efter Emma.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: fat på nu efter Emma.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: I aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
5: Doncs bé, nosaltres estem a punt. Estan a punt vostès? Perquè és moment que comencem el repertori. Música estriada, doncs pensant en aquest moment, música en la que volem compartir amb vostès des d'allà on estiguin, des d'on ens escoltin. I què els hi sembla? He triat una d'aquestes cançons que en el seu moment doncs, van donar la volta al món, van encapçalar llistes i més que tot és el que volien, desitjaven, no es cansaven de dir-ho, és que la gent tenia que buscar i tindre una vida tranquil·la, fàcil, feliç, una dolça vida. I el tema és aquest, és Dolce Vita, ens l'interpreta Ryan Paris.

Ryan Parks és un cantant que el seu nom verdader és Fabio Roscioli, nascut a Roma un 12 de març de 1953 i que va arribar a capçalar èxit internacional en el 1983 amb aquesta cançó, Dolce Vita. Composada i produïda per Luigi Giovanni, Dolce Vita, originalment publicada a Itàlia, per la discogràfica Disco Magic, va arribar al top 1 de les llistes de venda de tot el món.

Doncs bé, com comentàvem, encapçalant llistes de ventes a tot el món. També va arribar en un cinquè lloc amb el rànquing anglès per Luca Ryan. Va ser invitat dues vegades a la transmissió del programa de música Tot of the Pops. I bé, nosaltres ens quedem amb aquest bon ritme d'aquesta Dolce Vita amb en Ryan Paris. Que ell tranquil·lament es donarà pas, doncs, escolta un tema tan tranquil també, però amb molt de ritme, dels Wham amb aquest grup Torpe.

Doncs bé, que anem escoltant aquest tema d'interpretació per als Wham. Hem de dir que és un duet britànic de música pop creat l'any 1981.

La seva separació va ser l'any 1986. Hem de dir que aquest grup en els Estats Units va ser conegut com Wham! Uk, ja que existia un altre grup amb aquest mateix nom. Amb una enquesta de l'octubre del 2008 realitzada per ANME, els Wham!, va ser escollida la millor body band de tots els temps.

Doncs bé, deixant enrere els volen del grup Tropicana, nosaltres que donem pas de bat a bat, obrint les zones radiofòniques a la senyora Dana Summers.

Hem de dir la gran Donna Summer. Nascuda amb un 31 de desembre de 1941 a Massachusetts, hem de dir que mundialment famosa cantant, compositora, pianista, actriu estatunidenca, que dels seus discos pop durant els anys 70 i començaments dels anys 80 va lograr tindre diferents ocasions 5 premis Grammy. I també sent la primera artista en tindre 3 àlbums consecutius al capçalar el número 1 als Estats Units del Billboard Hot 100. Al llarg de la seva carrera va vendre més de 150 milions de còpies en tot el món, el que la va convertir, la convertida, en una de les músiques amb més ventes de tots els temps. La gran, la única, la Donna Summer. I bé, amics, nosaltres que anem arribant ja de mica en mica a la recta final d'aquest repertori, edició de l'últim dia del repertori d'aquesta temporada tardor-hivern, i que nosaltres desitgem, procurarem els dilluns doncs anar posant temes musicals, i ho farem amb un per acomiadar-nos com aquest, i bé, tornar-nos a retrobar amb aquesta setmana que començarem aquesta programació estiuenca. És el senyor Michael Oldfield amb una cançó tranquil·la, relaxada, per anar acabant.

Doncs bé, explicarem una miqueta d'historieta del senyor Raymond Oldfield, que va adquirir una guitarra quan, parlem del pare, el pare que era músic, quan servien a la Reial Air Force a Egipte durant la Segona Guerra Mundial. Hem de dir que el

0: Michael va veure sempre el seu pare quan tocava la guitarra i com ell va tindre 7 anys, de seguida va convèncer perquè li comprés aquesta primera guitarra que el va portar a èxits internacionals com aquest mateix que anem escoltant. Michael Loyfelia composava cançons als 10 anys d'edat i bé, considerava doncs que la guitarra era un d'aquests instruments angelicals. Doncs bé, nosaltres fins aquí tenim la música d'aquest repertori. Els donem les gràcies per ser fidels a aquesta cita d'aquest horari i dintre el magazín Ara i Aquí. Preparin-se perquè ara vindrà la programació d'estiu Ara i Aquí, però d'estiu.
1: Ara i Aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i Aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
2: Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, obert al període de votació per als pressupostos participats 2026. Fins al 19 de juliol es podrà votar telemàticament les diferents propostes. Pere García és el regidor encarregat del projecte.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: 22 de juny de 2026, els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. La iniciativa Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, busca millorar el benestar emocional dels pacients en situació de malaltia avançada gràcies al contacte amb els seus gossos. Jordi Valls és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola Serra Llarga de Blanes amb autobús. Els joves rebran una beca de 100 euros que completin aquesta formació i les 80 hores de pràctiques. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El torneig Villes a la Fresca tornarà aquest estiu del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. L'entitat La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat d'inscripció a través d'un formulari. Ens parlava d'aquesta edició el seu president, Quim Cavaller.
5: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies. Però, clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 pues, fan 2 més, que és gairebé el doble. I llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Ell va arribar oficialment l'estiu, ho va fer amb unes temperatures realment càlides, no de rècord ni de bon tros, però sí amb unes temperatures que arribaven als 32, 33, puntualment 34 graus a la mateixa costa, valors de 35, 36 cap a l'interior de la comarca. De moment, la situació prevista pel dia d'avui indica que farà menys calor. De fet, hi haurà alguns núvols prims aquest matí, també núvols alts i mitjans aquesta tarda, conseqüència de les fortes tempestes que descarregaran el Pirineu i punts del nord de la Catalunya central, però que en cap cas no arribaran aquí a la costa, més enllà d'aquesta desfeta de les tempestes. Els vents bufaran molt fluixos i, en conseqüència, avui tindrem la situació marítima molt tranquil·la, mar arrissada, tota la costa maresmenca. Demà tindrem núvols durant la primera meitat de la jornada, durant el matí, però seran núvols poc importants, no deixaran precipitacions i les temperatures pujaran una mica en relació a les d'avui.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Les 10 de la nit, 4 minuts d'aquest divendres, dia 19 de juny del 2026. Les darreres hores, els darrers dies, ei, hola, hola, que m'estan saludant, hola, hola, pare i fill que van en bicicleta. Bé, ah, no, pare i fill, sí. Un va en bici, el pare va en bici, el fill va caminant. Bé, aquí... Les coses atípiques també són guais de veure-les, eh? M'estaven saludant tots dos, evidentment els he vist, perquè tots dos duien una samarreta ben groga i, evidentment, doncs mira, m'ha sobtat i m'estaven saludant. I, bé, saludo, saludo. Ja saps que no tinc cap mena d'inconvenient d'anar dient les coses que passen en directe, així és la vida de xula, i no cal ser tan recta, no? A mi m'agrada ser molt flexible. Es nota, es nota. Doncs bé, dit això, que jo volia posar-me seriós, si veus, no ho he aconseguit. Volia dir, de forma seriosa i professional. Vinga, va, ho intentem. Bona nit, bon divendres, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la FM. Iniciem la segona hora del Bones Vibres a Ràdio Tordera. Salutacions ben cordials d'una servidora, Maritrini Hernández. Veus que quan vull també sé fer-ho, una altra cosa és que vulgui fer una altra cosa. Anem a recuperar una cançó d'una altra època, d'una altra dècada. Ai, quin ritme. Ai, quines melodies. Ai, quins records.

Els germans Nacho i Javier Campillo van fer molt bé i van revolucionar el pop-rock d'una manera molt seva, eh? Van fundar aquesta banda als anys 80 i ho van fer d'una manera diferent, des de Badajoz a la seva, i van triomfar, i molt bé. Van ser grans estrelles i grans protagonistes de la música de la dècada dels 80 i dels 90. Són els Tam Tam Go.

Nacho Campillo, Javier Campillo i Rafa Callejo, principals components dels Tam Tam Go, i aquesta una de les cançons que triomfaria l'any 1991. Una altra gran banda que també van revolucionar per la seva manera de ser, per la seva manera de transmetre i també per ser diferents, per ser diferents. Començarien també a la dècada dels 80 i començarien a triomfar a principis dels 90. Primer versionant, després feien alguna coseta de les seves, però sempre amb la seva llum, Los Manolos.

Un treball musical que veuria la llum l'any 1991 anomenat La Pasión Condal. El treball musical estava dedicat a la ciutat de Barcelona, una gran passió. Barcelona, la ciutat comtal, la ciutat més bonica de l'univers. Los Manolos, ai, que bé que ens ho han fet passar los Manolos. Recordes les Olimpiades del 92, allà los Manolos cantant All My Loving i moltes més cançons. Doncs tot torna, tot torna. Es van separar per qüestions de discogràfiques i coses dels éssers humans. Però bé, hi ha una cosa que es diu sentit comú i es van retrobar perquè, de fet, ells com a amics mai s'han separat, ells sempre han estat cantant per ells, però des de fa un temps van dir, vinga, va, sortim a la llum. Demà, la ciutat comtal de Barcelona. Madre mia, el que passarà demà a la ciutat comtal. Jo m'hi anava demà. Demà, en viu i en directe, a la seva ciutat, a la ciutat més bonica del món, Los Manolos, en viu i en directe. Sí, demà dia... Ai, no, demà no, que jo m'equivoco de dia, però fàcilment, eh? Demà és dia 20, no? Doncs posa-li una mica més a dies. Mira, encara podria anar. Jo ja posava demà dia 30. Ai, les passions. T'ho ben dit, eh? Estava dient, quina pena que sigui demà, perquè si me puc organitzar sóc capaç d'anar-hi. Doncs sí, m'organitzo. El proper, i tu també, eh? És veritat, demà dia 20 de juny els protagonistes són els Pets a Lleida, la banda de Constantí que toca anar a Lleida, que és dia 20. El dia 30, el penúltim dia del sisè mes de l'any, ens organitzem, ho apuntem a l'agenda. El dia 30, baixar a Barcelona, no comptar amb Rodalies Renfe perquè no hi ha trens. Per tornar a les tantes de la matinada, no per res més, eh? Bé, és igual, amb autobusos, amb cotxes particulars i encara que tinguem que fer la nit a Barcelona, cal gaudir de tot això. El dia 30, el dimarts, dia 30 de juny, a Barcelona, dins el Festival Barts, Gypsy Kings, Los Manolos. El concert serà al Poble Espanyol, a l'Avinguda Francesc Ferrer i Guardià. Ai, quines coses boniques ja per aquest estiu, veus tu que bé? Doncs anem de rumba a rumba, però una rumba una mica diferent, eh? Dos germans són també de Barcelona, fan rumbita i li van dedicar una cançó a Cameron. Ai, ens posem amb un ritme més suau perquè de tant en quant toca. Solemnitat davant aquesta cançó, peça importantíssima en el panorama musical espanyol.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'escoltem, t'escoltem. Les 21:21 minuts. Queden segons perquè arribi una hora màgica, que aquesta hora, doncs, entre altres coses, permet que s'obrin les portes de l'univers. L'hora màgica és 22:22, les 22:22. Mentre arriba, poso música, perquè que si no, no. Arriba o no arriba? Sí? No? Va, ho diem. Ho diem? Serà aquest diumenge, dia 21 de juny. Solstici d'estiu 2026.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Radio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
1: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
0: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
1: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
0: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. And so it is just

0: Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.

Les 10 de la nit, 4 minuts d'aquest divendres, dia 19 de juny del 2026. Les darreres hores, els darrers dies, ei, hola, hola, que m'estan saludant, hola, hola, pare i fill, que van en bicicleta. Bé, ah, no, pare i fill, sí. Un va en bici, el pare va en bici, el fill va caminant. Bé, aquí... Les coses atípiques també són guais de veure-les, eh? M'estaven saludant tots dos, evidentment els he vist, perquè tots dos duien una samarreta ben groga i, evidentment, doncs mira, m'ha sobtat i m'estaven saludant. I, bé, saludo, saludo. Ja saps que no tinc cap mena d'inconvenient d'anar dient les coses que passen en directe. Així és la vida de xula. I no cal ser tan recta. No? A mi m'agrada ser molt flexible. Es nota. Doncs bé, dit això, que jo volia posar-me seriós, si veus, no ho he aconseguit. Volia dir, de forma seriosa i professional. Vinga, va, ho intentem. Bona nit, bon divendres, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la FM. Iniciem la segona hora del Bones Vibres a Ràdio Tordera. Salutacions ben cordials d'una servidora, Mari Trini Hernández. Veus que quan vull també sé fer-ho, una altra cosa és que vulgui fer una altra cosa. Anem a recuperar una cançó d'una altra època, d'una altra dècada. Ai, quin ritme. Ai, quines melodies. Ai, quins records.

Els germans Nacho i Javier Campillo van fer molt bé i van revolucionar el pop-rock d'una manera molt seva, eh? Van fundar aquesta banda als anys 80 i ho van fer d'una manera diferent, des de Badajoz a la seva, i van triomfar, i molt bé. Van ser grans estrelles i grans protagonistes de la música de la dècada dels 80 i dels 90. Són els Tam Tam Go.

Nacho Campillo, Javier Campillo i Rafa Callejo, principals components dels Tam Tam Go, i aquesta una de les cançons que triomfaria l'any 1991. Una altra gran banda que també van revolucionar per la seva manera de ser, per la seva manera de transmetre i també per ser diferents. Per ser diferents. Començarien també a la dècada dels 80 i començarien a triomfar a principis dels 90. Primer versionant, després feien alguna coseta de les seves, però sempre amb la seva llum, Los Manolos.

Un treball musical que veuria la llum l'any 1991 anomenat La Pasión Condal. El treball musical estava dedicat a la ciutat de Barcelona, una gran passió. Barcelona, la ciutat condal, la ciutat més bonica de l'univers. Los Manolos, ai, que bé que ens ho han fet passar los Manolos. Recordes les Olimpiades del 92, allà los Manolos cantant a l'All My Loving? I moltes més cançons. Doncs tot torna, tot torna. Es van separar per qüestions de discogràfiques i coses dels éssers humans. Però bé, hi ha una cosa que es diu sentit comú i es van retrobar perquè, de fet, ells com a amics mai s'han separat, ells sempre han estat cantant per ells, però des de fa un temps van dir, vinga, va, sortim a la llum. Demà, la ciutat condal de Barcelona. Madre mia, el que passarà demà a la ciutat condal. Jo m'hi anava demà. Demà, en viu i en directe, a la seva ciutat, a la ciutat més bonica del món, Los Manolos, en viu i en directe. Sí, demà dia... Ai, no, demà no, que jo m'equivoco de dia, però fàcilment, eh? Demà és dia 20, no? Doncs posa-li una mica més a dies. Mira, encara podria anar. Jo ja posava demà dia 30. Ai, les passions. T'ho ben dit, eh? Estava dient, quina pena que sigui demà, perquè si me puc organitzar sóc capaç d'anar-hi. Doncs sí, m'organitzo. El proper, i tu també, eh? És veritat, demà dia 20 de juny els protagonistes són els Pets a Lleida, la banda de Constantí que toca anar a Lleida, que és dia 20. El dia 30, el penúltim dia del sisè mes de l'any, ens organitzem, ho apuntem a l'agenda. El dia 30, baixar a Barcelona, no comptar amb Rodalies Renfe perquè no hi ha trens. Per tornar a les tantes de la matinada, no per res més, eh? Bé, és igual, amb autobusos, amb cotxes particulars i encara que tinguem que fer la nit a Barcelona, cal gaudir de tot això. El dia 30, el dimarts, dia 30 de juny, a Barcelona, dins el Festival Barts, Gypsy Kings, Los Manolos. El concert serà al Poble Espanyol, a l'Avinguda Francesc Ferrer i Guardià. Ai, quines coses boniques ja per aquest estiu, veus tu que bé? Doncs anem de rumba a rumba, però una rumba una mica diferent, eh? Dos germans són també de Barcelona, fan rumbita i li van dedicar una cançó a Cameron. Ai, ens posem amb un ritme més suau perquè de tant en quant toca. Solemnitat davant aquesta cançó, peça importantíssima en el panorama musical espanyol.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: T'escoltem, t'escoltem. Les 21, 21 minuts. Queden segons perquè arribi una hora màgica, que a aquesta hora, doncs, entre altres coses, permet que s'obrin les portes de l'univers. L'hora màgica és 22, les 22. 22. Mentre arriba, poso música, perquè que si no, no. Arriba o no arriba? Sí? No? Va, ho diem. Ho diem? Serà aquest diumenge, dia 21 de juny. Solstici d'estiu 2026.

Quina cançó més bonica, eh? Tàndem, aquesta cançó ens la porta de tiets. I precisament s'ha posat a un moment molt màgic. A les 22:22 hores ha començat a sonar aquest tema. De fet, és per dir-te que l'univers s'obri totes les portes perquè t'arribi aquest missatge. Igualment, t'estimo igual. Ai, ai, ai, que és màgic compartir les darreres hores. Res, ens queda res, un dia i escaig per iniciar l'estiu, però nosaltres també anem acomiadant la primavera com es mereix, eh? Amb tots els seus honors. Una primavera que ens ha acompanyat quasi 3 mesos, eh?

Segons fonts oficials, l'estiu començarà aquest diumenge, dia 21 de juny, a 11:45, aproximadament, minut amunt, minut avall, a 11:45 del matí. L'estiu.

Ah, que no te l'esperaves aquesta, eh? Ah, que no te l'esperaves. Doncs veig-ho aquí, que de tant en quant sorprenc. Bé, acostumo. Però m'agrada molt sorprendre amb cançons de casa, cançons catalanes. Hem posat el Turu Turu Turu del Sidderland, que és una de les cançons que va sortir a meitat de primavera, aproximadament. I aquesta cançó es va presentar fa dues setmanes a internet, al YouTube, eh? I a mi m'encanta presentar-te-la, la que ara puc tenir aquí al davant. Ai, que m'agrada, la lletra. Aquesta cançó m'encanta, m'encanta. Hauria de ser la cançó de l'estiu. El tema s'anomena L'estiu. L'interpreta Bèrnia i el Diluvi. El videoclip és molt senzill. És un grup de nois, els cantants, que estan a vora mar, a la platja, menjant síndria.

Ho has de sentir, ho has de sentir. Aquesta cançó, aquesta, precisament, parla de moltes coses que, mica en mica, anem dient a través del bones vibres. El sentiment, el somriure, la felicitat, l'alegria, els bons temps, el gaudir de coses senzilles. I en aquesta ocasió, de l'estiu. Ai, l'estiu. S'ha de viure, s'ha de viure. Comencem ja, vinga. One, two, three, i ja hi som.

El dia 4 de juny del 2026 va veure la llum aquest tema, l'estiu, interpretat per Berni el Diluvi. Et diré quins són els intèrprets. Són Alba Real, Mar Real, Flora Sempera i David Mayà. Qui va composar el tema? Alba Real. Amics, germans, família. I ara què toca? Què fem, els Summer Nights o els 80? Són dos quarts? Doncs vinga, anem als 80.

Seria l'any 2023, justament a l'estiu, quan Vico es va atrevir a fer una versió molt xula dels 80, de la nit dels 80, i és un tema que ha triomfat a totes les pistes de ball. I fa uns mesets, Sidarland va acompanyar a Vico a fer una versió de l'èxit de la pròpia artista, i en aquesta ocasió en català. Nit vuitantena.

Una cançó que anima a gaudir de coses senzilles, a gaudir de companyia, a gaudir de música, de nits a la fresca, de nits de diversió, de nits sanes, de dies, de tardes, de vespres, de 24-7. 24 hores, 7 dies a la setmana. Aquesta és una de les cançons que ja sona i sona, sona moltes pistes de ball, perquè moltes pistes de ball són les grans protagonistes de festes de barris, de festivals. Ja fa dies que estem escoltant i assistint a festivals musicals. I els que ens queden

25 minuts i les 11 de la nit d'aquest divendres, el darrer divendres, el que em fa pena, el darrer divendres de la primavera, primavera que la sang altera, continua alterant, però d'una forma més xula, també, més harmònica. Continua alterant, sí, es diu... Sí. És això, ho he tingut que traduir, que la sang altera, clar. Dit en castellà, doncs no m'ha sortit ara el que volia dir. Doncs mira, primavera continua alterant l'estiu també, que va molt bé, però amb gràcia, amb més gràcia encara. Així m'agrada. Primavera 2026, moltíssimes coses has fet aquesta primavera. Algunes les podies haver millorat, d'altres estan perfectes. Els miracles existeixen i moltes coses, són coses per continuar mirant la vida amb optimisme. De fet, es tracta d'això, de viure la vida traspassant pedres, com si fossin pedretes, i tenir molt, molt bona vibra per fer vida. I en aquesta ocasió, veus com canvio el ritme de la veu? L'estiu ja és aquí.

Va ser un estiu. Seria a finals de l'estiu de l'any 1978, concretament el dia 22 de setembre, quan es presentaria a Espanya aquesta pel·lícula. I una miqueta abans, als Estats Units. És història, aquesta cançó, la pel·lícula, la cançó, els intèrprets, els protagonistes, la història en si, forma part de tots nosaltres. Una pel·lícula de l'any 1978 que ens ha acompanyat des de llavors. Una pel·lícula basada en el musical de Broadway de 1972, un musical meravellós que porta aquest mateix nom. La pel·lícula que et parlo és Grease. Els protagonistes, els principals, perquè són molts i tots són boníssims, tots els protagonistes de la pel·lícula. Els protagonistes principals, els que posen veu en aquesta cançó, en aquesta ocasió, John Travolta i l'estimadíssima i sempre recordada Olivia Newton-John.

que m'ho posen difícils, aquests actors, aquestes actrius, i aquests cantants, i aquest bon rotllo. Doncs mira, me'n vaig a pel·lícula a pel·lícula. Clar que sí. Una altra història, una altra cançó, una altra forma de gaudir l'estiu. També al costat del ball, del sentiment, del moviment, de les opcions, de les oportunitats, d'inicis, de fracassos i d'èxits, i sobretot d'esforç i voluntat.

Donar, donar el millor de nosaltres mateixos. D'això tracta també la vida, no? Igual que diu la cançó, igual que diu la pel·lícula. Donar el millor de nosaltres mateixos. Aquesta va ser una cançó que formaria part de la banda sonora de la pel·lícula que es va estrenar a la primavera de l'any 1987. Tot un èxit. La pel·lícula Dirty Dancing va arribar als nostres cors. De totes maneres, tant amb la música com en les històries d'amor i desamor, d'amistat, de companyerisme, d'esforç, de voluntat, de pares, de fills, de coses que passen a l'estiu. Dirty Dancing. Al costat dels protagonistes, Jennifer Grey i també el recordadíssim Patrick Swayze. Nosaltres arribem mica en mica a les 11 de la nit d'aquest divendres, el darrer divendres de la primavera 2026. Ai, ai, ai, ai, ai, primavera, primavera, que la sang altera. Aquesta és una dita molt castellana que la traduïm al català, eh? Però és una dita que m'encanta, és una dita que, mira, porta alegria. I l'hem de dir, la primavera la sang altera i que ens alteri per bé, sempre per bé, tant sigui la primavera, l'estiu, a l'hivern i a la tardor, però bé, ara estem a la primavera. Gràcies, primavera, gràcies a tots els divendres del Bones Vibres del Primavera 2026. Gràcies. I ara que ens acostem, que ens acostem, que ens acostem a l'estiu, doncs vinga, ens donem la mà, és a dir, és com si en la primavera, imagina't, a l'univers hi ha dues mans, no? Una a dalt, una a baix, o bé, no, a dalt i a baix no, que estiguin al mateix ritme, sí, a la mateixa freqüència, vinga, va. Doncs la primavera que li dona la mà a l'estiu i li diu benvingut estiu, jo he fet la meva feina, t'ho deixo tot per tu, i l'estiu li diu a la primavera moltes gràcies per la teva tasca, ho faré amb tots els honors que mereixes. I ja que he dit aquesta dita que és castellana però que la traduïm al català, ja popularment, a la primavera la sang altera, doncs a veure, em sabries dir, ja veuràs tu que sí, la dita més famosa en català sobre l'estiu? La més famosa, la que et vingui. Perquè si et dic, digue'm un refrany de la primavera, seguríssim que es cau a la primavera la sang altera. Però si et dic, digue'm el que et vingui al cap de l'estiu, què em diries? Ai, ai, ai, que tot viu, les cuques, totes, totes, totes. Doncs possiblement si anéssim al carrer, mira, mira, possiblement aquestes coses es poden fer, i anéssim a preguntar a les persones, digue'm una dita, un refrany de l'estiu, aquest cau segur, a l'estiu tot a cuca viu. Benvingut estiu, que queda molt poquet, però ja et dono la benvinguda, ja tenim les portes obertes, la primavera t'espera per donar-te, doncs, el relleu. Hi ha moltes dites de l'estiu, eh? Dites de casa nostra, dites de casa nostra. Anem a veure, vinga, una altra. Una altra que m'ha agradat molt, perquè estic ara en el nacional.cat, estic a una pàgina molt xula, una pàgina web, et dic la font, el nacional.cat, i en parlen de... N'hi ha més, eh? De 15 dites populars. La primera, per mi, és aquesta, l'estiu, tota coca viu, tot i que la posa a la tercera posició. La primera que m'ha fet riure, eh? La primera posició està aquesta que diu, aquest refrany català que diu, a casa de ton germà no hi vagis estiuejar.

Hi ha una molt graciosa que diu així, un refrany, una dita, com li vulguis dir, català, de casa nostra. Migdiada d'agost, emborratxada... Què segueix? Què segueix? Migdiada d'agost s'emborratxa més que el most. Encara no hem arribat a l'agost i les calors per allà que van, eh? Per allà que van. La migdiada, encara que s'emborratxi més que el most.

Ai, ai, les 2:25. Visca el Mediterrani, visca casa nostra, visca la nostra cultura, visca el nostre clima, visca el nostre entorn, que és meravellós, visca l'estiu, visca la família i visca tot, d'alguna manera, l'agraïment per les coses boniques que tenim ja forma part dels rituals, rituals que se suposa que ja has tingut que començar. La primera llei de l'univers. Un dia en parlaré d'això, eh? Mente. La segona, ja t'ho diré un altre dia. De moment posa-li a la ment, eh? Posa-li el foco. Fins al 23 de setembre i a partir de una mica abans. Vale. Doncs mira, fins al 23 de setembre, començant des d'aquest diumenge a 5:45 a.m, és a dir, que l'hora te l'he fet complicada perquè te l'he dit en català. Apa tu, eh? Mira, a partir de les 10:25 del matí del diumenge, anem a gaudir. Quatre minuts, mira cap aquí. Si tu escoltes algú que diu, allò de mal d'estiu, digue-li que no sap el que diu. Ai, Sant Joan, les fogueres, aneu en compte. La festa pagana, la festa nostra, és Sant Joan, ja ho sabem, eh? La foc, fogueres i tot això. No sé què he dit, però sí, he dit foc, sí, foc. Anem a gaudir de Sant Joan també. Jo és que estic molt contenta perquè l'estiu comença el diumenge. Sé que la setmana vinent, de forma popular, de forma pagana, celebrem popularment l'arribada de les nits d'estiu. La nit de Sant Joan.

0: Juan.
1: Mira, va, que tallo la cançó, després te la poso de nou perquè començo a cantar i no pot ser. 3 minuts, arribem a les 11. De part meva, em dic Maritrini Hernández, de part meva, vine aquí. Una abraçada. I ben forta. Et deixo anar, perquè... Ai, tu també m'abraces? Ho accepto.
0: Som hijos del sol.
1: Hola. Mira, m'estan a... No us puc fer entrar ara. Gràcies, estic saludant, Aquí tinc una colla de gent que no veies. Jo, el que és vergonya, no la conec. No conec la vergonya i al contrari. Adéu, gràcies. Al contrari, m'agrada veure la gent feliç, la gent que col·labora sempre i quan sigui de bon esperit. Que t'ho passis bé, compató. Feliç estiu, feliç vida. Ens tornem a retrobar el divendres vinent perquè el Bones Vibres farà temporada d'estiu. Que siguis molt feliç, que siguis molt feliça. És la teva obligació. Fes coses bones. Mac, mac, mac. Noches de San Juan. Aquesta és la cançó que et deixo de Bertín Osborne.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera a Ábalos culpable d'organització criminal, subor continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig que no haurà d'estar a la presó, això sí. I el Consell General del Poder Judicial ha expedientat el jutge Juan Carlos Peinado pel cas de Begoña Gómez, per assegurar que retira el passaport, recordem, a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació de 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha mostrat molt crítica amb la instrucció de Peinado.
4: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces, que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo. Pero creo que el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial haya tenido que actuar evidencia lo que creo que todo el país está viendo.
3: I dia àlgid de la onada de calor, per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Emergències, ha hagut d'atendre un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes d'aquesta calor. Per avui les temperatures es continuaran enfilant, com us dèiem, per això la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet algunes recomanacions.
5: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
3: I a la Fundació Mireu una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i que plega obres significatives de la seva trajectòria. I hi haurà 5è partit de la final de l'Hockey Lliga masculina. L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra Liceo, en aquesta ocasió per 4-2. El títol es decidirà en el 5è partit.
6: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
7: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 22 de juny de 2026. La revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Marc Tres Serres.
8: D'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat al servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i al Maresme, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions.
6: Un incendi a la zona de Tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer.
9: En surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna. Un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzavara Hotel en Spa.
6: Presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor, Martí Capçada.
0: Un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte-diumenge un menor d'edat al barri de Vistalegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo, relacionats amb la seva orientació sexual.
6: Els comerços i restaurants a Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Pratsavalls.
10: Aquesta mesura permetrà als comerços obrir fins a les 10 de la nit i als restaurants fins a les 2 de la matinada per dinamitzar l'economia del municipi i afavorir la participació ciutadana durant les jornades de divendres i dissabte.
6: El PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Zona Malgrat.
11: Així s'ha destacat en el darrer acte que l'agrupació local socialista ha celebrat a la sala d'actes de l'Arxiu Municipal.
6: I l'Escola Bressol de Canet de Mar garanteix places per a tots els infants. Dani Grau.
12: La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment.

0: Bona tarda. La Revetlla de Sant Joan ha aconsellat habilitar alguns dispositius especials en matèria de mobilitat i transports públics que tindran afectació al Maresme. Martre Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, d'una banda, Renfe ja ha reforçat el cap de setmana passat el servei de Rodalies per atendre l'augment d'usuaris que es desplacen des de Barcelona cap a les zones costaneres del Garraf i el Maresme, com dèiem, i la nit del 23 al 24 de juny ampliarà també la capacitat dels trens que connecten Barcelona amb aquestes destinacions. Així mateix, durant l'inici i el final d'aquesta jornada festiva, es mantindran intervals d'aproximadament 30 minuts entre els principals trens del servei i s'activarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals a estacions i combois. Pel cas específic del Maresme, Renfe preveu dos trens extraordinaris a la línia R1, un el dimarts, dia 23, que es posarà en marxa dues sortides des de l'Hospitalet de Llobregat cap a Mataró, respectivament a les 11 i a gairebé a les 12 de la nit, amb parades en totes les estacions intermèdies, i aquests serveis s'assumaran als reforços habituals en dies festius previstos, tant dimarts com dimecres, entre l'Hospitalet, Mataró i Calella. A les carreteres, d'altra banda, el Servei Català de Trànsit preveu la sortida de prop de 500.000 vehicles el dimarts 23 de juny, entre les 12 del matí i les 12 de la nit. I pel que fa al retorn, que es concentrarà dimecres 24 de juny, entre les 12 del matí i també les 12 de la nit, es fa una estimació d'uns 240.000 vehicles, i per això s'establiran mesures especials, principalment carrils addicionals en sentit contrari a l'habitual a l'AP7 Nord i Sud, i també a la C32 al Maresme. Paral·lelament, s'activaran 286 agents de Mossos d'Esquadra que es desplegaran fins a 52 controls durant la Revetlla, i del 22 al 28 de juny es farà una campanya intensiva de controls d'alcoholèmia.

0: I 18 veïns d'Arenys de Mar no podran tornar a casa fins divendres a causa de l'ensorrament d'un edifici. Jordi Pratsavalls, en tens tots els detalls.
1: Sí, exacte, Gemma, bona tarda. Una vintena d'edificis d'Arenys de Mar han estat desallotjats aquest passat diumenge quan un immoble del carrer de l'Església s'ha enfondrat poc abans de 3:45 de la tarda. Segons han informat fons dels bombers de la Generalitat, no hi havia ningú a l'interior de l'edifici i no s'ha registrat cap ferit. Aquests desallotjaments, però, perjudiquen 18 veïns que no podran tornar a casa fins divendres. L'enfondrament ha malmès un edifici de la planta baixa i 3 pisos situat al número 26 del mateix carrer on, segons sembla, s'estaven fent obres d'enderrocament de l'immoble contigu. A causa de l'enfondrament, l'interior de l'edifici ha caigut del tot i solament en resta dempeus la façana. Els bombers han advertit que la façana podria caure en qualsevol moment i no se sap en quina direcció podrien anar els enderrocs perquè diuen que és incontrolable. Per aquesta raó s'ha decidit de desallotjar una vintena d'immobles del carrer, inclosos alguns de la vorera del davant. Han desallotjat també els edificis contigus arran de l'aparició d'algunes esquerdres. 11 dotacions dels bombers, entre les quals efectius del grup d'estructures i drons, treballen a la zona, inspeccionen l'estat dels habitatges i acompanyen alguns veïns perquè puguin recollir pertinences, atesa la previsió que alguns no podran tornar-hi a dormir aquesta nit. Els 18 veïns que no podran tornar a casa són els que viuen en 13 edificis que ocupen els números del 3 al 15 d'una vorera i del 16 al 26 de l'altre. Fins divendres aquests veïns seran allotjats en un hotel d'Arenys de Mar que els ha gestionat l'Ajuntament de la localitat.
0: Gràcies, Jordi. I un incendi a la zona de tovalloles d'un hotel de Santa Susanna genera una gran columna de fum, però només causa danys materials. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, en surt ahir a la tarda en un hotel de luxe de Santa Susanna un incendi va afectar una caseta de fusta utilitzada per guardar les tovalloles de la piscina a la zona d'aigües de l'Atzabara Hotel en Spa. Malgrat la gran columna de fum negre visible des de força distància i l'espectacularitat de les flames, tot va quedar en un ensurt i no es van haver de lamentar danys personals. Ningú no va resultar ferit. L'alcalde Joan Campolier ens explica els fets.
3: Era molt més aparatós el foc que la realitat, doncs, el perill que allà hi havia a l'entorn, no? Allà, doncs, era la zona de tovalloles. No sabem, hi havia algú que tirava petardos o pot ser una colilla. Doncs a la zona on tiren totes les tovalloles brutes i unes quantes hamaques allà, doncs van ser d'una. Hi ha danys materials de les tovalloles. Jo hi era aparatós perquè entre el plàstic de les hamaques i les tovalloles, doncs, deuen ser d'una fibra, no sé quina fibra havia de ser, era un aparatós perquè a part d'una bona flama era un fum, doncs, molt negre i clar, feia molt de respecte, no? Però a la que van arribar, doncs, els bombers, de seguida, doncs, ja està, va estar el tema controlat.
0: Canviant de qüestions, presumpte atac homòfob aquest cap de setmana a Mataró contra un menor. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, un grup de 10 joves va agredir la matinada de dissabte a diumenge un menor d'edat al barri de Vista Alegre, en el que podria ser un atac homòfob, ja que, segons denuncia la família i afirmen diversos testimonis, els agressors van proferir crits d'escarni a la víctima abans d'atacar-lo relacionats amb la seva orientació sexual. Segons la informació que donaven ahir TV Mataró i el Cap Gros, els fets van ocórrer més enllà de les 2 de la nit, quan un grup de 4 menors tornava a casa després de les festes del barri i a la ronda Sant Oleguer van començar a rebre crits del grup dels agressors, que en moment donat es van abraonar sobre un d'ells i li van clavar empemtes i cops de puny. Quan alguns testimonis els van fer saber que havien trucat a la policia, els agressors van fugir de l'indret. Després d'això, la víctima va ser atesa a l'Hospital de Mataró d'un hematoma al cap i diverses contusions, i posteriorment la família va presentar denúncia als Mossos que té la investigació oberta. El cas ha aixecat una onada d'indignació de solidaritat a la ciutat i els primers a exigir mesures han estat els de Mataró LGTBI Comès, que han demanat una trobada urgent de les regidories implicades per tal de reforçar la seguretat en festes populars, especialment de cara a Sant Joan i les Santes. Des de l'estament polític, l'alcalde David Bote ha condemnat els fets i ha donat suport a la víctima i, en termes semblants, també ho han fet els líders d'altres forces polítiques.
0: Gràcies. I Calella en Comú Podem denuncia a la policia local de Calella 2 establiments de restauració del poble que no compleixen el que estableix l'ordenança d'ocupació de la via pública. Sergi.
2: Sí, Sebastián Tejada ha dit a Ràdio Calella Televisió que des de l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les ocupacions de la via pública fa més de 2 anys, Calella en Comú ha reclamat a l'Ajuntament en diverses ocasions el seu compliment estricte, especialment pel que fa a l'obligació de penjar de forma visible una placa on s'indiqui quants metres quadrats poden ocupar. Tejada diu que més de 170 establiments de restauració no compleixen aquesta obligació. Davant la passivitat del consistori, han pres la decisió de denunciar directament 2 establiments a la policia local.
5: Bueno, no queda més remei. Nosaltres ja hem recorregut a l'Ajuntament per activa i per passiva, i el que demanem, el que denunciem, és la inexistència de l'autorització en el lloc on ha d'estar, a l'exterior dels negocis. A partir d'aquí, el que demanem és que s'obri el corresponent procediment administratiu, que es clarifiqui la situació, que es decideixi si és què està passant, si és que el titular de l'establiment no vol posar-la o és que l'Ajuntament no l'ha facilitat, no cal que li digui quina és la nostra hipòtesi i que s'assumeixin les responsabilitats que pertoquin. Hem presentat la denúncia en 2, molt significatius, tot sigui dit.
2: El portaveu de Calella en Comú Podem insisteix que la situació ha de ser aclarida mitjançant un procediment administratiu i que s'han d'assumir les possibles responsabilitats derivades de l'incompliment de la normativa.
5: Nosaltres diem que no es compleix la normativa i, clar, en principi, el que ha de donar les explicacions és el propietari. A partir d'aquí, el propietari pot dir jo no tinc l'enganxina perquè no vull posar-la o no tinc l'enganxina penjada perquè l'Ajuntament no me l'ha donat. Per això nosaltres demanem que s'obri un procediment administratiu que ho expliqui. I a partir d'aquí, que l'Ajuntament adopti les mesures correctores o fins i tot sancionadores que toqui.
2: Sebastián Tejada ha dit que, com a oposició, tenen el deure d'assegurar el compliment de la normativa de tot el municipi, afavorint un ús assenyat de l'espai urbà i el cobrament correcte de les taxes establertes a l'ordenança fiscal corresponent per l'aprofitament privat de l'espai públic.
0: Ja està obert el període de votació per als pressupostos participatius 2026 a Tordera. Marc.
6: Sí, exacte. Ja han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 al municipi fins al 19 de juliol. Els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi formin part activament.
7: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
6: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica, adjuntant una fotocòpia del DNI del o la sol·licitant i còpia del rebut de l'IBI de la segona residència. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant.
0: Gràcies, Marc. I el PSC destaca el medi ambient i la sostenibilitat com una prioritat local a Malgrat de cara a les pròximes eleccions. Ona a Malgrat.
8: Així és, el PSC posa com a prioritat el medi ambient i la sostenibilitat com un dels eixos principals del proper programa local socialista. Així s'ha destacat en el darrer acte del partit que s'ha celebrat divendres a l'Arxiu Municipal. La sessió ha comptat amb la participació de Xesco Omar, president delegat de l'àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona i també amb l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles. Durant la trobada s'ha parlat de seguir apostant per la infraestructura verda a Malgrat i defensar espais com el Molí de la Sal i les mines de Can Palomeres. A més, també ha sorgit en el debat la renaturalització del delta de la Tordera i la gestió dels residus. En declaracions a Ona Malgrat, Xesco Gomar ha defensat el nou sistema de recollida selectiva que s'implantarà a Malgrat a partir del novembre, tenint en compte que és un model que també s'aplica a municipis més grans com Mataró i que afirma que està funcionant. Pel que fa a la situació del delta de la Tordera, Gomar considera que les administracions han de posar sobre la taula el debat per afrontar qui ha d'indemnitzar el càmping i trobar la solució més viable per naturalitzar el Delta alhora que es defensa la pagesia.
9: La Delta de la Tordera serà amb la pagesia, i això és obvi, no? Ara, jo crec que aquí el que requerim és que les administracions públiques, els equips tècnics i els pagesos puguem tenir damunt la taula quines són les opcions tècniques per a aquesta renaturalització i que entre tots puguem decidir quina és la millor opció pel conjunt de la ciutadania que viu en aquest entorn, però també, sense cap mena de dubte, tenint en compte l'opinió de la pagesia. Nosaltres a Mataró tenim diferents sistemes, com molts altres municipis, tenim porta a porta, amb el nucli urbà, dintre del nucli urbà, i certament els inicis van ser molt complexes, però avui, quan anem a parlar amb els veïns, parlar de treure aquest sistema té molta més gent en contra de que retirem aquest sistema que no el contrari. De veritat que acaben funcionant.
8: L'acte dels socialistes va comptar amb la participació d'una quinzena de persones.
0: I a Canet de Mar, el Consell d'Infants estrena un videoclip cívic. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. Canet ja té una nova eina per sensibilitzar la ciutadania sobre la cura de l'espai públic. El videoclip Caca de Gos, una proposta recollida del treball del Consell d'Infants de Canet de Mar 2025-26 i estrenada aquest dimarts durant l'acte de cloenda del curs. El videoclip és el resultat de les reflexions, idees i propostes totes fetes pel timbal al llarg del curs amb un objectiu compartit, contribuir des de la retirada dels més petits a fer de Canet un poble més net, més cívic i més agradable per a tothom. La peça ha estat creada amb la col·laboració de Sergi Aragó i Febrer i transforma un missatge de civisme en una cançó directa, divertida i fàcil de recordar. Durant aquest curs, el Consell d'Infants ha treballat al voltant de la neteja de l'espai públic i especialment sobre la necessitat de reforçar la responsabilitat de les persones propietàries de gossos a l'hora de recollir els excrements dels seus animals. En aquest procés participatiu n'ha sorgit una proposta comunicativa pensada per arribar al conjunt de la ciutadania d'una manera clara, creativa i amb un llenguatge proper. Amb Caca de Gos, els infants fan una crida a la corresponsabilitat i recorden que mantenir els carrers nets és una tasca col·lectiva. El missatge és senzill però contundent. Cuidar Canet depèn de petits gestos quotidians que tenen un gran impacte en la convivència. La iniciativa posa en valor el paper del Consell d'Infants com a espai de participació activa on els nens i nenes poden expressar la seva opinió, les propostes i contribuir a la millora del municipi. En aquest cas, la seva mirada ha servit per abordar una qüestió molt present en el dia a dia del poble i convertir-la en una acció comunicativa amb voluntat de conscienciació. L'Ajuntament de Canet agraeix la implicació dels infants que han format part del Consell d'Infants durant aquest curs, així com la col·laboració de totes les persones que han fet possible la creació del videoclip. La proposta demostra que la participació infantil pot generar idees útils i imaginatives i amb capacitat d'arribar a tota la ciutadania. El videoclip es difondrà a través dels canals oficials de l'Ajuntament i es farà arribar també als centres educatius i a les famílies vinculades al Consell d'Infants.
0: Gràcies, Dani. I els comerços i restaurants a Palafolls podran ampliar l'horari durant el FEM Palafolls. Jordi Pratsavalls.
1: Sí, l'Ajuntament de Palafolls ha autoritzat una ampliació excepcional dels horaris comercials i de restauració coincidint amb la celebració del FEM Palafolls, la festa del comerç local, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. La mesura té com a objectiu afavorir la participació ciutadana en les activitats programades i donar suport també a l'activitat econòmica del municipi durant un dels caps de setmana amb més moviment de l'any. Segons estableix el Banc d'Alcaldia, els comerços podran allargar la seva obertura fins a les 10 de la nit tant divendres com dissabte. Pel que fa als bars i restaurants, podran mantenir l'activitat també fins a les 2 de la matinada. Diumenge, última jornada del FEM Palafolls, els establiments comercials podran obrir tant al matí com a la tarda, fins a les 8 del vespre, mentre que els establiments de restauració tindran permís per obrir fins a la mitjanit. Des del consistori es destaca que aquesta ampliació horària pretén crear un entorn favorable perquè veïns i visitants puguin gaudir de les activitats del FEM Palafolls, alhora que es dona un impuls al comerç de proximitat i a la restauració local.
0: I l'Escola Bressol de Canet garanteix places per a tots els infants. Dani.
10: Sí, l'Ajuntament de Canet ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal al Palauet en el curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades inicialment. Amb la voluntat de garantir l'escolarització en l'etapa de 0 a 3 anys i afavorir la conciliació de la totalitat de les famílies sol·licitants, s'ha ampliat l'oferta amb una nova organització dels grups i els espais. Passen de 8 a 9 aules aquest proper curs. Aquest augment de places en part ve donada perquè va cessar l'activitat l'escola Bressol privada Ninis i una part dels seus infants han anat a parar a l'escola Bressol municipal.
0: I el Servei de Socorrisme de les Platges de Llavaneres inicia la temporada d'estiu. Martí Capçada.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha posat en marxa el servei de socorrisme a les platges del municipi coincidint amb l'inici de la temporada de bany. El servei, gestionat per l'empresa Aquasos, estarà operatiu diàriament des del 20 de juny fins al 13 de setembre en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. Durant les darreres setmanes, la Regidoria de Salut Pública ha treballat en la posada a punt del litoral per garantir la seguretat i el confort dels banyistes. Entre les actuacions realitzades destaca la instal·lació de 4 boies litorals i 2 línies de vida situades als espigons. Com a novetat d'aquesta temporada, s'ha instal·lat una pèrgola per proporcionar ombra als usuaris de la platja i un sistema de megafonia destinat a reforçar la seguretat i la informació als banyistes. A més, pròximament es preveu habilitar una dutxa adaptada per persones amb mobilitat reduïda a la platja de les Barques. Pel que fa als equipaments, les platges disposen de 3 lavabos, un d'ells adaptat, situats el mòdul de socorrisme inaugurat fa 2 anys. També ja estan en funcionament 2 guinguetes, una a la platja de les Barques i una altra a la platja de l'estació, que complementen l'oferta de restauració del port Balís. L'Ajuntament recorda que durant la temporada d'estiu no està permès l'accés de mascotes a la platja entre l'1 de maig i el 30 de setembre, que la pesca està restringida de l'1 de juny al 30 de setembre, excepte en horari nocturn, i que està prohibit fumar a la platja.
0: I malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració amb els actes tradicionals i també sopars populars, on
8: Malgrat viure aquest dimarts de Sant Joan una intensa jornada de celebració, doncs sí, com deies, amb els actes tradicionals com la Flama del Canigó, juntament amb Cercavila, sopars populars i també música en directe. El programa d'activitats l'organitza el grup excursionista magratenc i també l'Ajuntament de Malgrat. Els actes començaran en la rebuda de la Flama del Canigó davant del local del grup excursionista magratenc a l'Avinguda de Can Feliciano. Com és tradició, també es farà el lliurament de foc als municipis veïns. Després tindrà lloc la Cercavila de la Flama a càrrec del Club Atletisme Magrat i l'esport ciclista Malgrat, tot seguit des de la mateixa plaça Xesco, plaça de l'Església, que és on acabarà doncs, aquesta cercavila. Es farà la lectura del manifest de la Flama del Canigó a càrrec de l'agrupament Escolta i Guia Sant Nicolau. La festa continuarà al vespre amb una segona cercavila, aquesta vegada protagonitzada pels Rapenats Infernals i la Colla de Geganters de Malgrat, que sortirà des de la mateixa plaça de l'Església en direcció a la plaça Xesco Boix. L'encesa de la foguera està prevista per a 9:45 de la nit. Tot seguit començarà el tradicional sopar popular i finalment hi hauran els concerts a la plaça Xesco Boix dels grups Sodi i Esbarzers i Malasort PDS. D'altra banda, la renovada Associació de Veïns de Can Palomera celebrarà la seva pròpia revetlla amb una festa que començarà la tarda amb un castell inflable, música, una exposició de fotografies i també un pica-pica.
0: I de Malgrat no marxem gaire lluny perquè el poble del costat, a Palafolls, també es prepara per acollir la Flama del Canigó demà a la plaça de Popi. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, com explicava el company d'Ona Malgrat, demà dimarts 23 de juny, Palafolls tornarà a ser escenari d'una de les tradicions més arrelades dels Països Catalans amb l'arribada de la Flama del Canigó. L'acte central tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la plaça de Popi, on es rebrà el foc que simbolitza la unitat i la germanor de la cultura catalana sota el lema El foc que ens agermana. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 8a edició al municipi, serveix com a preàmbul de la nit de Sant Joan i és fruit de la col·laboració entre diversos diverses entitats locals. L'arribada de la flama serà especialment solemne gràcies a la participació dels Diables Folls, que acompanyaran el foc amb una tabalada per fer una entrada ben lluïda a la plaça. Un cop allà, doncs, s'encendrà un pebeter i es precedirà a la lectura del manifest oficial, un text que es llegeix simultàniament a centenars de poblacions i que enguany posa el focus a la llengua i a la cultura. L'acte també comptarà amb un parlament de l'alcalde de Palafolls. Per fer la rebuda encara més festiva, s'han programat tres sardanes i, com ja és tradició, des de la primera edició, es repartirà coca i cava per tots els assistents que s'apropin a la celebració. La logística de l'esdeveniment és possible gràcies a l'esforç conjunt de l'associació La Roda, la Puput i també de l'Assemblea Nacional, amb el suport de l'Ajuntament i la col·laboració dels Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, que aprofiten l'espai per llançar l'acte amb la seva pròpia, per enllaçar, perdó, l'acte amb la seva pròpia revetlla. El recorregut de la flama fins a Palafolls començarà molt abans, tot i que el foc es manté latent durant tot l'any. Al castell de Perpinyà, la nit abans es puja al cim del Canigó per renovar-lo. Demà a la tarda, els encarregats de portar-la al municipi la recolliran a les 6 de la tarda i, com dèiem abans, amb el Grat de Mar, doncs, per traslladar-la directament a la plaça de Popi. Aquesta tradició es va recuperar a Palafolls l'any 2019 arran d'una iniciativa sorgida des d'Òmnium Cultural que va engrescar les entitats locals per omplir el buit d'activitats que hi havia fins llavors durant la vigília de Sant Joan. Des de l'organització es recorda que per motius de seguretat i sequera no es repartiran llums manuals, però es convida tothom a gaudir de l'ambient màgic i simbòlic que genera l'encesa del pebeter. D'aquest acte, en uns minuts, en sabrem més amb l'historiador local Xavier Salicru a l'entrevista del dia.
0: I marxem gairebé a l'altre extrem de la comarca perquè Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac es preparen per viure una revetlla de Sant Joan plena de tradició, música i festa. Martí.
4: Correcte, les tres viles ja ho tenen tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan amb una àmplia programació d'activitats que combinarà tradició, música i festa per donar la benvinguda a l'estiu. A Sant Vicenç de Montalt la celebració començarà a les 7 de la tarda amb l'arribada de la Flama del Canigó a Can Cinto. Els portadors de Montaltrec la conduiran fins a l'esplanada del costat del camp municipal de futbol Toni Buch, on es farà la lectura del manifest, l'encesa de la foguera i un tas de coca i cava. Més tard, a 2:15 de la nit, al Parc dels Germans Gabrielistes acollirà el tradicional sopar popular de Carmanyola i a partir de les 11 la revetlla continuarà amb música a càrrec del DJ Strau Enberry. A Sant Andreu de Llavaneres la Flama del Canigó arribarà al municipi al vespre del 23 de juny. La comitiva entrarà per la carretera de Mata, farà una parada a la seu de l'ADF Serralada del Montal i acabarà el recorregut al Casal de Llavaneres. Com a novetat, l'acte institucional es transllada d'enguany al pati del Casal, on es farà la lectura del manifest, l'encesa del pebeter i el repartiment de coca i cava. A més, el municipi celebrarà la festivitat de Sant Pere el pròxim 28 de juny amb una missa, una sardinada solidària i un ball popular al Parc de Sant Pere. Pel que fa a Caldes d'Estrac, la platja de les Barques serà l'escenari principal de la revetlla. A partir de les 9 del vespre hi haurà un sopar popular organitzat pel Club Nàutic i la Quadra del Mar amb brasses a disposició dels assistents. La festa continuarà a les 11 de la nit amb l'actuació de la Ricky Fargas Cover Band i des de 2:15 de la matinada els Salmax Brothers faran ballar el públic fins les 4. D'altra banda, l'Ajuntament de Caldes ha recordat les restriccions per prevenir incendis forestals. Estaran prohibides les fogueres fora de la platja de les Barques i no es podrà utilitzar pirotècnia de categoria F3.
0: I en clau esportiva, el torneig popular Bitlles a la Fresca de Tordera torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana, Mar Tres Serres.
6: Sí, el Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la Penya del Bistec, encara el seu reconegut torneig Bitlles a la Fresca amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en només 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, com deies, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. El dia que s'obri el termini de la inscripció s'habilitarà un formulari als canals habituals de la Penya del Bistec on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants. Així ho explica Quim Cavaller, president de l'entitat.
11: aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
6: Amb aquestes modificacions, les bitlles a la fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al poble, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts, fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que hi feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera, i cap a l'interior de la comarca valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogó aquí a la costa, en una jornada a la qual aquest matí tindrem només núvols prims, poc importants, i aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est. La situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra, i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa, i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
0: Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem us portarem l'agenda setmanal del Maresme. També parlarem de nutrició amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubio, i acabarem el programa d'avui fent la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Tot això ho tindreu a l'Ona Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
13: La xarxa de comunicació local.
14: En 7.1 FM.
15: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
16: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
17: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. Tengo una chica y una pistola. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Vinga, som-hi, moment de fixar-nos en les xarxes socials i veure què és notícia avui. Sergi Ferrer, bona tarda. Què destaquem al Maresme?
3: Doncs la comarca està patint les primeres conseqüències de la nova onada de calor que afecta el litoral català, amb nits especialment càlides i mínimes molt elevades. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Mataró la temperatura no ha baixat dels 24,3 graus i a Arenys de Mar s'ha situat en 24,6, valors propis de nit tropical i que confirmen l'episodi de calor sostinguda a la comarca. Protecció Civil manté activada l'alerta dins el pla Procicat per aquest episodi, que es preveu que s'allargui almenys fins dimarts i que afecta de manera directa el litoral i prelitoral, amb el Maresme com una de les zones més afectades.
2: Molt bé, això pel que fa a la comarca i al món, què passa avui?
3: Doncs anem cap a França, que incorporarà l'ensenyament de la intel·ligència artificial als instituts a partir del curs 2027-2028. Els alumnes de primer de batxillerat rebran una hora setmanal dedicada a aquesta tecnologia dins les classes de Ciències Digitals i Tecnologia. La iniciativa anunciada pel primer ministre francès busca que els joves entenguin com funcionen els models d'intel·ligència artificial, quins usos tenen a la vida quotidiana i quin impacte poden tenir en la societat. A més dels aspectes tècnics, el programa abordarà qüestions ètiques, la sobirania digital i el desenvolupament del pensament crític per ajudar els estudiants a identificar manipulacions, desinformació i notícies falses en l'entorn digital.
2: Perfecte, i el tema curiós del dia?
3: Doncs anem cap al sud d'Espanya, a les platges de Cádiz, que torna a la polèmica per una norma que prohibeix jugar amb pilotes fora de les zones habilitades. L'ordenança municipal preveu sancions de fins a 750 euros amb l'objectiu de garantir la convivència i la seguretat dels banyistes. La policia local primer adverteix els infractors, però si no fan cas, pot requisar les pilotes. Només durant els primers dies del dispositiu especial d'estiu ja se n'han retirat una vintena, que al final de la temporada es donaran a escoles i entitats. Socials.
2: Perfecte, Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Vinga, som-hi, què estem preguntant avui?
3: Doncs recuperant aquest tuit curiós, preguntem si vosaltres prohibiríeu jugar a futbol a la platja amb dues opcions, sí i no.
2: Molt bé, Sergi, moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: dèiem a la part informativa del programa, a molts municipis de la comarca demà al vespre arriba la flama del Canigó. Avui, de fet, anem fins a Palafolls per conèixer com ho preparen i aprendre més d'aquesta tradició. Jordi.
1: Sí, Gemma, de fet, ja us ho vam poder explicar la setmana passada. Aquí a Palafolls, la Revetlla és una activitat que organitza des de ja fa uns anys els Maduixots, conjuntament amb d'altres entitats. Una d'aquelles activitats típiques que ja fa uns anys que realitza el nostre municipi és l'arribada de la flama del Canigó. De fet, com a molts municipis d'arreu del territori català, o en concret del Maresme. Aquí a Palafolls, qui se n'encarrega de portar aquesta flama és l'entitat La Roda, i amb nosaltres per explicar-nos aquesta tradició tan nostrada, podríem dir-ho així, tenim un dels seus representants, que és en Xavier Salicru. Xavier, molt bona tarda i benvingut a l'Ona Maresma.
2: Molt bona tarda, Jordi.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Parlem de tradicions i, òbviament, de Sant Joan. La flama del Canigó no pot faltar a Palafolls, eh?
2: Doncs sí, enguany també arribarà la flama de nou a Palafolls. I sí que ha puntualitzat una cosa que ho organitzem des de no només de la Roda, sinó de dues entitats més. Una és la Puput i l'altra és l'Assemblea Nacional. Aquestes tres entitats, amb altes col·laboracions, com els castellers, perquè la fem a l'espai on ells després faran la revetlla i disposem una mica també de la seva logística, més els diables, no? Doncs amb aquesta col·laboració doncs fem la, organitzem i coorganitzem doncs la rebuda de la flama de nou.
1: Per tant, aquesta organització que tant ens agrada, no? La suma d'esforços, la suma de diferents entitats que d'alguna manera volen celebrar doncs aquesta festa de Sant Joan, que recordo, si mirem enrere, uns quants anyets, no fa falta molt, nosaltres no teníem revetlla aquí a Palafolls, i d'alguna manera, gràcies a totes aquestes entitats que tu emmarcaves, Xavi, s'ha recuperat. A la presentació intentava fer memòria, no sé quants anys fa que organitzeu l'arribada de la flama del Canigó, perquè sí que és més antiga del que coneixem com a revetlla i que ara organitzen els Maduixots.
2: Sí, la flama aquest any serà la 8a edició. Sempre l'havien començat a rebre a les Valldats, però llavors com els Maduixots, els castellers, van iniciar la revetlla, que em sembla que serà el tercer any, doncs vàrem decidir, com que coincideix en el dia, no ben bé l'horari, perquè nosaltres la fem més aviat i la revetlla doncs engega més tard, no?, amb sopar i ballaruques, doncs vàrem decidir fer-ho al mateix espai i així donem una continuïtat a aquests dos actes, no? Iniciem amb la flama, amb la rebuda, i llavors ells, els castellers, doncs segueixen amb la seva revetlla organitzada per ells, no?
1: Centrem-nos en aquest Sant Joan. Doncs, Xavi, què heu organitzat? Qui vulgui seguir el calendari de l'arribada de la flama del Canigó al nostre municipi, què és el que ha de tenir en compte?
2: Sí, doncs mira, seguim una mica el, no, que es diu en anglès, el timing que hem seguit fins ara, no? A les 7 arribarà la flama a la plaça de Popi, i ens acompanyaran, no?, per fer una arribada més solemne, doncs, amb els diables, no?, els diables ens faran una tabalada doncs, per amenitzar aquesta arribada i que sigui ben lluïda, no? Llavors, un cop arribi la flama, ens encendrem un paveter i aquí hi haurà una mica de dos parlaments. Un és llegir el manifest, un manifest que es llegeix arreu dels Països Catalans, i que això, perquè, de fet, la flama del Canigó és una, no?, és una activitat que l'organitza, no?, a tota... més a tots els Països Catalans, el que és Òmnium Cultural, no? I ell, doncs, busquen un personatge vinculat sempre a la flama, o a la cultura catalana, o a la llengua catalana, fa un manifest, es llegeix aquest manifest, no? És d'obligat compliment llegir aquest manifest, i llavors nosaltres també sempre convidem a les autoritats locals, i sempre, doncs, ens acompanya l'alcalde, doncs, que fa un petit parlament.
1: Per tant, l'arribada de la flama del Canigó, ens deies, a les 7 de la tarda, a Plaça Popi.
2: A Plaça Popi, sí, a les 7, a Plaça Popi arribarà, tenim previst que arribi la flama, una flama que no anem al Canigó nosaltres a buscar-la, sinó que ja baixa del Canigó, al llarg del dia va baixant, perquè s'ha encès el dia, si us ho podem explicar com funciona això de la flama. La flama nosaltres l'anem a recollir a Malgrat, anem a les 6 de la tarda, anem a Malgrat, i llavors la portem a les 7 cap aquí.
1: Per tant, ara que has entrat doncs, en aquest tema, i tu que ets noi d'història, Xavi, parla'ns una miqueta de la història o del mite de la flama del Canigó, i en quin moment entra precisament Palafolls en tot això, tu deies, no? L'anem a buscar a Malgrat, per tant, fins a Malgrat, en aquest cas, arriba per alguna entitat, ho desconec, crec que ho comenten també els companys, però que d'alguna manera també quina és la història de la flama del Canigó i en quin moment entra també les entitats palafollenques.
2: Sí, mira, la flama del Canigó... Això és una història que va començar l'any 55, estem parlant de forces anys. Això, tres personatges, no?, tres catalans, dos nord-catalans, de la zona de Perpinyà, i un maresmenc, concretament, doncs varen decidir fer un, per dir-ho, un mix entre la tradició dels focs de Sant Joan, no?, extesos als Països Catalans, sí, una cosa que compartim tots, i el poema de Canigó. del poema. Doncs varen decidir d'encendre una flama dalt del Canigó i baixar-la. Durant molts anys aquella flama es va escampar per la Catalunya Nord. Però a partir del 66, al cap de 10 anys, varen decidir travessar la frontera pel coll d'Ares i baixar cap a Catalunya. I a mica s'han anat escampant a tots els països catalans. No? A Palafolls va tardar molt a arribar, perquè fins al 2019 no varen organitzar-ho, però s'ha escampat com una mica una taca d'oli per tot el territori de parla catalana, no? I el que es fa, clar, no tots els pobles que reben la flama o entitats se'n van al Canigó. Mm-hmm. Primer, per la capacitat de gent i per la disponibilitat de cada un. El que es fa és que, això és molt curiós, la flama es conserva en el Castellet de Perpinyà d'un any per l'altre, però la nit abans de Sant Joan hi ha una pujada, no?, de diferents zones, gent de Mallorca, gent de València, d'arreu de Catalunya també, es puja amb la flama aquesta que s'ha guardat en el Castellet de Perpinyà,
1: sí.
2: Es puja a dalt, al dalt del Canigó i s'encén un fogueró. No? El que diem que se renova la flama, i a partir d'aquella nou fogueró que hi ha, tothom agafa la flama i les baixa cap a baix i s'escampa pels països catalans, i una d'aquestes flames que baixa torna al Castellet de Perpinyà, que de fet se'n baixen dues, perquè mai pogués que fos que al llarg de l'any passés alguna cosa, se'n guarden dues, això ens ho han explicat molt bé, i aquella flama està allà, no, latent, fins a l'any següent, que la nit abans tornarà a pujar a renovar el foc. Per tant, és un foc que crema, sí, simbòlicament, no? Uh-huh. Per tant, aquesta flama que es va renovant des de l'any 55. No?
1: Així després es reparteix pel territori, òbviament, i hi ha aquesta compenetració amb activitats, amb entitats, perdona. Tu em deies que hi ha alguna entitat de Malgrat de Mar que sí que la va buscar al Canigó. O sigui, vosaltres la rebeu de Malgrat de Mar, però quina és l'entitat que la porta fins al municipi
2: d'ahir? Ara no tinc clar aquest any qui la portarà, però alguns anys s'ha encarregat el GEM, sí, d'anar a buscar-la. Per tant, Malgrat, ja des de fa molt d'anys, jo recordo ja de jovenet, que era com ja seguia, era a punt de repartir la flama, no? I pobles del voltant doncs van a Malgrat a buscar-la, no? Actua, com que això ja et dic que és una activitat que l'organitza Òmnium, doncs ells organitzen que tothom que vulgui tenir la flama, doncs et diuen, doncs mira, si tu al teu poble vols tenir la flama, doncs mira, vés a aquest poble proper que allà te la distribuiran, no? Per tant, aquesta tranyina, no?, aquesta taca d'oli que s'ha d'escampar pel territori, no?
1: Ara que feies una miqueta de memòria, jo vull anar 8 anys enrere, si no m'equivoco, la primera arribada de la flama del Canigó a Palafolls. Crec que tu hi eres, Xavi. Com recordes precisament aquesta proposta, aquesta activitat? Com es va decidir? Perquè ell fins llavors parlàvem de que no es feia revetlla, però és que tampoc rebíem la flama del Canigó. Per Sant Joan a Palafolls no es feia res. Per tant, com es va decidir donar un impuls a aquesta festivitat que fins llavors no es celebrava a Palafolls?
2: Mira, això va començar amb una trucada telefònica d'una noia, que puc dir el nom, no hi ha cap problema, no? La Neus Vallvé, una palafollenca, em va trucar a mi i dir, tu, diu, Xavier, que estàs en diferents entitats. Ella em trucava com a Neus, però també com a membre d'Òmnium, no? I des d'Òmnium Maresme van dir a Palafolls, no, com és que no rebeu la fama? Diu, bueno, miraré de preguntar. I em va trucant a mi i van dir, tu que estàs amb algunes entitats, com ho veus?
1: Diu, mou tot el percal, no?
2: Ho veig fantàstic, perquè és una cosa que jo de petit, jo ja sabeu que havia viscut a molts oients ho saben, que em vaig criar a Pineda en els primers anys, i jo recordo de jovenet anar a, no? És una institució a Pineda, no? I ho recordo, i ho tenia amb enyorança, no? I vaig dir, doncs jo, doncs vinc, comencem a moure fils, vam parlar amb la Puput, ens vam afegir la Roda, aquell primer any també vam participar al Geganters. Bueno, vam començar a moure gent i a partir d'aquí, del 2019, vam tenir també el suport del nou govern que va entrar aquell any, que ens va facilitar una mica la logística, perquè remenar foc sempre és complicat, no?
1: Òbviament, si
2: no
1: tens el suport, en aquestes èpoques, no?
2: I per tant, a partir del 2009, pues, aquesta continuïtat amb els 8 anys que portem.
1: A més, també del component màgic, no?, que té tota aquesta llegenda que tu abans ens explicaves, Xavi, però jo recordo de venir-ho a veure i l'encant que té aquella llàntia, no?, o aquella encesa del pebeter, per exemple, que d'alguna manera després també, no sé si ara es fa, però anteriorment sí que ens en podíem emportar una petita flameta a casa, no sé si ara es permet.
2: No, ara no ho fem. Hi havia uns petits llentiols...
1: Òbviament
2: que
1: per restriccions,
2: algú,
1: no?
2: Si algú volgava... Pensa que hem passat uns anys amb moltes sequeres i com menys movem foc, millor.
1: Òbviament.
2: Sempre fem en places, on hi ha arbres i... Bueno, però si, a veure, si algú té un llentiol i vol venir a casa i vol encendre el seu petit fogueró que faci a casa, sempre que tingui permís per fer-ho, evidentment, ho podrà fer. Nosaltres no tindrem allà a disposició, però sí que el que farem és això, amb aquest pebeter l'encendrem, doncs per fer... fa una mica la blamarada d'aquesta flama del Canigó.
1: Però em referia a aquest ambient màgic, que òbviament ja té de per si la nit de Sant Joan, hi ha moltes llegendes, l'arribada del foc, també amb l'arribada dels tabalers, si no m'equivoco, de la colla de diables, tu ens ho explicaves, no? Tot un ritual, fins i tot, que segueix amb aquesta arribada de la flama del Canigó per seguir després amb la revetlla, té molt de tradició, té molt de màgic, i òbviament hem d'intentar que no es perdi, Xavi.
2: Clar, aquí quan es va, no?, aquests tres personatges que et deia, que van inventar-ho això, perquè això al final van fer com un mix, no?, que et deia, no?, aquesta tradició del foc de Sant Joan i el significat, no?, d'aquesta unió del que és la llengua catalana, no?, tota aquesta zona, no?, això que es diu des de Fràgamo i des de Saldes a Guardamar, per tant, aquest simbolisme, no?, d'aquesta flama que el que simbolitza és aquesta unió i aquesta germanor que compartim diferents pobles, no?, que compartim, doncs, tot un llegat cultural, no?, aquest substrat que compartim entre tot, cada un amb les seves diferenciacions, no?, però que compartim aquest substrat, no? Per tant, aquesta flama el que representa és això, no? És aquesta unió i aquesta comunió entre tots, no?
1: Repassem, doncs, aquesta proposta. A Palafolls, la flama del Canigó arribarà dimarts 23 de juny, al punt de les 7 de la tarda, amb tabalada. No ho hem dit, però crec que també sardanes.
2: Sí, ara ho estava pensant, dic, no ho hem dit, Jordi, sí, un cop aquests petits dos parlaments, que serà un moment, no? Hi haurà, doncs, tres sardanes, veiem tres sardanes i donarem per acabada aquest petit acte, el donem per acabat, i llavors ja els castellers que estan allà, doncs, ja continuaran amb la seva festa, no?
1: I una altra cosa que també m'està molt bé, que és que hi haurà també coca i cava, que això, per començar la nit, escolta, va bé, eh?
2: Sí, sí, sí, també cosa important, cosa important, que és un bon reclam. Sí, sí, com cada any, ja està el primer any, donem coca i cava a tothom que s'acosti cap allà, cosa important que ja no me'n recordava ara de dir-ho, per tant, si algú no li agrada massa ballar sardanes, que vingui, perquè també tindrà la copeta de cava.
1: Un moment màgic, sens dubte, per començar la nit de Sant Joan, la revetlla, avui amb en Xavier Salicru ho hem volgut recordar, a les 7 de la tarda, la revetlla de Sant Joan, també la flama del Canigó, arriba a Palafolls. Gràcies, Xavi.
2: Gràcies a vosaltres i bona revetlla.
0: Moment de repassar les efemèrides amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma.
0: Com sempre comencem, però abans felicitant els famosos que avui fan anys.
3: Sí, exacte. Avui en felicitem tres. La cantant Cyndi Lauper, que va fer la icònica Girl Just Want to Have Fun, una cançó boníssima i molt ballable. L'escriptor Dan Brown, que va ser l'autor del famós El Codi da Vinci, aquesta novel·la

0: a les pel·lícules, per exemple, clavant l'accent britànic a The Iron Lady, on interpretava a Margaret Thatcher, també l'accent polonès a Sophie's Choice, o el danès a Out of Africa. Ha passat amb èxit també per drames com The Bridges of Madison County, comèdies com Miranda Presley, o musicals com Into the Woods o Mamma Mia, el famós Mamma Mia, Gemma, que de fet escoltarem ara la cançó que ella mateixa, Meryl Streep, cantava en aquest musical, la icònica Mamma Mia.
1: Molt bé, i de fet també fa ben poc va tornar a la gran pantalla amb El diable vesteix de Prada 2.
0: Sí, cert. Bueno, és que és una crac i té, Gemma, Meryl Streep, vaja, quasi 80 anys, És una passada.
1: Què n'ha fet, 77 o 78? Ara no
0: recordo. És del 49, per tant, 70... 77?
1: 77 anys, I allà està ella encara a primera línia, com una de les actrius més reconegudes internacionalment.
0: I tant, 77, ho confirmem, 100%.
1: 77,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Molt bé, Marc, doncs acabem amb la cançó.
0: Molt bé.
1: La cançó de l'efemèride musical, de la Meryl Streep i Mamma Mia. Gràcies, fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més

0: Alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que l'alt tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
1: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
0: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
2: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
0: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, doncs aquí de nou per fer el nostre particular viatge en el temps.
4: Molt bé, doncs som-hi, què ens expliques?
5: Mira, avui recolem fins al 22 de juny, però de l'any 87, per parlar, no sé si te'n recordes, Gemma, de la mítica EGP.
4: No recordo.
5: Mira, doncs, d'ex dels únics, amb en Dani Grau, crec, dels locutors de l'Ona Maresma, que van fer EGB, Mira, m'acabo de sentir molt bé ja ara mateix, Gemma.
4: EGB, clar.
5: De l'Educació General Obligatòria, sí, bàsica. Doncs tot just 3 setmanes després que
6: sí,
5: el departament...
6: Sí, EGB, Educació General Bàsica, sí.
5: Ah, exacte, sí, sí. Educació General Bàsica. Doncs mira, sí, compartiràs de ben segur aquest record, Dani, i tots els nostres oients els expliquem que tot just 3 setmanes després que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat es comprometés a iniciar en un termini immediat les obres de la nova escola d'EGB a Can Xauvet, l'Ajuntament de Pineda rebia per aquelles dates la comunicació que el nou edifici no es començaria fins a l'octubre. L'ajornament que s'havia intentat impedir amb una carta de protesta del consistori pinedenc a principis de mes, primerament havia estat desmentit mitjançant una carta a través dels serveis territorials, de la qual es desprenia que les obres començarien entre els mesos de maig i juny. Vaja, una trifulca muntada. Josep Lluís Fillat, que seria el nou alcalde de Pineda a partir del mes de juliol aquell any, declarava que davant aquest ajornament, l'únic que podien fer era aconseguir un compromís ferm que l'escola començaria a construir-se el mes d'octubre. El dèficit de places escolars que tenia llavors Pineda feia que sigui imperatiu, així ho deien, que l'escola comencés a construir-se després de l'estiu i pogués estar en funcionament, doncs, l'any vinent. Des d'un primer moment s'havia fixat el mes de maig passat pensat per l'inici de les obres, amb la previsió que l'escola pogués estar en funcionament durant el curs 88-89. Ara, la previsió per aquest començament es mantenia, però el termini de realització quedava en un marge molt més estret. Precisament el consistori de la passada legislatura volia evitar aquest ajornament i en el ple del mes de maig es va redactar una carta conjunta per demanar que la construcció sigués en els terminis previstos i comencés, com dèiem, el mes de maig. Les 12 aules que es preveia per la nova escola de Can Xauvet significarien un primer respir important per l'ofegada situació de places escolars a Pineda llavors, concretament, en aquest cas, pel que fa a Poble Nou. Pensem que aquell any 87, Pineda era la població de l'Alt Maresme amb més població escolar, i això sols era la punta de l'iceberg, ja que s'hauria de crear més aules quan es posés en marxa la nova llei d'obligatorietat escolar fins als 16 anys, que en aquell any que fem referència avui, el 87, doncs encara no estava aprovada, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies per la secció i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

0: I agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda. Què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Bona tarda, Gemma. Com estem? Doncs, mira, digues.
0: Molt bé.
1: No, et feia la pregunta i no et deixava respondre.
0: Exacte.
1: Després.
0: Que mal educat, eh?
1: Sí, de veritat, eh?
0: Es nota és que, mare meva, en Martí no té remei, en Martí. Sempre fent de les seves.
1: Bueno, intentaré arreglar-ho amb aquesta agenda, a veure si ho empitjoro o no, però si et sembla, Gemma, començarem dient els jocs on podem anar a donar sang aquesta setmana al Maresme, que només en tenim dos.
0: Vale, va.
1: El primer de tots és el 27 de juny, el dissabte ja a Premià de Mar, a la unitat mòbil del carrer Gran Via entre Ramon Llull i la carretera Premià de Dalt, i després ja el diumenge amb el Grat de Mar a Can Campassol.
0: Perfecte, doncs ens apuntem aquestes dues dates i més coses, més propostes.
1: Vinga, ens anem ara si posem, com tu bé has dit al principi, les agendes sobre la taula, i la primera activitat torna a ser una d'aquelles activitats que no ens podem centrar en un municipi en concret, ja que demà, dia 23, com tots sabreu i com hem parlat també a l'inici de l'informatiu, és la revetlla de Sant Joan. Per tant, a tots els municipis de la comarca hi haurà, doncs, la tradicional revetlla de Sant Joan, la rebuda de la flama del Canigó, etc, etc. Ho podreu consultar a totes les webs dels vostres ajuntaments corresponents. El que passa és que nosaltres ens hem centrat per escollir una a l'atzar, doncs, amb la revetlla de Sant Joan de Calella, ja que començarà a les 9 del vespre el passeig de Manuel Puigbert amb la rebuda de la flama del Canigó i la revetlla de Sant Joan. Després, a les 9 i 40 minuts serà l'encesa de la foguera de Sant Joan, a les 10 el sopar popular i finalment a partir de les 11 de la nit hi haurà música i ball amb el grup Lean Loud.
0: Molt bé, Martí, això pel que fa a la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts, i a l'endemà tindrem...
1: Festa. Ara pensava, no sé si m'estaves donant pas per dir una altra activitat o què està passant. Sí, home, el dimecres festa, ja, mira, un dia perquè tothom... Ole, ole, mira quina música ens posa el Carles.
0: Festa dimecres tindrem, Martí, que això s'agraeix molt, tenir un dia festiu entre setmana. I doncs bé, la Rafaela Carrà ens recorda que la vida és una fiesta. No quiero ser ya más abandonada, quiero serlo, no quiero serlo. Molt bé, Martí, després d'aquesta petita interrupció, disculpa'm.
1: No, home, per favor, ojalà tot... cada setmana em interrompessis perquè dimecres és festa.
0: Ja, és veritat. De fet, s'ha obert el debat. Saps que fa poc es va, doncs, a plantejar aquella jornada laboral de 4 dies, que al final tot va quedar a l'aire. Però si s'hagués d'implantar un dia festiu a la setmana, tu què preferiries? Que fos un dimecres, per exemple, meitat de setmana, o un dilluns o un divendres?
1: Ostres, doncs, molt bona pregunta, eh? No m'he parat a pensar mai, perquè... A veure, potser et diria el divendres, no? I així allarguem el cap de setmana amb 3 dies, però no ho sé, tu què escolliries, Gemma?
0: Sens dubte, el dilluns.
1: Ah, tu tires per allargar-lo, sí, però pel principi, eh?
0: Perquè els divendres els hi tinc cert carinyo, per tant, els dilluns, que són el dia que menys m'agrada, sé que molta gent diu que els dimarts es convertirien en el nou dilluns, però el dimarts és el dimarts, o sigui, no és el dilluns.
1: Per als que ens agrada la fiesta, precisament, però de marxa, els dijous he de dir que hi ha més festes normalment i més discoteques obertes, per tant, jo et diria que poder tiro pel divendres, eh? Igualment,
0: clar.
1: Però bueno, dilluns és una molt bona opció, també.
0: Dilluns,
1: clar,
0: és molt bona opció perquè si vols viatjar o fer alguna escapada curta, tornes amb la calma i no cal que tornis el diumenge, pots tornar el dilluns.
1: Correcte,
0: veus, en comptes
1: correcte.
0: De sortir de festa, Martí, pots començar, doncs, a ampliar horitzons i pensar, doncs, a fer alguna activitat, no sé, a la muntanya, anar a caminar...
1: Home, però ja les faig. Jo ho toco tot, Gemma. Mira, aquest
0: broma.
1: Cap de setmana he estat a Sant Joan de les Abadesses, allà, cap a uns gorgs que hem anat, així que, bueno, anem fent una mica
0: que
1: de...
0: Que xulo. Molt bé, doncs va, més activitats per la gent que ens escolta.
1: Vinga, ens anem ara a divendres a Mataró, que tindrem la creació d'un mural contra l'odi en el marc del projecte Contranarratives de Tots Colors, durant la festa de Tots Colors. Això és una activitat comunitària oberta a tothom que convida a reflexionar i actuar davant la desinformació de gènere i els discursos d'odi que afecten les dones i també les persones LGTBI més. A través del mural participatiu, les persones assistents podran crear missatges, memes, il·lustracions i altres aportacions creatives inspirades en els continguts en els treballs durant tot aquest projecte. Així que aquesta activitat serà un espai de creació col·lectiva, expressió i reflexió crítica, on es podrà construir alternatives positives davant d'aquestes narratives discriminatòries.
0: Perfecte, més activitats.
1: Ens quedem també en el dia, en el divendres, però en aquest cas canviem de municipi, ens anem cap a Arenys de Mar, que tindrem l'activitat anomenada Tapes al Mercat d'Arenys de Mar. Es tracta d'una jornada gastronòmica i festiva al Mercat Municipal, on diversos paradistes del mercat i restauradors de la vila oferiran tapes elaborades i una miqueta de vi o bé cervesa. El lloc, doncs, com diu el propi nom, serà el Mercat Municipal de la Riera del Bisbe Pol, número 82, i començarà a les 8 del vespre fins a les 12 de la nit, amb entrada gratuïta.
0: Mira, de fet vaig anar-hi fa uns anys a aquesta activitat que ens expliques i he de dir que val la pena i que està molt bé. Més cosetes, què més tenim?
1: Molt bé, doncs, després de la teva recomanació personal, ens n'anem ara ja el dissabte, a les portes del cap de setmana, ja que a Arenys de Munt, a 9:45 del matí, per als més matiners, ja que jo t'he de confessar que encara estic dormint a aquesta hora, hi ha el taller anomenat Crea la teva corona de flors. És una proposta única per acomiadar la temporada envoltats de natura, creativitat i essències mediterrànies al cor del Maresme. I és que de la mà de Flor Flor Atelier, aquesta experiència combinarà una visita immersiva a la finca, de Can Catà Essentials amb un taller floral pensat per despertar la inspiració i també connectar-nos una mica amb el territori.
0: Estem a dissabte, veritat? Ara, de moment?
1: Estem a dissabte, correcte.
0: Molt bé, no sé si la tenies preparada, però hem de dir també que aquest dissabte 27,
1: correcte, sí.
0: Hi ha la festa de Premià Mèdia, que convidem a tothom que ens escolta, doncs, a venir a aquesta festa aquí a Premià. És la festa de la ràdio i, vaja, doncs, vindran diferents artistes locals i bé, hi haurà una bona festa. Martí, t'hi convidem, però crec que tu estàs fora, eh?
1: Estic fora, sí, em sap molt de greu perquè ens ho van proposar pel grup i segur que serà una festassa. El que passa és que no hi podré assistir, però bueno, tu, Gemma, sí que m'has dit abans que t'hi passaràs, així que ens passaràs alguna foto de veure quin ambient hi ha.
0: I tant. Martí, encara ens queda temps per alguna cosa més.
1: Molt bé, doncs una activitat de cap de setmana a Palafolls, i de fet n'hem parlat a l'informatiu amb els nostres companys de Palafolls, ja que del 26 al 28 de juny, és a dir, de divendres a diumenge, tenim el FEM Palafolls, que és unes jornades de concerts, gastronomia i moda. Així, per fer una mica bateria d'activitats, el divendres tindrem una desfilada de moda, concerts i de molts tipus, d'aquí un total de 4 bandes. Després el dissabte tindrem una activitat anomenada Fora Estocs, a càrrec de la Fundació del Molí del Punx Verd. Hi haurà l'obertura novament del Village, també per la tarda, i novament concerts per la nit. I després, el diumenge, per concloure, tindrem un vespreig amb Ricky Fargas a partir de les 8 del vespre, que ja ho hem parlat més d'un cop, però això dels vesprejos s'estan ficant cada cop més de moda i veiem que el Fem Palafolls, doncs, s'han volgut sumar a aquesta tendència que segur que val molt la pena.
0: Doncs Martí, moltes gràcies per posar-nos al dia de tot el que podem fer arreu de la comarca. Ens escoltem d'aquí una estona.
1: A tu, Gemma. Fins després. Merci.

0: secció de recomanacions culinàries amb la nostra coach alimentària i chef de menjar saludable, la ben coneguda ja la Txell Rubio, i també el nostre company, en Marc Treserres. Avui, de fet, fem una recepta italiana. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda, Gemma, de nou, i bona tarda, Txell, què tal, com estàs?
2: Bona tarda, com sempre, encantada d'estar amb vosaltres un dilluns més.
1: A més, avui ens portes una recepta que crec que triomfarà tant, però tant.
2: Bé, avui és una recepta, volia dir Gemma i a tothom, en principi sí, és d'orígens italià, però us he de dir que també en Daniel, que és una persona vinculada, és un xef vinculat al Som com Som, ell és d'Uruguai. Aleshores, a l'Uruguai també fan aquestes pizzas i tenen el costum de fer-les amb la massa una miqueta gruixudes.
1: Val. I a més, això influeix també una miqueta el gust, no? Si és massa fina o massa gruixuda.
2: Sí, de fet, clar, és diferent menjar-se una massa més fineta. Per què? Perquè la més gruixuda ens recordaria més a la textura també d'una focaccia o a la que estem acostumats també nosaltres. És que hi ha moltes versions, però com vosaltres haveu dit, la pizza triomfa i aquesta avui sí que us hem de dir. Sí que té gluten i conté lactosa, però de tant en tant, amb aquesta alimentació saludable que fomentem, també ens hem de donar un caprici al nostre company, al nostre xef. Per això ens ha fet aquesta recepta de pizzas de mar i muntanya i deliciosa per tothom.
1: Clar, perfecte. Doncs vinga, som-hi. Mar i muntanya crec que també és una altra combinació que agrada moltíssim. Per tant, anem a conèixer els ingredients que necessitem per fer-la.
2: Sí, doncs som-hi. Per aquesta massa, que després explicarem unes curiositats, però diem, en aquest cas, nosaltres hem posat farina blanca, farina integral, llevat fresc, sal, oli i aigua. Molt important. I opcional és el sucre, si voleu. També li dona una altra textura a la massa. Hem de dir quantitats, perdó. La farina blanca aquí seria de 300, perdó, i la resta fins a arribar a 500 integral. El llevat fresc, quan es compren aquestes capsuletes normalment són de 25 grams, d'acord? Un xic de sal, diríem, que no superem per aquest mig quilo de farina, no superar els 10 grams de sal, d'acord? Perquè després li posarem tots els ingredients. Oli, que posarem un... quasi bé un mig got, d'aquest de vi. I l'aigua. L'aigua sí que en aquest cas tenim que necessitar aigua, que aniria entre 250 i 300 grams. El sucre opcional, un polsim, d'acord? Aleshores, i després per fer aquesta base de tomàquet, ja que ho fem tot, tomàquet triturat, inclús el podeu comprar si us fa mandra, ja que feu totes aquestes coses, sal, oli i orenga.
1: Quin tomàquet...
2: Sí.
1: Quin tomàquet triturat, aquest cas, per fer una pizza com aquesta, quin aconselles tu, quin recomanes, quin fa servir?
2: Per exemple, a mi m'agrada fer-lo jo. D'acord? I sobretot ara perquè a l'estiu tenim els millors tomàquets del món, que ara és el moment.
1: Tota la raó.
2: Els tomàquets, per exemple, clar, i els tomàquets que ara que utilitzem pel gazpacho o el salmorejo són els millors. Són aquests que són vermellets, que tenen una textura estupenda i que ja fan olor. Clar, recordem, a l'hivern no fan olor a tomàquet, ara sí. I si és de pot, qualsevol marca, no direm marques, però intenteu llegir ingredients i els que menys additius alimentaris tinguin i menys sucres afegits continguin.
1: M'esperava aquesta resposta.
2: No sé si hem respost la pregunta.
1: Sí.
2: Sí? Molt bé. Perfecte. Aleshores, i aquests acompanyaments tan importants, poden ser, per exemple, que hem preparat uns calamars, que ens han sobrat una mica de calamars, els guardem, que tenim unes llaunetes de sardinetes, de seitons, barat també, Com sempre, l'estrella d'una pizza també és l'orenga, no? Aquesta olor tan característica, i també aquest pernil del país que li podem posar. Formatges, els que escolliu, sobretot, també està dintre de curiositats. Buscar els que menys additius alimentaris tinguin. Què diríem? Per exemple, de cabra, el de barra de cabra, que es desfà molt bé, el roquefort, que és d'ovella, que conté menys additius alimentaris, i sobretot, ja m'avanço, com a curiositat, ratlleu vosaltres el formatge. Per què? Perquè normalment els formatges ratllats porten midons i 200.000 additius alimentaris que ja no sabem si estem menjant formatge o una pasta que no sabem a què sabe. No sé si us ha passat.
1: Sí, ens ha passat i es nota moltíssim la diferència. Per tant, sempre és important saber, com tu dius, triar els ingredients i mirar-te'ls i saber com poden actuar respecte a la recepta que vols fer.
2: Correcte. Vinga, doncs anem per aquesta elaboració.
1: Vinga, som-hi.
2: Com sempre diem, quan fem pa i pizzas, hi ha com un mantra, que és quan fem els tallers, que fer un taller de pa és estupendo, i de pizza, i per una banda anirien els ingredients secs i per una altra els ingredients humits, d'acord? Farina, si hem de tamitzar-la, normalment ja venen tamitzades, perquè normalment venen netes, però ara a l'estiu, amb les farines a vegades es fan una miqueta de bitxetes. No les tirarem, les tamitzem perquè, a veure, si trobem un dos, si veiem que hi ha 50 bitxos, tirem la farina. Però de vegades també hem de veure que amb la calor es prolifera tot en qüestió d'hores, d'acord? Per tant, si tenim farina oberta ara, la guardem a la nevera, d'acord?
1: Molt bé, vinga, som-hi.
2: Doncs vinga, les farines, remenem i aleshores posem també aquesta sal i aquest sucre a la farina. Què farem amb l'aigua? Amb l'aigua la posarem una mica tèbia, calenta, no tèbia, i aleshores afegirem aquest llevat fresc que hem comprat perquè s'activi. Aleshores, remenarem bé, podeu fer-ho amb cullera o amb la mà, el que vulgueu, perquè aquí es tracta de tocar. Hi ha gent que diu que si ho fas amb la mà, tota la teva essència i tot el que tu tens a les teves mans, doncs va parar en aquesta massa. Per tant, mans ben netes.
1: Això és el primer que estava pensant ara, amb això.
2: Sí.
1: Has de vigilar una mica, sí. I jo dic, vale, l'essència, sí, feta a mà, sempre queda bé, però, sisplau, que ens ho hem de posar a la boca després.
2: Sobretot, mans netes. Sí, després també tenim la practicitat que va al forn, Això també s'ha de dir. Aleshores, què farem? Doncs farem també, posarem, quan tinguem aquest llevat, posarem i afegirem aquest oli, remenarem i ja incorporarem en aquests ingredients secs. Tot ben remenat, farem com una espècie de pilota i això té que fermentar, d'acord? Unes hores. Ha de fermentar i es produirà aquest miracle que fa el gluten i que és molt difícil aconseguir amb els altres ingredients que moltes vegades us parlo, sí. De la goma xantana o del psyllium. Aleshores, això és molt fàcil. Ha de reposar i a partir d'aquí aquest producte el que farà és pujar i hi ha vida aquí. Què passa? Molt important. Nosaltres, a part, hem fet la nostra base de tomàquet. La fem al forn, La podem fer en una paella o hi ha gent que directament ho posa aquesta base quan la tenim feta. Teniu les dues opcions, són vàlides i, a més, són també la que et permet fer-ho in situ, va més ràpid. L'opció, tenim nevera, hem deixat aquesta massa, d'acord? A mi m'agrada deixar-la tota la nit i realment en Daniel també, que en aquest cas és el que ha fet les pizzas. Què passa? Després es treuen i es fa el que diríem una prepizza.
1: Perdó, Txell, una cosa.
2: Perquè tu les pots guardar? Sí.
1: Ara deies de deixar-ho sí. tota la nit, però també has parlat de que a l'estiu proliferen també més bacteris. Llavors, de quina manera ho deixes? A la nevera? A fora tapada?
2: A la nevera. Quan parlem de deixar un producte i que està viu, en aquest cas ho hem de deixar sempre a la nevera.
1: Perfecte.
2: D'acord? Clar. nosaltres a casa tenim neveres. Si hi hagués algun lloc que fos molt fred, nevera per seguretat alimentària. Tapat, però no tapat amb fil, perquè si no, el gluten no podria fer la seva feina, que és fermentar i pujar. Si li posem alguna cosa, ho taparem i farem que baixi. Ho taparem, però sense donar-li voltes i, per tant, res de film. Amb un drapet, per exemple, tapadet. Sí?
1: Molt bé, seguim.
2: Doncs què tenim? Tenim aleshores el nostre forn, que quan traiem aquesta massa l'acabem de treballar, s'ha de tornar a treballar, d'acord? I ja podem extendre a les nostres masses, com voleu, forma rodona, forma allargada, i a poc, el que no heu fet mai pizza, us convidem a que vingueu als nostres tallers per aprendre a treballar la massa, però és molt fàcil. Posarem al forn, primer 200 graus, d'acord? Ràpidament, el volem ben calentó, el baixarem entre 180 i 190, li donarem aquesta forma, li posarem el tomàquet i farem aquesta prepizza. Les traiem i què passa? Les podem utilitzar o les podem congelar per un altre dia. Per què? Perquè així ja les tenim fetes i com ara, per exemple, venen festes a l'estiu, doncs les tenim. Que el divendres les volem treure, no sabem què fer, volem una pizza, podem sopar això. Ok? És una opció també molt important a tenir en compte.
1: Molt bé, fantàstic, per tenir-ho en compte. A més, aquesta pizza, calamar, pernil... m'has parlat de barat, no, també? M'has dit que podríem posar-ne, per exemple?
2: Sí, podríem posar barat. Jo crec, no t'estic veient, perquè en aquest cas avui no tinc el plaer de poder-te veure o poder veure, però m'estic imaginant la cara i que ja esteu salivant aquesta neurogastronomia i que realment, perquè és així, estem explicant això, però les nostres papil·les gustatives i el nostre cervell està associant a que ens estem menjant la pizza. M'equivoco?
1: No t'equivoca gens. El que passa que, és a dir, la pizza com a tal amb els productes em semblen fascinants, però t'he de dir que jo de peix en soc poc, tot i que sé que és fantàstic menjar peix. Txell, aquí, punt negatiu per mi, perquè a mi... no, i menja una pizza, eh? Però si és una pizza feta per tu, ja dic jo que com a mínim provar-ho seguríssim ho faria.
2: S'ha de provar, sobretot...
1: Amb això tens raó.
2: El mar, muntanya... Sí, a més, recordeu el peix i aquest peix que tenim aquí, peixos petits, s'han de menjar, tenen moltes propietats nutricionals, molt omega, que és tan important, proteïnes i sobretot també tant als homes com a les dones, als infants, tipus de dietes en concret són super interessants. Sempre parlem i escoltem el salmó.
1: Sí.
2: No ens enganyem. Si el salmó realment no és salmó vermell, salmó salvatge, la resta són de piscifactoria. Ja. Sí que és veritat que a nivell nutricional contenen ingredients, però desafortunadament després tenen doncs ingredients que no són tan saludables, d'acord? Per tant, aprofitem aquests peixets calamars també deliciosos, proveu. I què us he de dir d'aquesta prepizza? Una vegada ja està feta, reposar o l'aprofiteu per fer la pizza. En 3 minuts, 4, se sol fer aquesta pizza realment, eh? La prepizza. Després posem aquests ingredients. Tot s'ha de dir, no ens agrada que aquests ingredients quedin cremats.
1: Clar.
2: Per tant, després, en qüestió de si és més fina o més gruixuda, serà el temps que jugarem. Ho hem de veure també amb el nostre forn. Més de 8 minuts, se'ns quedaria ja sucarrimada, d'acord? I sobretot si pot tenir un ventilador a dalt i a baix. És una opció també molt saludable i per fer acompanyat també una bona conversa, per què no una copa de vi, per què no, us dic, una copeta d'aperol que vam prendre'ns en Daniel i jo quan ell preparava aquestes pizzas meravelloses que després vam degustar amb les amigues. Fantàstic. La vida és per gaudir, les receptes són per gaudir-les i cuinar. Cuinar és una experiència i és compartir.
1: Ja ho pots ben dir. Quina bona reflexió t'ha quedat avui, Txell, però tens tota la raó amb el que acabes de dir. Es pot gaudir moltíssim a la cuina, abans de menjar, però també elaborant. Doncs fins aquí la secció. Txell, moltíssimes gràcies, que passis una molt bona revetlla de Sant Joan i et tornem a escoltar el dilluns que ve amb una altra recepta.
2: I tant. Bona revetlla a tothom. Gràcies.
0: Molt bé, doncs després d'aprendre com fer una pizza artesanal, ara el que farem és repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns què estàvem preguntant avui.
3: Avui preguntàvem si prohibiríeu jugar a futbol a la platja, amb dues opcions, sí i no.
0: Molt bé, i aquests resultats com estan?
3: Doncs tenim un flamant 100% en el no, cosa que jo també hi estic d'acord.
0: Jo també, crec que estic d'acord, perquè clar, és que al final no s'hi podrà fer res a la platja, no?
3: Jo el tema de multar amb 750 euros ho trobo molt exagerat, massa, i trobo que mica en mica li estem traient als més joves el fet de jugar al carrer, saps? No sé, trobo que, clar, que s'està
0: traient
3: depèn, tot això.
0: Depèn del context, no? Perquè si la platja està plena de gom a gom, tampoc seria normal doncs, que hi haguessin doncs, uns nens no allà jugant enmig de tothom, però vaja, depèn de les dimensions a cada platja. Potser, clar, allà a Cadis, que s'ha explicat abans, les dimensions són molt reduïdes i al final estan molestant o no sé. No sé, cada bueno, poble i cada ciutat és una manera,
3: sí,
0: no?
3: Sí, exacte, però discrepo molt.
0: Ja, molt bé. Doncs bé, Sergi, nosaltres estàvem preguntant, ho tornem a repetir, si prohibiríeu jugar a futbol a la platja i, com diu futbol, doncs altres activitats, eh? Per exemple,
3: exacte,
0: jugar a les pales o jugar al que sigui doncs, a l'entorn marítim, en aquest cas a la platja, a la sorra, amb els banyistes que estan prenent el sol. Sergi, gràcies i ens escoltem d'aquí res. Fins ara.
3: Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
9: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
8: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
9: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: Ràdio Tordera.

0: la xarxa de comunicació local.
1: L'Associació de Veïns de Can Palomeres a Malgrat de Mar torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat, de fet, ha organitzat una festa per la revetlla de Sant Joan, que servirà també per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. En parlem amb alguns dels membres de l'associació.
2: Bé, avui parlem d'una entitat que torna activa a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, amb Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a Ona Malgrat.
3: Hola, gràcies.
2: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar i ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
4: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I, bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit. I, bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
2: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
4: Sí, era la meva mare, la presidenta. Mm. I, bueno, vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament. Però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
2: Val, on esteu ubicats exactament, el local, on el teniu?
5: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord, uh-huh. davant de la placeta, uh-huh. allà a Malgrat, i aquí a Malgrat, perdona, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, no hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vingui ho vulgui venir posant tu Google Maps, doncs segur que ho trobarà.
2: Val, heu portat a terme una renovació tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
5: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important, i amb ganes de fer barri, i hi ha molta feina per fer, evidentment. Hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs hi ha un local en el qual, doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, petita obra, parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etc., no? I organització, com t'he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau, passar-les a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això, doncs, comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
2: I us heu plantejat també algun objectiu de dir, doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones, o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
4: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder, doncs, treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero, o sigui, uh-huh. al final és tot un repte.
2: Tot un repte i tota una feina.
4: Exacte.
2: Començar de zero, una associació amb tanta història, no és fàcil.
5: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar. Doncs que pugui venir a l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no? Mm.
3: Sí, tant.
5: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
2: Val, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no? És la revetlla de Sant Joan.
3: Sí.
2: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
3: Sí.
2: I també, doncs, fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
3: Sí, la primera activitat que farem serà per nens.
6: nosaltres creient que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim, doncs, uh-huh, fer coses pels nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar i farem tota una estona fins que arribi al moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Mm. Llavors, després ja farem un sopar, que serà com una mica un sopar de germano, el que aquí diem un sopar de germano, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
2: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet. Mm. Tindreu un castell inflable de Disney, correcte. Mm-hmm. També exposició de fotografies i un pica-pica.
6: Sí.
2: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
4: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Uh-huh. Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs, les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, uh-huh, almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
2: Uh-huh. Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions, uh-huh, a destacar?
5: Correcte, sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit, i aprofito per dir, sí, és en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat.
2: Val.
5: Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surti la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat. Per tant, és una cosa conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, mm-hmm, per la seva tensada de mà. Mm-hmm. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que es registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
2: És sí, cosa vostra, dades personals, vale, si les voleu
5: no sé
2: compartir,
5: si
2: podeu.
5: Si
4: sí, deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats més que res per nens, però per la nit, al ser, doncs, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria, okay, doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no?, doncs que reservés quantes persones serien per tindre una mica més organitzat.
2: Val, està enfocat a veïns, però
5: exacte,
2: si algú,
5: sí,
2: que no sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
4: Tothom fet, és convidat, i nosaltres ens alegrem molt.
5: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs, això, no?
2: Jo no el veig aquí.
5: Germà, no? Doncs,
4: sí, és que no tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
2: Sí.
4: Potser és que has de mirar.
2: Vosaltres mateixos, si voleu,
4: però, bueno,
2: dir l'antena,
4: el telèfon,
2: si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu,
5: mira, doncs,
2: dir.
5: Deixem, va, és el 673-096566, repeteixo, 673-096566. Ens envia un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu, i així, doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
2: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat en diferents associacions veïnals i, bé, ens comenten també, bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles al barri, i, home, ja que esteu, no?, aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor, o aspectes que s'hagin d'arreglar?
5: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no?, com tots els barris o com tots els pobles, no?, d'aquí de Catalunya, evidentment, es tracta d'això, de treballar, doncs, per millorar.
2: Uh-huh.
5: I una de les coses que s'ha de fer, sobretot crec que és el tema de les recollides, no?, d'escombraries,
2: uh-huh,
5: crec que és un punt una miqueta conflictiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, vale, en el poble. Des del nostre referèndum, de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no?, al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Mm. Un referèndum, no?, que es diria una votació, i escolta, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
2: Sí, creieu que abans de decidir, que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model, s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
4: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots.
2: Mm.
4: O sigui, tots vivim en el poble, no?, a tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final, si un no està a gust on viu, què hi fem?
2: Mm. Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
6: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar que malgrat i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
2: Vale, vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
4: Bueno, clar, clar no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals, bueno, jo hi trobo bastants problemes.
2: D'acord, i en el teu cas?
5: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
2: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
6: Esteu convidats.
1: Acabarem l'Ona Maresma d'avui, com sempre, com cada dilluns, amb una nova tertúlia esportiva plena d'actualitat. Mundial, ascensos, finals en joc. Ens ho explica a Marc Treserres, acompanyat de Martí Capçada, en Sergi Ferrer i en Dani Grau. Endavant, companys.
7: Molt bé, Gemma, gràcies. Bona tarda a tots tres. Déu-n'hi-do, ahir, senyors, victòria d'Espanya. Necessitaven la victòria, sí o sí, 4-0 contra Aràbia Saudita. Bona tarda, us ho esperàveu, companys? Ja anem directes.
8: Bona tarda, sí, m'ho esperava. La vaig celebrar molt, a més, també vaig celebrar l'empat d'Uruguai, cosa sorprenent, també.
7: Sí.
8: Ojo Cap Verd, que és la sorpresa d'aquest Mundial, n'hi ha d'altres, també. Però sí, sí, ja se sabia que... Bueno, no vull posar el focus en un jugador sol, però sí que l'he de ficar, que és Lamine Yamal, no? que va ser relativament clau, igual que Oyarzabal. Jo crec que van ser molt importants, igual que també Dani Olmo, i va ser una bona victòria, fàcil. Ara sí, la segona part va ser una mica, bueno, avorrida.
7: Sí, per dir-ho d'una manera suau.
8: Sí.
7: Dani. Bé, de moment no el tenim en Dani, no passa res. Martí, digues, tu també què et va semblar el partit si el vas veure?
9: Bé, sí, sí, o sigui, jo crec que Espanya va recuperar les sensacions, ja que partien del Mundial com una de les favorites, després del partit de Cap Verd hi va haver un baixón, i l'altre dia contra Aràbia Saudita...
10: Perdoneu, que és que tinc el Cap Verd, vale, diga, continua.
7: No passa res, digues, Martí.
10: Soc aquí.
8: Bona, molt bona.
9: Molt bé, el que deia, que crec que han mostrat una bona imatge. És veritat que el rival no era d'una gran superioritat. Veurem contra un equip com Uruguai, que tot i l'empat d'ahir també contra Cap Verd, però és d'un nivell superior. Així que, bueno, esperem a veure com anirà la cosa.
7: Exacte, de moment aquest 4-0 amb un gol de Lamine Yamal, que va sortir de titular. Dani, tu esperaves que jugués Lamine? El van canviar, la mitja part, però...
10: És un tema... De que si tu tens uns recursos que els millors recursos i cada cop estan per jugar, tu has de, diguéssim, has de cremar totes les teves naus, que venies de s'havia de treure el mal rotllo d'un empat contra Cabo Verde, m'entens? Vull dir, i s'havia de fer un resultat concloent de dir, ei, nosaltres som... venim aquí de favorits per ser campions del món, enteneu? Ja està. I el de Cabo Verde va ser un accident. Ja està. Igual que va ser un accident en el 2010, quan Espanya va guanyar la Copa d'Europa, que va perdre el primer partit contra Suïssa. Si no recordeu, jo us ho recordo jo. Vale?
7: 2010 era el Mundial, però? Has dit Eurocopa?
10: Per això t'ha dit, el Mundial.
7: Ah, el Mundial. Val.
10: Sí, el Mundial.
7: Sí, sí.
10: Es va perdre el primer partit contra Suïssa.
7: L'inaugural, sí, el primer, exacte.
10: Sí, sí. I tothom deia, ui, és un desastre, lo de sempre, tal i qual, al final... gol d'Iniesta, i vinga, vale? O sigui, el tema és la minya mal, vens tocat, tal i qual, estàs per jugar, quan? 45 minuts? Molt bé, a rebentar 45 minuts i després, com que ja ho podrem 4-0, ja podrem gestionar el partit,
7: sí, sí.
10: I després ja te'n vas a fer nones i d'aquí una setmana ja en parlarem.
7: Molt bé, recordem que el partit final d'aquest grup H serà contra Uruguai, sí. Que ja porta dos empats, s'ha complicat
10: contra
7: la selecció
10: Uruguai,
7: de...
10: Contra Uruguai, del divendres al dissabte.
7: Correcte, a les dues de la matinada, bon apunt. Dani, Espanya, companys, partit trampa, perquè Uruguai s'hi juga molt, està empatat amb Cap Verd i Aràbia Saudita. Si Espanya perd i Cap Verd guanya, Espanya queda fora, Algú ho preveu, això, o creieu que guanyaran no, a Uruguai?
10: A veure, un moment. A veure, un moment. També passen els dos millors tercers. Per tant, Espanya té 4 punts.
7: Sí, però potser no cal jugar-se-la, eh?
10: Clar, és a dir, el tema és a dir... jo crec que el tercer d'aquest grup, si té 4 punts, pot passar.
7: Martí...
10: Ara bé. Millor quedar primer, perquè, evidentment, a priori, els, diguéssim, els emparellaments de quarts de final i tal i qual... són
7: més complicats.
10: Que no pas un, sí, sí. Menys complicats, m'entens? Vull dir, clar, però clar, també resulta que, no sé, sempre hi ha sorpreses que dius, la revelació d'aquesta història. Jo, per exemple, hi ha una selecció que ara riureu. Déu-n'hi-do com li fot Japó, eh? Déu-n'hi-do com...
8: Impressionant, impressionant.
10: Vull dir, jo no sé on t'arribaran. Però tu...
7: Dani, un moment, Dani, anem a pams perquè, perdona, però és que si no se'ns tirarà el temps a sobre i no podrem tocar a gaires temes. Martí i Sergi, sobre el partit contra Uruguai, creieu que guanyarà la selecció?
8: Sí, sí, sí, jo crec que sí.
10: Clar.
9: Jo també ho crec, contundentment, a més.
7: Canviem ja de tema perquè fem molt de Mundial i el temps se'ns tira a sobre i la Gemma, si no, ens farà plegar. I, per tant, toquem una cosa que ens ve més a prop. Ara ja amb aquest partit d'Espanya pendents a la matinada de divendres a dissabte. Dissabte, el Sabadell va aconseguir l'ascens a segona divisió. Després de 5 temporades havia de remuntar 1-0 contra el Zamora i n'hi va clavar 4 a la nova Creu Alta, invasió de camp inclosa. Increïble. El vas veure, Dani, sencer?
10: Sí, sencer, sencer.
7: Què et va semblar aquest Sabadell?
10: Bueno, a veure, era hora o nunca, eh? I ho van fer molt bé. No van donar quasi opcions al Zamora, tenint en compte que amb 1-0 també passava el Sabadell. És a dir, el Sabadell, vull dir...
7: Havia quedat millor classificat.
10: Havia quedat millor classificat.
7: Sí, sí.
10: Del que es tractava és de fer més gols que... de fer 2 gols i, o més... I estalviar-se la pròrroga, perquè si arriben unes al final del partit has de fer la pròrroga. Els penals ja no arribarien, però vull dir que amb 1-0 també s'havia classificat el Sabadell, però clar, 1-0 és un perill.
7: A tot això, Martí, Sergi, a Ferran Costa, que és l'entrenador del Sabadell, puja amb aquest equip del Vallès Occidental i jugarà contra el seu exequip. Bueno, havia estat el cos tècnic de l'Andorra. No, ja ho he dit bé, entrenador de l'Andorra, per tant es trobaran a la mateixa lliga. Però que ja passem de la part esportiva. Què opineu, companys, sobre quan van celebrar el títol els jugadors del Sabadell, aquest Pedro Sánchez i pip, ja no ho dic ni jo, del que va dir el porter del Sabadell, Martí o Sergi, endavant.
10: Primer que el tio, aquest tio és argentí, ¿vale? O sigui que... què estàs dient? Segon, no tocava, la veritat, no tocava, ja està. És la meva opinió.
9: Jo estic d'acord, o sigui, ho trobo... Mira que ja sabeu, els que em coneixeu, que per res sóc partidari d'aquest tema, d'aquestes ideologies, però trobo de tant de... que sobrava tant... Vull dir, és que ho trobo ridícul fer-ho en un esdeveniment esportiu, i a més que... trobo que té zero gràcia, vull dir, la cosa. Vull dir, mira que no el defenso gens, jo el Pedro Sánchez, si em ficava en tema polítics, però és que no sé, ho trobo tan innecessari que jo inclús em sorprèn de dir, però a veure, els futbolistes no tenen una assessoria de que es pot estalviar una gracieta que no fa ni gràcia, i ara els hi ha caigut un puro, doncs, de Déu. No sé, és que jo a vegades hi ha coses que no els hi trobo explicació, la veritat.
7: Sergi?
8: No, res més a dir, no toca en aquest moment, no? Simplement el que toca és celebrar que has pujat de divisió, com va fer el Màlaga, també, molt content també pel Màlaga, que torna a primera, grans equips tornen a primera, com el Racing i el Deport també.
7: Tota la raó.
8: I res, o sigui, simplement dedicar-te a celebrar la victòria, com la celebrarà el Barça de bàsquet, que guanyarà el València.
7: Això és l'últim tema que volia tocar, per avui no ens podem allargar, però Sergi, ja que has obert aquest meló, avui, partit, el tercer de la final, al Palau Blaugrana, primer duel a Barcelona.

0: Martínez és el millor entrenador d'Europa, sense cap dubte. O sigui, penso que és una cosa...
1: Recordeu que amb quatre pals, amb el Tèric a Manresa, o com es digui, el Baxi Manresa...
2: Companys, anem acabant.
1: Déu-n'hi-do la temporada que va fer l'any passat amb el Baxi Manresa. Cuida el tanto, eh?
3: Sí, sí. Brutal, Pedro Martínez, a veure com acaba aquesta final a CB. I com diu la Gemma, nosaltres posem el punt i final, recordant que l'Igualada ha forçat un cinquè partit a la final d'hoquei Lliga d'Hoquei contra el Liceu, haurà de jugar a Galícia. I per últim, felicitar també a Paula Blasi, la catalana que s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya.
2: Molt bé, Marc, moltes gràcies a tots per la tertúlia esportiva. Nosaltres acabem amb música. Adeu, fins demà.

0: living. Radio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
3: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura

0: temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
2: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya Central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, amics i amigues, als estudis de la xarxa de comunicació local estem ben a punt per iniciar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic més trempat de la ràdio local. Us trobàvem a faltar, així que ja hi som de nou per gaudir dels bons lletrejos i proves lingüístiques que segur que faran els nostres participants d'avui. A veure si aconsegueixen entrar al nostre Picarrànquing. Els voleu conèixer? Som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Espluga de Francolí i cap a Arenys de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb Laia Molné, que ens parla des de l'Espluga FM Ràdio, a l'Espluga de Francolí. Laia, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs bon dia. Mira, si et sembla, deixo que es presentin ells mateixos. Venen de l'Institut Joan Amigó i Callao, aquí a l'Espluga de Francolí, i ells mateixos es presenten.
3: Hola, em dic Arnau Trullols i l'afició que més m'agrada fer és jugar escacs.
4: Hola, jo em dic Ferran i a mi m'agrada el futbol.
5: Hola, em dic Aleix i a mi m'agrada cantar, ballar i jugar a videojocs.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Arenys, d'Arenys de Mar. Com va, Joan Bosch? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs molt bé, estan aquí ben preparades i tenim aquí tres alumnes de l'Institut dels Tres Turons d'Arenys de Mar i elles mateixes també es presentaran, quan vulgueu, noies.
7: Hola, sóc la Martina i m'encanta la música.
8: Hola, sóc la Jana i m'agrada el futbol.
9: Bon dia, em dic Mariona i m'agrada el voleibol.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, preparada, Tina, a veure com venen de forts i fortes els nostres concursants d'avui. Vinga, concentració, ànims i molta sort.
1: I abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició hi ha el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per a fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem les proves lletrejant, com sabeu, amb un primer nivell on les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Unitat.
3: U-N-I...
10: Has dubtat en veu alta.
1: Ferran, baixar.
4: B-A-I-X-A-R.
1: Tàctica.
4: T-A amb accent, C-T-I-C-A.
1: Xarop.
4: X-A-R-O-P.
1: Doctora.
4: D-O-C-T-O-R-A.
1: Impur.
4: I-M-P-U-R.
1: Grisós.
4: G-R-I-S o amb accent tancat S.
1: Esguard.
4: E-S-G-U-A-R-D.
1: Ajudant.
4: A-J-U-D-A-N-T.
1: Nois, en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Martina?
7: Sí.
1: Temps. Rampa.
7: R-A-M-P-A.
1: Existir.
7: E-X-T.
10: Hi va una I.
1: Jana. Xèrif.
7: X-E-R.
10: La E porta accent obert.
1: Mariona. Claret.
9: C-L-A-R-E-T.
1: Brodat.
9: B-R-O-D-T.
10: T'has deixat la A?
1: Noies, heu fet un total de 2 paraules correctament que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
11: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Les vostres paraules són les següents. Tuberia, porqueria, loteria.
3: Tuberia.
10: Correcte. En català, el conducte tubular destinat al transport de fluids i, eventualment, de matèries granulars i pulverulentes, se li diu canonada i no tuberia.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, torna ara per a l'Institut Els Tres Turons. Les vostres paraules són les següents. Partició, domesticació, aclaració.
9: Aclaració.
10: Correcte, també. En català, l'acció d'aclarir o l'explicació que aclareix alguna cosa, que la fa més entenedora, es diu aclariment i no aclaració.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
11: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Ferran, és el teu torn. Temps. Imperial.
4: I-M-P-E-R-I-A-L.
1: Forçament.
4: F-O-R-C trencada. A-M-E-N-T.
1: Referència.
4: R-E-F-E amb accent obert.
10: No porta accent, no. Aquesta E.
1: Aleix. Rossinyol.
12: R-O-S-S-I-N-Y-O-L.
1: Campionat.
12: C-A-M-P-I-O-N-A-T.
1: Delinquir.
12: D-E-L-I-N-Q-U-I-R.
1: Volcànica.
12: B-O-L-C.
10: És B baixa.
1: Ai. Arnau, manipulat.
3: M-A-N-I-P-U-L-A-T.
1: Conduïda.
3: C-O-N-D-U. I amb dièresi, D-A.
1: Rebequeria. Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 7 paraules que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Jana?
7: Sí.
1: Temps. Monitora.
7: M-O-N-I-T-O-R-A.
1: Esperançat.
7: E-S-P-E. R, A, N, C trencada, A, T.
1: Expedició.
7: E, X, P, E, D, I, C, I, O, amb accent tancat.
1: Comissari.
7: C, O, M, I, doble S, A, R, I.
1: Irlandesa.
7: I-R-L-A-N-D-E-S-A. I-N-J-E-C-T-A-N-D-E-S-A.
1: Injectar.
7: I-N-J-E.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit 2.400 punts i l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 1.400.
1: Doncs aquest és el marcador a hores d'ara, però no us encanteu perquè encara queden moltes proves i podeu aconseguir un bon grapat de punts. El Picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Sexeni, creat l'any 2019 a Lleida. Actualment el grup el conformen 6 músics: Andrés Sánchez, Xavi Pons, Albert Melcion, Pep Saula, Ricard Perpinyà i Marc Monclús. La música de Sexeni es caracteritza per tenir una essència pop que agafa influències de la música urbana i de la música festiva catalana, sempre amb un to humorístic, de sàtira i ironia en les seves lletres. Avui escoltarem El Club de la Sisena Hora. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar amb veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? I després només un haurà de contestar. Escoltem ara mateix El Club de la Sisena Hora, de Sexeni.

0: Després d'aquest ritme tan ballable, passem a les preguntes. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un robot. Som-hi!
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Amigó i Callau, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li passa a la protagonista de la cançó quan està cansada?
2: Se li fan els ulls petits.
3: Correctíssim, escoltem-ho.
4: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits.
0: Molt bé, heu encertat aquesta pregunta, per tant, 200 punts que sumeu. Ara és el torn de l'Institut Els Tres Turons. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què passa a les 6?
5: Som
0: a
5: Club 6.
6: Són al Club de les 6.
3: No exactament, rebot.
2: S'obre el Club de la sisena hora.
3: Ara sí, escoltem-ho.
4: Fresca les 6, ens obre el club.
0: Doncs en aquest cas sumeu aquests 200 punts per aquest rebot i moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més llargues i tenen més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Aleix, és el teu torn. Temps. Meticulosos.
2: Meticulosos.
3: Una sola S.
0: Arnau. Entranyable.
7: Entre.
3: És una A, no una E.
0: Ferran. Col·leccioners.
8: C-O-L amb dièresi.
3: L geminada.
0: Nois, en aquest cas no heu tingut sort, no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queda una altra prova a veure si aconseguiu sumar algun puntet més en el vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Mariona?
6: Sí.
0: Temps. Imaginativa.
6: I-M-G.
3: T'has deixat la A?
0: Martina. Despreniment.
6: D-E-S-P. R-E-N-I-M-E-N-T.
0: Cal·ligràfic.
6: C-A-L-G-I-G-R-A-F.
3: Aquesta segona A porta accent.
0: Jana. Trobadoresc.
9: T-R-O-B-A D O R E S C.
0: Desplaçament.
9: D E S P L.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit fins ara 2.800 punts i l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 2.000.
0: Doncs així estan els marcadors a hores d'ara i ens endinsem en la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Espluga FM Ràdio, Ràdio Arenys. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Laia Molné, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
5: Doncs mira, en el nostre cas ho farà l'Arnau.
0: L'Arnau, perfecte. Joan Bosch, vinc amb tu. Qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Doncs en el cas de l'Institut Tercers Turons serà la Jana.
0: La Jana, perfecte. Ja tenim els dos representants. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així

0: és interaccionessin.
1: Interaccionessin.
2: Endavant, quan vulguis.
1: I-N-T-E-R-A-S-S-I-O-N-E-S-S-I-N.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Arnau, has lletrejat correctament la mega paraula. Ara falta saber com ho farà l'altre equip. És el torn de l'Institut Els Tres Turons, per tant, desconnectem de l'Espluga FM Ràdio. Fins després, Laia Molné. Institut Els Tres Turons, sou a punt? Estàs preparada, Jana?
3: Sí.
0: Doncs som-hi. La relació mútua entre les persones o els grups que formen una comunitat o una societat es diu interrelació, interacció. Els éssers humans ens defineix precisament això, la capacitat que tenim per a relacionar-nos amb altres humans. Doncs bé, la mega paraula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La mega paraula d'avui és... interaccionessin.
3: Interaccionessin.
2: Quan vulguis.
3: I-N-T-E-R-E-C... Sí.
2: Abans de les dues C's has dit i és una...
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Laia Molné, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Joan Amigó i Callau?
4: Doncs mira, aquí hem anat tot o res i ho hem apostat tot.
0: I Joan Bosch, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Els Tres Turons?
5: Doncs aquí ha anat forts, però no tant. Aquí hem apostat 1.500.
0: 1.500 també és una aposta valenta, per tant ho celebrem. I ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Amigó i Callau ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Els Tres Turons ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit finalment 5.600 punts. I l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit finalment 500.
0: Doncs ja tenim guanyador del programa d'avui, l'Institut Joan Amigó i Callau. Anem a parlar amb ells. Com esteu, nois?
4: Bé.
1: Bé.
4: Aquí eufòrics. Estan eufòrics.
0: Clar, contents, no?, d'aconseguir aquesta puntuació.
1: Sí. Sí, sí.
0: Us havíeu preparat molt o què, al concurs?
6: Sí.
1: Sí.
0: I quina prova creieu que ha estat la més complicada? A veure...
1: La tercera.
6: Sí, perquè...
0: La de lletreig, eh? M'esteu dient?
6: Sí. Sí.
0: Per què, per què?
6: Perquè, no sé, com eren paraules així més llargues i...
0: Ah, clar, costen més, per això donen més puntuació. Bé, doncs, en tot cas, felicitar-vos, nois, perquè heu fet un gran programa i per això heu pogut aconseguir aquests punts. Felicitats.
7: Moltes gràcies.
0: I no em vull deixar tampoc de parlar amb l'Institut Els Tres Turons. Noies, com esteu?
3: Bé.
0: Bé, malgrat haver perdut, us dic que heu fet una boníssima participació, sí, que felicitats a vosaltres també. I malgrat això us ho heu passat bé, oi?
3: Sí.
0: Clar, un dia diferent, venir aquí a concursar el Picalletres. En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
3: Sí, sí, bastant.
0: Molt bé, doncs me n'alegro que us ho hàgiu passat bé i ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels equips ha aconseguit una plaça avui.
2: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, participant d'aquest programa d'avui, amb 5.600 punts, enhorabona, i encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Yeah!
4: Molt bé.

0: Nois, Institut Joan Amigó i Callao, he de venir amb vosaltres una altra vegada per felicitar-vos per aquesta segona posició del Pica Ranking. Contents, no?
1: Sí. Sí.
0: Doncs ànims, a veure si ho podeu mantenir amb la resta de programes que queden i ens veiem a les semifinals i, per què no, a la final. Doncs aquest és el Pica Ranking, al final del Pica Lletres d'avui, i no, només em queda acomiadar-me tant dels locutors de les ràdios com dels concursants. Laia Molner, Joan Bosch i tots els concursants participants avui, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A vosaltres.
0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Arenys per la vostra feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Fins al 19 de juliol es podrà votar telemàticament les diferents propostes. Pere García és el regidor encarregat del projecte.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: 22 de juny de 2026, els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. La iniciativa Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, busca millorar el benestar emocional dels pacients en situació de malaltia avançada gràcies al contacte amb els seus gossos. Jordi Valls és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a

0: joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola Serra Llarga de Blanes amb autobús. Els joves rebran una beca de 100 euros que completin aquesta formació i les 80 hores de pràctiques. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
1: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: El torneig Bitlles a la Fresca tornarà aquest estiu del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. L'entitat La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat d'inscripció a través d'un formulari. Ens parlava d'aquesta edició el seu president, Quim Cavaller.
2: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies. Però, clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 pues, fan dues més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
0: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Ell va arribar oficialment l'estiu, ho va fer amb unes temperatures realment càlides, no de rècord ni de bon tros, però sí amb unes temperatures que arribaven als 32, 33, puntualment 34 graus a la mateixa costa, valors de 35, 36 cap a l'interior de la comarca. De moment, la situació prevista pel dia d'avui indica que farà menys calor. De fet, hi haurà alguns núvols prims aquest matí, també núvols alts i mitjans aquesta tarda, conseqüència de les fortes tempestes que descarregaran el Pirineu i punts del nord de la Catalunya central, però que en cap cas no arribaran aquí a la costa més enllà d'aquesta desfeta de les tempestes. Els vents bufaran molt fluixos i, en conseqüència, avui tindrem la situació marítima molt tranquil·la, mar arrissada a tota la costa maresmenca. Demà tindrem núvols durant la primera meitat de la jornada, durant el matí, però seran núvols poc importants, no deixaran precipitacions i les temperatures pujaran una mica en relació a les d'avui.
0: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: me no harm.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong i agafen el Grace Kelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
7: Un repertori, quin moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: Bé, doncs sí, la tarda és a tres bandes, les 6 i 6 de la tarda, i avui un dia molt especial, no? Arnau García, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Especial per què? Per diverses coses, no?
9: Sí.
8: Per què diries?
9: L'últim dia ja de temporada.
8: L'últim dia de temporada, just, 22 de juny, acabem temporada de de tardor, hivern, primavera. No? Que són tres quartes parts de l'any. Ara entrarem aviat a la temporada d'estiu, però avui acomiadem aquesta temporada i ho fem d'una manera diferent, especial, molt ben acompanyats. Com sempre, tenim les tres bandes i tenim els col·laboradors d'aquestes bandes, sobretot de la banda de cultura. I avui els tenim aquí. Tenim de cultura tindrem cinema i bocí de saviesa i tenim tant en Jordi Montañés aquí. Hola, bona tarda.
10: Bona tarda, Dolors.
8: I en Toni López també.
11: Bona tarda.
8: Bé, Arnau, això és un dia realment especial per tancar temporada amb els col·laboradors aquí. Què més volem, no?
9: Sí, sí.
8: Bé, després tindrem la teva secció també tecnologia i començarem ara amb la primera banda, que és Medi Ambient. Doncs posem-s'hi. Medi Ambient, doncs bé, aquests dies, no només aquests dies, normalment, i sobretot ara, aquests últims anys, amb el tema de la meteorologia fan tants avisos i tantes alarmes i tanta cosa que anem com una mica espantats. Però realment sí que sabem que les temperatures en general estan pujant força més del que era habitual fa uns anys, això segur, no? Aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global, tot això sembla que es fa evident, i sobretot ara, aquests dies, que estem patint una onada de calor molt forta. Bé, ens alarmen, hi haurà raó, no hi haurà raó, sí que els que tenim anys notem que les temperatures són cada vegada més altes, i estem a finals de juny, amb sobretot al centre de Catalunya, temperatures més de 40 graus. Això és molt. Però bé, ens han arribat, de tant en tant està sortint també una altra mena d'informació, i aquesta setmana 3CAT ha estat sortint. Han estat parlant del AMOC. Tu, Arnau, saps què és això?
9: No, la veritat és que no.
8: Doncs bé, resulta que aquestes temperatures tan altes pot ser que a la llarga facin un efecte contrari. L'AMOC és el que traduiríem, les sigles són en anglès, però com a circulació meridional de retorn atlàntic, que és el sistema de corrents oceànic més conegut del món i, periòdicament, arriba als titulars i es difon per les xarxes pel seu potencial catastròfic. Es tracta d'un corrent marí que transporta aigua calenta de sud a nord i després freda de nord cap a sud, per l'oest de l'oceà Atlàntic, i que és responsable, entre altres coses, del clima temperat que tenen els països del nord d'Europa, perquè llavors els hi baixa l'aigua calenta. Si hi ha consens científic, que si aquest corrent arribés a un punt d'inflexió, llavors, a partir d'aquí, s'aturaria i es capgiraria, i les conseqüències serien una caiguda general de les temperatures al nord d'Europa i bona part del continent, i un règim meteorològic més rigorós i alterat. O sigui, que ara estem patint per l'escalfament, i segons aquesta teoria, si això es capgira, aquesta corrent es gira, serà al revés. Llavors serà un fred al nord d'Europa, en tota Europa en general. I ara dos nous estudis afegeixen dades que apunten que, efectivament, aquest corrent s'està alentint, o sigui, que ja s'està aturant una miqueta aquesta circulació d'aigua freda cap a dalt i la calenta cap a baix. Els últims dies han aparegut informacions, posts, vídeos, tuits, esmentant que la MOC és una misteriosa bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord i les conseqüències apocalíptiques de tot plegat. Bé, esperem que no sigui així, però vaja, els estudis ens van dir coses d'aquestes. D'entrada, aquesta bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord no és nova i els científics fa anys que en tenen constància. D'altra banda, segons el consens dels experts, és cert que l'alentiment i l'alteració de la MOC podria tenir un potencial catastròfic per a Europa. Aquest alentiment podria tenir un efecte directe en la vida de les persones, les collites, la vegetabilitat del nord del continent. Bé, si és així, suposaríem que tampoc seria immediat, però tot el que s'està fent ara, que ens estem climatitzant les cases, preparant-nos per la calor, doncs hauria de ser al revés. I, bé, la novetat i el motiu pel qual s'ha viralitzat de nou la MOC són dos estudis que s'han obert pas a internet. El primer, obra entre d'altres Stephen Ramsford, de l'Institut d'Anàlisi de la Terra de la Universitat de Potsdam, fa referència a l'estudi de la MOC i afegeix dades observacionals de satèl·lits, boies, vaixells, a l'anàlisi del corrent que fins ara s'havia fet, sobretot, amb mètodes teòrics, o sigui, s'ha analitzat a la pràctica. I en les seves conclusions, aquest estudi apunta que l'alentiment de la MOC seria una realitat i explicaria per què una zona de l'Atlàntic sota Groenlàndia i Islàndia és un dels pocs racons del planeta que no s'està escalfant, sinó refredant, la bombolla freda. O sigui, hi ha una zona que ja comença a passar això. Així també s'ha anat confirmant i mostrant, i bé, tenen diferents imatges, i aquest refredament d'aquest punt de l'Atlàntic ha estat objecte de debat científic en els darrers anys, amb alguns experts apuntant que el responsable serien condicions atmosfèriques en la superfície, mentre d'altres apuntaven a l'AMOC, o sigui que també diuen orígens diferents en aquest refredament, d'aquest refredament que s'està produint en aquesta zona. Pel científic Santiago Giral, la disminució de calor que transporta la MOC pot tenir a veure amb l'augment d'aportació d'aigua freda i dolça del desglaç del Pol Nord. I diu que si continuem amb l'escalfament global, l'aportació d'aigua freda procedent de les glaceres de Groenlàndia i de les poques que hi ha a Europa poden acabar reduint la circulació oceànica amb conseqüències pel clima. Tot i que els experts admeten que en aquests sistemes tan complexos les causes d'un fenomen són múltiples, Ramford assegura que l'equilibri entre moltes proves diferents dona un suport sòlid a un alentiment passat i actual de la MOC. Bé, deixem-ho aquí, que continuïn estudiant, que continuïn observant, i bé, de moment el que sí que estem patint és molta calor, i si tot això serà cert, si tot aquest sobreescalfament, si que es desfacin les glaceres aporta que canviïn les corrents, doncs a veure què hi podem fer. Només, si ens sentiu a parlar, no ens esverem que immediat no serà. De moment aguantarem la calor. I deixem aquí la primera banda de Medi Ambient, passem de seguida a Cultura i, bé, a Cinema.

0: a cinema, però avui el tractarem d'una manera diferent. El cinema, com dèiem, avui tenim en Jordi Montañés aquí, i durant 11 temporades, Jordi.
1: 11 temporades.
0: 10 sí. anys, 11 temporades.
1: Sí.
0: Que ens portes la secció de cinema a la tarda és a Tres Bandes, de Ràdio Tordera, informant-nos de l'actualitat i preparant-nos diversos podcasts sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actors, cantants, compositors. Avui, que tanquem temporada, ens agradaria saber coses de tu.
1: Doncs endavant. Això sempre ve de gust.
0: Sempre ve de gust, doncs sempre va, que ens ho passarem bé.
1: Vinga.
0: Durant aquests anys hem captat que el cinema ha estat per tu una de les grans passions des de ben petit. Ho encertem?
1: Bé, em sembla que ho vaig explicar alguna vegada, quan vaig presentar la pel·lícula. Exactament quan tenia 5 anys, estava passant un estiu amb una tia meva. I va voler anar al cine, aquesta tia va voler anar al cine i em va portar. Lo normal és que si anava amb un nen petit de 5 anys el portés a veure una pel·lícula del Walt Disney, que llavors eren les més interessants. Però aquestes a ella no li agradaven. A ella li agradaven les pel·lícules folklòriques espanyoles. I sense més ni més em va portar a veure una pel·lícula folklòrica espanyola musical, interpretada per Luis Mariano i la Carmen Sevilla, que llavors la pataven, que era una pel·lícula amb una certa complexitat, perquè era cinema dintre del cinema, i que es titulava El sueño de Andalucía. Amb totes aquestes premisses, amb tota aquesta situació, lo curiós és que la pel·lícula em va fascinar. No em preguntis per què ni per quina raó, però va ser una pel·lícula que em va fascinar des de petit. Em vaig aprendre les cancions de Luis Mariano, jo cantava com ell, amb 5 anys, me les sabia totes, i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula em va semblar meravellosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però és estrany un nen que li agradi en Luis Mariano.
1: Luis Mariano, me les cantava totes, tu. I... Espera't. I aleshores el que va passar va ser que estava tan encantat amb aquesta pel·lícula que vaig voler que tota la família, o sigui, volia anar-la a veure més vegades. Vaig convèncer la família i les vaig portar tota la família a veure la pel·lícula.
0: Ara amb el pare, ara amb la mare.
1: Amb la tieta, amb l'altra tieta, amb la cosineta.
0: Devien dir passat.
1: No, però és que esclar, el que passava és que amb la pel·lícula, com que llavors feien programa doble, amb la pel·lícula en feien una altra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Veia El sueño de Andalucía i l'altra. I vaig donar-me en compte que l'altra també m'agradava. Llavors, junt amb la pel·lícula en veia una altra i així anava veient pel·lícules que em anaven agradant.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí vaig agafar el gust pel cinema.
0: Pel cinema. Toni, tu ho havies aconseguit, això de les sessions dobles, normalment?
2: Sí, havia arribat a viure.
0: Sí.
1: Ja t'ho explicarem més.
0: Sí.
1: Lo curiós és que després, amb els anys, el que vaig fer patir la família, em va tocar fer-ho, m'ho van fer patir a mi. Perquè el meu fill el van portar a veure, també quan tenia 5 anys,
0: sí,
1: la flauta dels 6 barrufets...
0: Sí.
1: I me la sé de memòria.
0: I vas anar moltes vegades, també.
1: A tu què et sembla? Però aquesta la feien sola, o sigui, no en feien dos, però la flauta dels 6 barrufets, de veritat, me la sé plano per plano.
0: Després vas anar creixent i a la teva joventut intentaves no perdre cap pel·lícula, no?
1: Això era fàcil en aquell moment, perquè justament les pel·lícules de reestrena circulaven per Barcelona per dos circuits, i llavors eren 4 pel·lícules a la setmana, que multiplicat per 52 eren 204 pel·lícules.
0: Moltes.
1: I pràcticament les veies totes, o sigui, si feies un dia a la setmana en un circuit i l'altre, pam. I encara aprofitaves algun dia per recuperar pel·lícules que t'havies perdut per algun motiu. I això ho tenia fàcil perquè jo vivia a Gràcia, i a Gràcia l'oferta cinematogràfica en aquell moment era esplèndida. El Verdi, el Texas, el Mundial, el Principal, el que vulguis. I a sobre, a casa meva teníem una botiga, a Gràcia, i el meu pare va aconseguir que el Verdi li posés un calcines Verdi, li posés el cartell, i amb el cartell hi havia dues entrades gratis.
0: I per tant, regalaven
1: dues entrades perquè posaves el cartell. Llavors, esclar, cada dilluns, però és, o sigui, cada setmana canviaven, eh? Però dilluns, ja dilluns, en acabar de sopar, tota la família anàvem al cine a veure les pel·lícules. O sigui, no deixàvem esperar ni 24 hores. O sigui, anàvem al Verdi, hi havíem dos, llavors les altres dues les veia en un altre cinema i recuperava. O sigui que de jovenet no me'n vaig perdre ni una de les que s'estrenaven a Barcelona. Jo crec que les vaig veure totes, eh?
0: Totes.
1: Jo crec que sí, eh? Vaja, sí.
0: I superada aquesta etapa, a Barcelona va seguir atent a totes les estrenes que hi havia i a través de quins circuits et movies?
1: A veure, superada aquesta etapa és quan arriba l'adolescència.
0: Sí.
1: I quan arriba l'adolescència, veure cinema va esdevenir una lluita d'enginy per aconseguir superar la censura franquista.
0: Sí, sí.
1: I això és un tema interessant, no pel meu cas en particular, sinó per explicar com la cosa funcionava. Recordem que en aquella època no, entraven a Espanya les pel·lícules que la censura volia, o sigui, no totes les que volia. I quan entraven a Espanya, havia un comitè de gent que les valorava,
0: sí.
1: I les valorava en 4 punts. 1. Para todos los públicos. 2. Solo para mayores. 3. Mayores con reparos. I 4. Gravemente peligrosa.
0: No me'n recordo d'això.
1: Hòstia, i tant, jo sí.
0: Pensava que només hi havia com dues categories.
1: No, 4. Ara, si ara trobéssim la llista aquesta de que fa l'amic, trobéssim la llista de les pel·lícules realmente peligroses, n'hi ha algunes que dius, però aquesta no és per a tots els públics, i hi havia realment pel·lícules realmente peligroses que ara les veuria tothom.
0: Sí, sí.
1: Però aquestes eren les més excitants per anar a veure, no ens enganyem, eh? Aleshores, què passava, a més? Per una banda, hi havia aquesta qualificació, però, a més, la censura franquista es va inventar que les pel·lícules, a partir del punt 3, del punt 2, perdona, ja no eren aptes per a menores. Mm. Hi ha un concepte cinematogràfic que és pel·lícules no aptes per a menores.
0: Sí, saps? Sí.
1: I això es posava a l'entrada del cinema, un cartell, i programa, aquesta pel·lícula és no apta per a menores.
0: Sí, sí, perquè hi ha aquesta cosa, Jordi, que hi havia cartells, però en els cinemes hi havia els quadros del cine.
1: Sí.
0: Sí, sí. Que eren les fotos de...
1: Quadros, sí, però no, els quadros...
0: Però llavors, no recordes quan... això? No.
1: Sí, hi havia els quadros. Home, si anar a veure els quadros era una cosa fonamental. Jo em passava el rato els dematins a veure quadros.
0: A mirar quadros, els quadros del cine. A veure, aquesta l'aniré a veure o no? Perquè hi havia fotos de
1: igual,
0: la pel·lícula.
1: És igual, no, simplement veies els quadros, vull dir, és igual, ja anava, ja com si anessis al cinema. Però això de que posessin no apto per a menores era una cosa que a mi em va resultar molt excitant. I entre els 13 i els 16 anys, perquè, escolta, als 16 anys ja hi podies anar, perquè als 16 anys ja tenies cara d'identitat. O sigui, fixem-se que tampoc era tan lluny, o sigui, ara serien els 18, potser. Però en aquella època, amb 16 anys, tu ja podies anar al cinema amb el cara d'identitat. Però entre els 16 i els 16, que no tenia cara d'identitat...
0: Per major d'edat, era els 21, no?
1: Sí, però el carnet el donaven als 16.
0: Al 16.
1: I als 16 ja podies entrar. Quan anaves al cinema, per dir tu que tens carnet, tu ensenyaves el carnet i et deixaven entrar.
0: Sí.
1: Si no ensenyaves el carnet, no et deixaven entrar. Bueno, però, esclar, això va ser un estímul brutal per intentar entrar al cinema, no apto per a menores.
0: Esclar. Vale?
1: Durant aquests 3 anys, també les vaig veure totes, podia explicar anècdotes divertides, bueno, de tots colors, per com aconseguíem ficar-nos dintre del cinema, encara que fossin no aptes. Però explicaré, només n'explicaré una anècdota, perquè és la més contundent i la més il·lustrativa.
0: Ai.
1: Jo, per anar, quan anava al cinema a un auto per a menores, em preparava, em deixava créixer una mica la barba, perquè llavors en tenia ja de barba, jo era jovenet però tenia barba, i em vestia amb corbata, camisa, traje, americana, vull dir, impecable, com un senyor gran. Vale, doncs un dia vaig decidir anar a un cinema que es diu Selecto, a Gràcia, que el Selecto es caracteritzava perquè, a més de les dues pel·lícules, el tràiler i el Nodo, feien el que se'n deien variedades. Variedades era que a l'acabar la pel·lícula, acabar, feien un espectacle en directe de gent que cantava, artistes de circ, music hall... El programa durava 4 hores, eh?
0: Oh.
1: Sí, clar, entre les dues pel·lícules, el tren i les variedades, 4 hores, entraves a les 4 i sorties a les 8, sí, de clar. I el que entrava a les 8 sortia a les 12. Bueno, total, que vaig decidir al Selecto, a veure aquelles pel·lícules, amb les variedades, i evidentment vaig entrar. I quan estic assentat al cine i es comença el Nodo, o sigui, l'americana que portava pesava molt. I ja la portava feia rato, l'americana, però pesava molt. L'agafo, m'ho miro, i me'n dono compte que per error havia agafat el meu pare. I portava la seva documentació, diners en efectiu, les claus de casa, el tabaco, l'encenedor... No sé si vosaltres creieu que jo vaig sortir del cine a tornar-li. Si
0: no.
1: Ho creieu, esteu molt... No, jo si entrava en un cine no apto, no em treia ningú d'allà dintre. Va. Total, que menys mal que vaig dir a la família, vaig dir als meus pares on anava, a quin cine anava. Total, que comença la sessió, pom, pom, pom, i quan estava... Es començava ja la pel·lícula, la primera de les pel·lícules, veig que s'acosta la llanterna de l'acomodador cap on estava jo.
0: Hi havia l'acomodador amb la llanterna, és veritat.
1: El meu pare va haver de venir al cine, entrar amb l'acomodador, a recuperar la seva americana, i em va donar la meva. Bueno, jo no recordo, vull dir, no recordo què va passar al vespre quan vaig arribar a casa, perquè jo no vaig perdre les variedades, eh? Però sí, sí, aquesta va ser molt cèlebre. I, bueno, i l'altra que també era boníssima és que jo anava amb una cosina meva que em portava 9 anys i que ja podia entrar al cinema, esclar, anàvem al cinema d'estreno. Al cinema d'estreno anàvem tots. Llavors anàvem de parella. A veure, jo, la gent podia malpensar, eh? Vull dir, perquè la diferència d'edat entre tots dos era realment sospitosa, eh? Sí. Però anàvem de parella tots els agafats del bracet i tal, sí, sí, per entrar en un cinema amb tu. Pues sí.
0: Déu-n'hi-do, quines aventures.
1: Pues sí, sí.
0: I encara més, no? Perquè després la teva ficció també et va portar a haver de sortir del país, no?
1: Ah, i tant, això és una altra història de, també de la censura franquista. Sí. A veure, m'he deixat una encara important de la censura franquista, és que les pel·lícules, aquesta comissió que valorava si era 1, 2, 3 o 4, també el que feia era tallar les pel·lícules, suposo.
0: Ah, sí?
1: Que això ho sabeu.
0: Sí.
1: O sigui, es tallaven les pel·lícules. Ara hi ha pel·lícules fins i tot que passen que de cop canvia la veu amb una seqüència perquè l'han incorporat ara, és clar, l'han tingut que doblar de nou. Bé, doncs primer això, primer es tallaven les pel·lícules. Això feia que algunes pel·lícules et perdies...
0: Sí.
1: D'altres pel·lícules les massacraven directament. Hi ha una que és El Cabo del Miedo, on sembla que la van massacrar impossible. Ara la fan sencera i dius, per què? Però la van massacrar. I després tenia la gràcia de que la gent, com que sabien que estaven tallades, inventava. Llavors era sensacional perquè et venia un que et deia la pel·lícula i te la canviava. Te la deia aquella seqüència i t'inventava la seqüència i et quedaves molt sorprès perquè la gent refeia les pel·lícules segons li semblava. Creatiu. Bé, com a anècdota cinematogràfica, la més cèlebre, la que és més important, suposo, no sé si la sabeu, és la de Mogambo.
0: Què passava, Mogambo?
1: A Mogambo, l'heu vist, a Mogambo?
0: Fa anys.
1: Aquesta del Clark, sí, Gable, sí, aquells que se'n van a l'Àfrica.
0: És un clàssic, sí.
1: És un clàssic, amb l'Ava, sí, Garner, la Grace Kelly, bueno, és un caçador, la història és va de que aquest caçador li ve una parella que li paguen per fer per caçar, vull dir, per anar de safari i tal. I aquesta parella, la noia d'aquesta parella, que és la Grace Kelly, s'enamora d'ell. I llavors, a la versió original, és un matrimoni. I ella s'enamora d'ell, està a punt de cometre adulteri, evidentment no el comet, perquè les pel·lícules americanes de l'època no el cometia, però la censura espanyola, això de l'adulteri li sembla malament. I no se'ls va ocórrer una altra cosa que convertir el matrimoni en dos germans. Aleshores, clar, la cosa era molt més divertida perquè els dos germans s'emprenyaven i es fotien junts al llit. I llavors, ja, no hi havia adulteri, però...
2: Hi havia incest.
1: Bastant, que vols que en digui? Era bastant pitjor. Era bastant pitjor. I a més, el primer no es consumava, però el segon sí, eh? Vull dir, l'incest es consumava a la pel·lícula. Val, doncs aquesta era una de les bones del franquisme. I l'altra era que, bueno, com que ja he dit abans que no totes les pel·lícules entraven a dintre d'Espanya en aquell moment, sinó que entraven només unes quantes, van haver uns quants tios importants, intel·ligents, que se'n van adonar de que la Cerdanya francesa estava al tocant de la Cerdanya espanyola.
0: Sí.
1: Ja travessava la frontera i de Barcelona a Perpinyà hi ha 150, però a Sallent hi havia 100 o no sé quan, estava a tocar. I se'ls va ocórrer que llavors feien uns caps de setmana en el qual et passaves frontera i et passaven en un cap de setmana 30 pel·lícules, per dir alguna cosa. O sigui,
0: un empatx,
1: o sigui, una darrere l'altra, totes les pel·lícules que no deixaven entrar a Espanya, una darrere l'altra. A veure, en versió francesa o en versió original amb subtítols en francès. Dur, eh? Allò va ser molt dur. Vull dir, un empatx realment d'imatge francès que t'havies de tragar, que a vegades l'entenies i a vegades no tant, llegint subtítols i mentre un tio parlava en suec, tremendo. Bueno, però vull dir que a partir d'aquí vam estar veient un munt de pel·lícules a fora d'Espanya. Hi havia una cosa molt divertida, i és que quan acabava la pel·lícula, amb el company que tenies al costat, li deies, aquesta no entrarà, eh? I l'altre deia, no, aquesta no entra. O deies, l'altre, aquesta el millor entra. I l'altre deia, sí, el millor entra. La veritat és que una vegada va canviar el règim, van entrar totes. Totes, eh? O sigui, totes les pel·lícules que havien vist prèviament fora d'Espanya,
0: sí,
1: totes van entrar després
0: a partir del 76, 77.
1: Sí, quan canvio, sí, la transició. Per exemple, a veure, no sé si us recordeu també com a cosa històrica, la Gran Buf, que la vam anar a veure, que era, quan la van fer a Espanya, s'hi va tirar més d'un any, va estar més d'un any amb estrena, o sigui,
0: sí,
1: va estar,
0: sí,
1: durant un any la gent anant-la a veure,
0: sí,
1: de tant que els agradava.
0: Sí, però després hi havia coses com Amacord o coses que tampoc eren,
1: sí,
0: tan... I no entraven.
1: Aquesta, no sé si la recordeu, era molt bèstia, la Gran,
0: sí,
1: Buf.
0: Sí,
1: eh? Eren,
0: sí,
1: uns tios que suïcidaven,
0: sí,
1: menjant i vomitaven, jo que sé el que arribava a passar. Però va tenir un èxit brutal, vull dir, va tirar un any sense parar en un cine de Barcelona. Sí. Pues vinga.
0: I quines eren les teves sales de cinema preferides?
1: Bé, de fet, fins a l'any... O sigui, jo vaig marxar de Barcelona l'any 74, quan em vaig casar. Fins al 74, jo crec calculo que un 80% de les sales les vaig visitar. Suposo, sí, moltíssimes, tant per un motiu o altre, tant les de Gràcia sobretot com les de com les altres de Barcelona, per un motiu o altre, sempre les anava visitant totes.
0: Totes.
1: Tant d'estrena com de reestrena, sí, o sigui, que les anava veient totes. Després vaig anar a viure a Sant Just, llavors coneixia les d'Esplugues i de Sant Just, que eren les que anàvem a veure llavors en aquell moment, i això durant tot aquest període. Després, quan vaig anar a parar a la Vila Olímpica, a les que em vaig dedicar, les sales que em vaig dedicar van ser els de l'Icària i Elmo. Hi havia una multisala a l'Avinguda Icària,
0: sí,
1: que era Icària i Elmo, que a mi m'agradava molt perquè era una multisala molt àmplia, i a més les pel·lícules aquestes les feien en versió original, que a mi m'agraden les pel·lícules en versió original, però subtitulades en català o en
0: sí,
1: castellà. Eh?
0: No,
1: però,
0: en francès.
1: No, en francès. Però a mi sí que m'agrada veure com la gent actua i tot plegat. I per això vull dir que m'anava molt bé aquesta opció per anar al cinema.
2: De fet, si em deixeu un moment, que encara que la... com es diu això? La interpretació del doblatge sigui sí, un art, uh-huh, en tant en quant aquí es fa doblatge, és per això que tenim tan mal nivell d'anglès a l'estat espanyol.
0: Això diuen. Això diuen, sí, és veritat.
1: El que passa és que, a veure, ara han donat molta força i molt valor amb aquesta dobladora, la Maria Lluïsa Solà, que va doblar la Sigourney Weaver, igual. Jo reconec que els dobladors, a vegades ara sentim pel·lícules clàssiques i sent les veus dels dobladors clàssics, que tenen una veu molt maca i tal, però clar, quan has sentit Marlon Brando, és que Marlon Brando té aquella veu, o Marcello Mastroianni el sents parlar i hòstia, és clar, quan sents un altre tio amb la veu del Mastroianni no t'acabes de ficar dintre del personatge, entre d'altres, eh?
0: Sí,
1: per ben
0: sí,
1: doblat
0: sí,
1: que estigui.
0: Molt bé, doncs a veure, continuem, perquè Jordi, a l'any 2016 vas començar a col·laborar amb Ràdio Tordera, i fins ara, i has fet un munt de feina. Aquesta experiència, com t'ha anat?
1: A veure, quan vaig entrar, jo sempre m'he considerat, dintre d'aquest món del cinema, m'he considerat un espectador curiós, o sigui, en cap moment, viciós perquè m'agrada molt el cinema, però en cap moment m'he considerat un crític cinematogràfic, perquè ni m'he format amb aquest tema, ni en definitiva no m'he format, ni he tingut mai un especial interès en ser-ho. Per tant, el que m'ha permès col·laborar amb Ràdio Tordera és estimular aquesta curiositat i aquest vici cinematogràfic. O sigui, sí que m'ha ensenyat, o sigui, sí que hi he aprofitat per conèixer més anècdotes, més curiositats, més coses que no sabia de les pel·lícules, dels directors, dels actors... O sigui,
0: que ja en sabies un munt, eh?
1: Ja en sabia, però m'ha ajudat encara a conèixer moltes
0: aprofundir.
1: Coses. Aprofundir. Estar, coses noves que desconeixia, que és clar, que al final hi he pogut entrar. I això és el que sobretot m'ha permès estar aquí a Ràdio Tordera. Sempre té el problema la ràdio de que té la limitació de la que no hi ha imatge, o sigui que so. I és clar, el ser so... hi ha coses que si poguessis veure imatge explicaries millor o veuries millor de què van. El que sí que he procurat sempre, des del principi de les primeres sessions, ha estat portar la música del cinema.
0: Sí.
1: Perquè a la ràdio sí que la música del cinema és una cosa que es pot portar i és d'agrair. I de música de cinema, ara cada vegada està més ben valorada. Abans es considerava que els compositors de cinema eren de segona categoria.
0: Sí?
1: Però sí, en principi els devien els clàssics i no sé què.
0: Eren un complement només, no?
1: Sí, o sigui, no eren tan bons com els dels clàssics. Però ara s'està demostrant que els compositors cinematogràfics tenen tota la categoria que tu vulguis.
0: Clar. Doncs,
1: bueno, a més, guardo curiosament tots els guions que hem anat fent fins ara.
0: Nosaltres també la ràdio, sí, tenim tot aquest arxiu.
1: Sí. D'alguna manera també això em pot permetre...
0: És
1: doncs,
0: un valor.
1: Em pot permetre, quan sigui possible, doncs, repassar-ho.
0: Sí, sí.
1: A veure, de totes maneres, hi han dues coses que em sap greu que es perdin. Dues coses realment especials que em sap greu que es perdin. Va haver-hi una sessió, una sèrie de sessions que vaig fer sobre... coses particulars del cinema català.
0: Sí.
1: O sigui, singularitats del cinema català.
0: Sí.
1: Que hi havia el Néstor Almendros, el Xavier Cugat,
0: sí,
1: el Badet i Blai, i és una llàstima que això no es tingui per part d'algú, perquè realment són particularitats del cinema català que no són conegudes.
0: Yeah.
1: I a més perquè se'n van de lo típic del director o del productor.
0: Sí.
1: No són personalitats especials,
0: sí,
1: que formen part del cinema. I l'altre, fa dos anys, que vam recollir fins a fa dos anys totes les dones que havien fet cinema a Catalunya.
0: Sí.
1: Des de la primera fins a l'última.
0: Sí, sí.
1: Que ara ja n'hi ha més. Ara l'Aina Clotet acaba de...
2: L'Aina Clotet, sí.
1: I alguna altra més, eh? Vull dir, des de llavors, esclar, amb 2 anys més, esclar, van sortint més, més directors.
0: N'hi ha més.
1: Sí, però vull dir que nosaltres vam aconseguir recollir amb una sèrie de sessions, pràcticament...
0: Una bona llista.
1: Totes les que hi havia, totes les que hi havia fins aquell moment.
0: Sí, però ho tenim recopilat.
1: Tot això sí que vol dir la pena que algú se'n preocupés. Féssim
0: difusió, també.
1: Féssim la difusió, perquè realment és curiós.
0: Sí. No es troba en altres llocs, això tampoc, no?
1: Sí.
0: I has fet tota aquesta col·laboració a Ràdio Tordera, però també fas altres activitats relacionades amb el sistema. Amb el cinema, de què es tracta?
2: El sistema
0: cinematogràfic.
1: Bé, jo sí, el que he fet a més durant aquests anys, tot això ho he fet després d'estar jubilat, eh? O sigui, jo soc llicenciat en econòmiques, m'he dedicat tota la vida a fer pressupostos... però quan m'he jubilat he canviat la veta que tenia, amagada, i llavors sobretot m'he dedicat a dues coses. També simultàniament amb començar aquests programes en la Ràdio Tordera, el que vaig fer, soc d'una comissió sènior del Col·legi d'Economistes, i dins de la comissió sènior una de les activitats que anem fent són pel·lícules de Cinefòrum.
0: Molt bé.
1: Un Cinefòrum que portem, vam celebrar el 10è aniversari, que té força, una activitat que dura 10 anys, el 10è aniversari l'any passat, amb la gràcia de que vam tornar a projectar la mateixa pel·lícula que havíem projectat 10 anys abans.
0: Ah, sí?
1: I amb el mateix director 10 anys després.
0: Sí, esclar. Sí,
1: el director no, que el director va acceptar tornar a venir, i vam tornar a tindre alguna altra... Era un director, un economista, que va fer una pel·lícula, un documental d'economia, i que el va estar d'acord el 10 anys després, tornar a venir. I llavors, bueno, portem aquesta activitat, portem més de 10 anys fent-la, i basant-nos, o sigui, amb una certa gràcia, que és portar directors catalans, catalans simplement perquè ho són, i després pel·lícules que, tot i que no ho sembli, parlin de temes econòmics. Mm-hmm. Si fem pel·lícules que són... Vull dir, res de pel·lícules d'autor, ni pel·lícules estranyes, ni... No, d'aquelles que anies a veure tranquil·lament, però dius, fixa-t'hi que darrere hi ha un transport econòmic.
0: Sí.
1: I això són els dos tipus de pel·lícules.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, també simultàniament, jo quan estava, quan vivia a la Vila Olímpica, la biblioteca de la Vila Olímpica, que és la Xavier Benguerel, és una biblioteca que estava basada en la il·lustració i el cinema. Mm-hmm. O sigui, llavors, amb aquesta biblioteca vam muntar un grup que fèiem literatura i cinema.
0: Sí.
1: És a dir, agafàvem pel·lícules, decidíem quina pel·lícula volíem veure que tingués a darrere o abans una obra literària, llegíem la novel·la, veiem la pel·lícula i llavors valoràvem què ens semblava, si era millor la pel·lícula, la novel·la, quins fallos hi havia. És superinteressant, si a algú li agrada la literatura i el cinema, és superinteressant perquè te n'adones de com el director modifica moltes vegades la història per la seva conveniència. Hi ha dos casos magnífics, els explico. Un és El sueño eterno.
0: Sí.
1: El sueño eterno, de la pel·lícula del Humphrey Bogart i la Lauren Bacall, és una pel·lícula que l'obra, sembla que tu la desconeixes, l'obra del Chandler, El sueño eterno del Chandler, aquella del Philip Marlowe, és una novel·la que ja és una mica complicada, la del Chandler. Bueno, quan tu veus la pel·lícula, si l'entens...
0: Premi.
1: Jo no vaig mai pensar, hòstia, si llegi la novel·la, com és que no entenc la pel·lícula? Bé, és que el que passa amb la pel·lícula és que a la novel·la el personatge de la Lauren Bacall és secundari, a la novel·la. El protagonista és la germana, que és l'assassina, no sé què, i l'altre té un paper secundari, complementari, clar, però com que van fitxar la Lauren Bacall, que estava vinculada amb el Humphrey Bogart...
0: L'havien de lluir.
1: Llavors van remuntar el guió per donar-li més paper a la Lauren Bacall. I això desmuntava la història.
0: Ja.
1: Llavors quan te la miraves bé te l'adonaves. I l'altra, que també és molt curiosa, és, no sé si l'heu vist, Perdición, que és aquesta del Billy Wilder, que és una novel·la de James McCain, Perdición, que es titula Doble indemnització en versió original, aquesta, el guió del Billy Wilder, sorprenentment, acaba la pel·lícula molt millor que la novel·la. O sigui, i el mateix James McCain ho va reconèixer, que quan va veure la pel·lícula va dir, hòstia, el final que li heu posat és molt millor que el meu. O sigui que és una pel·lícula que millora...
0: Millorada.
1: No, al final, si la novel·la, la pel·lícula la van tirant. Però al final, quan vaig llegir la novel·la jo, vaig dir... hosti, quin final, no? I quan veus la pel·lícula dius, no, tu, que aquest té potència.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altre també que és curiós, també del James McCain, és el Cartero siempre llama dos veces,
0: ah, sí,
1: que l'han fet 80 vegades, i hi ha la versió, o sigui, el Luchino Visconti, que és un senyor absolutament allunyat del cinema negre, vull dir, Luchino Visconti, la seva òpera prima va ser El Cartero siempre llama dos veces, que es titulava Obsesión.
0: Sí, sí.
1: Doncs el tio li gira i, per en comptes de ser una obra negra, és un melodrama tremendo. O sí, sí, vull dir, i és la mateixa història, eh? Sí. Però per en comptes d'anar per la banda aquesta, li dona un to melodramàtic, és bona, eh? Vull dir, la veritat, francament bona. O sigui, que ja veus tu que quan fa cinema i
2: literatura,
1: i literatura, no parlem de psicosis, eh?
2: No,
0: no, no, no, que ens allargaria massa.
1: No, vinga.
0: I se'ns acabaria el temps.
1: Vinga.
0: Has vist molta evolució des de la teva infantesa fins ara en el cinema i també molts canvis. Cap on va ara?
1: Això t'ho volia explicar. Si ara que ho dic. Bueno, jo el que veig, això estic bastant despistat perquè d'alguna manera, quan vaig començar, eren pel·lícules de sessió doble, les d'estrena. Després aquests cinemes desapareixen, es converteixen en multisales, tot es concentra, només hi ha una pel·lícula per cada sessió,
0: sí,
1: etc. I ara és l'època de les plataformes, sí, i de la televisió. Ara la televisió és potentíssima. L'altre dia vam veure una batalla tras altra, ja la passen per televisió, la que ha guanyat l'Òscar d'aquest any.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, anar a la sala d'estrena ja es comença a ser complicat. I això ve, el que et volia dir és que he recordat que sempre quan parlem de la festa del cinema, a la següent sessió dono les dades.
0: Sí.
1: I les tinc. Amb aquesta festa del cinema, la darrera que es va fer, que va ser a principi de juny, sembla ser que ha estat un èxit. Sí, perquè a tota Espanya hi ha hagut més d'1.300.000 espectadors que hi han anat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I això diu que suposa un increment d'un 4% sobre la festa del cinema
2: d'abans de la pandèmia.
1: No, encara no, aquí no hem arribat. La primera festa del cinema d'ara fa un any. O sigui, de primavera a primavera,
0: sí.
1: Hem guanyat això. Amb el que es demostra que si tu fas pel·lícules a un preu raonable, la gent s'hi anima. Tot i que ja sempre ho he dit, sembla mentida que quan fan festa del cinema fan xurros, o sigui, que les pel·lícules bones mai entren en aquests dies, eh? Vull dir que és una cosa habitual. La pel·lícula que més, les pel·lícules que més s'han vist han sigut dues de terror, Pack Rooms i Scary Movie 8, aquestes dues les que han tingut més assistència, eh? O sigui, les de terror ja van per partida doble. I les dues, aquelles dues del X-Men i los Marvels de l'Universo i la del, com es, no recordo, aquella de Mandalorian en Grogu, tinc que mirar el títol perquè aquesta no em surt. Aquestes han tingut molt poca audiència, amb el que es veu que hi ha una mica de cansament sobre els temes.
0: Segurament.
1: Però veja, la cosa ha tirat força bé i estan contents de cara amb aquesta situació.
0: Molt bé, molt bé. Doncs res, Jordi, tu dius que has escoltat ja tots els temes i que potser pares de les teves col·laboracions amb la ràdio. No estàs segur?
1: A veure, com deia el Sean Connery en una pel·lícula famosa de James Bond, nunca digues nunca jamás. Bueno, de moment, si em prenc un respir, més que res perquè sembla mentida, però mitja hora cada 15 dies durant uns anys genera una quantitat tremenda d'informació.
0: Sí, això és veritat.
1: I arriba un moment en què hi ha falta trobar temes nous. Per tant, sí que em prenc un respir, però si veig que hi ha temes nous que quedin per tocar i que valgui la pena,
0: t'apuntes ràpid.
1: Us ho proposo i si us interessa, doncs ens ho tornem a posar. Però de moment, sí, de moment deixem-ho aquí i a veure, i com que ja estem parlant d'aquest tema, aprofito per agrair a l'audiència la paciència.
0: No, l'audiència nosaltres t'ho agraïm a tu.
1: L'audiència, la paciència per haver escoltat aquests programes i per acabar, m'agradaria acabar amb música, com és normal amb aquests programes.
0: I tant. I amb quin
1: amb
0: tema?
1: Amb una música molt especial, perquè és la cançó que la Celine Dion li va cantar amb el Charles Chaplin en el seu funeral. A veure, parlem-ne, jo no estic parlant de funerals.
0: No.
1: La cançó es titula Smile, la va composar Charles Chaplin,
0: sí,
1: per la pel·lícula Tiempos Modernos, és molt maca, i per tant sentim a la Celine Dion cantant-la, aquesta.
0: Oh, doncs tenim preparada una que no és de la Celine Dion.
1: Ah, bueno, però és Smile?
0: És Smile.
1: Ah, doncs vinga, que sigui Smile. Així no serà un funeral, tira. Davant.

0: Molt, la gent jove...
1: Molt bonica, però no era la que tu volies. Acabat amb una pífia, eh?
0: Dic, però per la gent jove, que potser no el coneix, aquesta és la versió del Nat King Cole, aquest magnífic cantant que de jazz. Fixeu-vos, la gràcia és que el compositor Charles Chaplin. I mireu quin partit entreu el Nat King Cole d'aquesta cançó d'en Chaplin.
1: D'en Chaplin. Bé, ens queda pendent la de la Dion, ho sento.
0: La primera de la propera temporada.
1: Vinga. Això, molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies per ser aquí, gràcies per tota aquesta feina i bé, contem que ens tornem a sentir...
0: Exacte.
1: No sé quan,
0: si algun dia em proposa algun tema, m'apunto, sí? Eh?
1: Vinga, deixem-ho aquí, eh? Gràcies.
0: Adéu-siau, eh? Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Jordi. Avui parlarem del neoplatonisme. Som al programa A Tres Bandes, a l'espai d'un bocí de saviesa. Soc Toni López i parlarem de Plotí i el neoplatonisme. Plotí és el més important filòsof grec de l'era comuna. Vol dir, eren que van estar comúment la filosofia primigènia dels grecs, etc., i el cristianisme primigeni. Fundà una escola de filosofia, el neoplatonisme, que tingué una gran influència en l'última filosofia clàssica pagana i en el pensament cristià primitiu. Per mitjà de pensadors com Sant Agustí, Boeci, que va saber que va néixer el 480 i va traspassar els 524, i Pseudo Dionisi, que va viure entorn a l'any 500. El neoplatonisme impregnà profundament la teologia i filosofia medieval. Plotí nasqué a Egipte i s'educà a Alexandria, on estudià durant 11 anys amb el distingit filòsof pagà Ammonio Saccas. Després d'una cancel·lació d'un viatge a Mesopotàmia per estudiar amb filòsofs perses i indis, Plotí s'establí a Roma. Allà fundà una exitosa escola i escrigué una sèrie de 54 tractats breus editats posteriorment pel seu deixeble Porfiri. Fidel a la seva filosofia mística i centrada en l'esperit, Plotí fou un vegetarià cèlibe que menjava frugalment, meditava freqüentment i tenia poc interès en les qüestions mundanes. S'avergonyia que la seva ànima tingués un cos. El neoplatonisme fou bàsicament una fusió d'una millorada teologia platònica amb una mescla de tocs aristotèlics, estoics i d'altres filosofies antigues. Prenent part dels escrits de Plató, Plotí elaborà una complexa superestructura teològica que veia l'univers físic com el resultat d'un seguit d'emanacions de la realitat última, que anomenà U. Aquest U era etern, immutable, immaterial, inescrutable i unitari. De l'U emana un altre principi diví, ment, que sabem que els grecs l'anomenen nous, la font de les eternes formes platòniques. De la ment emana l'ànima, que crea el temps, les ànimes individuals i el món físic. Com Plató, Plotí creia que el cos és la presó de l'ànima. El propòsit de la vida és retornar a l'U per mitjà d'una vida de saviesa, virtut i sacrifici. Saviesa, virtut i sacrifici. Per la majoria de la gent, la salvació serà un procés que tindrà que patir moltes reencarnacions addicionals. Les ànimes bones i santes, malgrat tot, s'uniran permanentment amb l'U, perdent, per tant, tota la seva identitat personal. En el seu llit de mort, les seves últimes paraules foren: ara haig d'esforçar-me per fer que allò que tinc de diví en mi s'elevi fins a allò que és diví en l'univers. Doncs amb aquestes paraules de Plotí, nosaltres que acabem aquest espai Un bocí de saviesa per aquesta temporada 2026. Així és que serà fins una altra. A reveure!

0: Bé, acabem la tarda a tres bandes, avui de comiat, així més festiu. Ens ho estem passant molt bé, però Arnau, ara la teva secció, tens només 5 minutets?
1: No, ja m'espavilo.
0: Sí? Doncs vinga, va, per acomiadar la secció de tecnologia, a veure què ens portes.
1: Doncs avui us porto, per allà acabar tota la temporada així de tecnologia també, una mica un resum del 2026 sobre la tecnologia, quins avenços hi ha hagut, com sí? Ha canviat la tecnologia i tot això.
0: Molt bé, doncs a veure.
1: Si haguéssim de resumir el 2026 en una sola idea, probablement seria que la intel·ligència artificial ha deixat de ser només una eina que respon preguntes per començar-se per començar a convertir-se en una eina que actua. Durant els últims anys ens hem acostumat a xatejar amb els sistemes d'IA, demanant-nos informació o ajudant per escriure textos. Però aquest any hem vist un pas més enllà. Cada vegada hi ha més sistemes capaços de dur a terme tasques completes, gestionar processos i col·laborar amb persones de manera molt més autònoma.

0: salvar de les fàbriques o a les pel·lícules de ciència-ficció. Tanmateix, el 2016 ha estat un any important perquè cada vegada veiem més robots capaços d'aprendre i adaptar-se en situacions reals. Algunes empreses han presentat sistemes que poden ensenyar-se a si mateixos per realitzar tasques de gran precisió, mentre que altres estan desenvolupant robots que són pensats per treballar en la logística, magatzems o serveis. Això ens porta a una altra tendència que ha marcat l'any, que és la unió entre la intel·ligència artificial i el món físic. Fins ara l'associàvem la IA, sobretot amb textos, imatges o programes informàtics. Ara, però, cada vegada més experts parlen de denominada IA física, és a dir, sistemes que són capaços de percebre el seu entorn, prendre decisions i actuar sobre el món real. Aquesta és una de les àrees que està despertant amb més interès de cara als pròxims anys. Al mateix temps, aquest creixement de la intel·ligència artificial també ha fet aparèixer noves preocupacions. Si els sistemes són cada vegada més autònoms, com ens assegurem que actuïn correctament? Com evitem errors o usos inadequats? I aquest 2016 també ha estat un any en què moltes empreses i centres de recerca han començat a dedicar més esforços a la seguretat i al control de sistemes ja avançats. I més enllà de la IA i els robots, també hem vist avenços en àmbits menys visibles, però igual d'importants. La tecnologia està entrant cada cop més en sectors com la salut, l'energia o la indústria. Per exemple, hi ha projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per adaptar tractaments mèdics a cada pacient o per fer més eficients les xarxes elèctriques. Encara hi ha moltes d'aquestes innovacions que no apareguin cada dia als titulars, però podrien tenir un gran impacte a la nostra vida durant els pròxims anys. I fins aquí la notícia d'avui.
1: Un bon resum, no?, de com està incidint a passos molt accelerats la intel·ligència artificial en les nostres vides i en diferents tasques. En molt pocs mesos, tot això està canviant molt.
0: Sí, sí.
1: 2026, però només estem a juny, o sigui que d'aquí a final d'any encara quedarà. I segur que molts més canvis encara.
0: Sí.
1: Arnau, gràcies per la teva secció, gràcies per la temporada. Ens hem d'acomiadar, deixar aquí a la tarda a tres bandes, probablement fins la tardor que ve, i molt bon estiu.
0: Igualment.
1: Adeu.
0: Adeu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026, fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Pere García és regidor encarregat del projecte.
4: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
3: Dilluns 22 de juny de 2026, els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. La iniciativa Cors amb Potes, impulsada per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, busca millorar el benestar emocional dels pacients en situació de malaltia avançada gràcies al contacte amb els seus gossos. Jordi Valls és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
5: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
3: Parlarem també que estan obertes les inscripcions per a una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'Institut Serra Llarga de Blanes amb autobús. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
6: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
3: El torneig Villes a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. L'entitat La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat

0: d'inscripció a través d'un formulari. Quim Cavaller és president de l'entitat.
1: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies, perquè clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 pues, fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
0: Parlem del temps. Per aquest dilluns, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Ell va arribar oficialment l'estiu, ho va fer amb unes temperatures realment càlides, no de rècord ni de bon tros, però sí amb unes temperatures que arribaven als 32, 33, puntualment 34 graus a la mateixa costa, valors de 35, 36 cap a l'interior de la comarca. De moment, la situació prevista pel dia d'avui indica que farà menys calor. De fet, hi haurà alguns núvols prims aquest matí, també núvols alts i mitjans aquesta tarda, conseqüència de les fortes tempestes que descarregaran el Pirineu i punts del nord de la Catalunya central, però que en cap cas no arribaran aquí a la costa més enllà d'aquesta desfeta de les tempestes. Els vents bufaran molt fluixos, i en conseqüència avui tindrem la situació marítima molt tranquil·la, mar arrissada a tota la costa maresmenca. Demà tindrem núvols durant la primera meitat de la jornada, durant el matí, però seran núvols poc importants, no deixaran precipitacions i les temperatures pujaran una mica en relació a les d'avui.
0: Informatiu que completarem a la segona part amb l'espai de les entitats La Teranyina, també amb les píndoles d'opinió. Comencem l'informatiu d'aquest de dilluns 22 de juny.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat amb partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
1: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
0: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar en aquestes votacions a través del portal tordera.cat. I les unitats de cures pal·liatives dels hospitals de Sant Jaume de Calella i Comarcal de la Selva a Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, permetran a partir d'ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota, facilitant moments de confort, calma i vinculació afectiva en una etapa especialment sensible. Escoltem Esther Joanola, és cap d'Infermeria d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella, i Jordi Valls, que és director d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella.
2: És un projecte que va sortir una mica del personal d'infermeria i auxiliars de la unitat. Ens vam posar en contacte amb la Comissió d'Humanització i la Comissió d'Humanització ha treballat amb tots els col·legis de veterinaris de Barcelona i de Girona per tal d'establir quines són els requeriments que necessita el gos per poder entrar a fer aquesta visita.
3: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional i l'àmbit espiritual. En aquest cas, cada vegada més estem veient doncs, que els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que doni molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
0: La iniciativa batejada amb el nom de Cors amb Potes es podrà estendre progressivament a altres dispositius d'atenció intermèdia de la corporació com l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. El projecte compta amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Girona i Barcelona que han participat en la definició dels criteris sanitaris necessaris per fer possible aquestes visites amb totes les garanties de seguretat tant pels pacients com també per als professionals.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres, de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació a Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en l'ofici en demanda del sector amb possibilitat també d'inserció laboral.
1: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93-765-0414. També podeu visitar la web tordera.cat per a més detalls. I les Bitlles Catalanes de Tordera, a través de la penya del Bistec, encara el seu recorregut cap al torneig Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a aquesta emissora, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla en Quim Cavaller, que és president de l'entitat La Penya del Bistec.
2: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi, el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat, que l'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants.
2: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles a la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.

0: Lloret de Mar ha acollit l'entrega de banderes blaves de tot Catalunya. Ens ho explica en la següent crònica Paula Fernández des de la televisió La Selva.
1: Lloret de Mar ha acollit l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026, uns distintius que reconeixen l'excel·lència de platges i ports en àmbits com la seguretat, els serveis i la protecció del medi ambient. La demarcació de Girona ha sumat enguany 27 platges i 9 ports guardonats. Durant l'acte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
2: Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges. Darrere d'aquestes distincions hi ha molt treball. Quina és la novetat d'aquest 2026? Els centres blaus. S'han reconegut 15 equipaments dedicats a l'educació de la protecció del litoral a través de treballs d'interpretació, a través de treballs de divulgació, d'educació ambiental, i precisament un dels centres catalans reconeguts, un d'aquests 15, amb aquest guardó és Lloret de Mar. Ports i platges són espais reconeguts que ens fan sentir orgullosos com a govern i com a país, i aquestes platges d'un blau infinit finalment són fruit de la preservació dels que ens han precedit, del coneixement, també del rigor, del coneixement acadèmic, del treball i de l'esforç de tots els catalans i catalanes en el seu conjunt. Per tant, motius avui d'orgull, d'alegria, d'empenta per continuar treballant, que això ens esperoni tots i a totes a seguir avançant, per tenir finalment un món més sostenible, que és la gran oportunitat de futur que hem d'oferir a les generacions que venen darrere nostra. Moltíssimes gràcies.
1: Les comarques gironines han tornat a situar-se entre les més distingides del litoral català, amb 27 platges i 9 ports guardonats amb bandera blava. A la resta del país, els reconeixements s'han distribuït entre les 24 platges de Barcelona, les 23 del Penedès, les 23 de Tarragona i les 8 de les Terres de l'Ebre. Pel que fa als ports, s'han distingit 8 equipaments a Barcelona, 7 entre Tarragona i les Terres de l'Ebre i un al Penedès. L'edició d'enguany incorpora, a més, un total de 15 distintius centre blau adreçat a equipaments d'educació ambiental amb l'objectiu de reforçar la dimensió pedagògica i de sensibilització del programa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fer fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
3: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
4: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
3: ¿De la operación?
4: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a pues salir con ellos.
3: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
5: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
3: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: Anem a parlar del temps, que és notícia a les darreres hores. Sant Joaquim Serra ens porta la previsió per aquest dilluns i també per als propers dies.
6: Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que hi feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera i cap a l'interior de la comarca, valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogor aquí a la costa en una jornada a la qual aquest matí tindrem noves núvols prims, poca importància aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions malauradament aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est. La situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat, tenim en Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, una penya de Villes Catalanes d'aquí de Tordera, amb qui ja hem comptat moltes vegades aquí a La Taranyina, precisament al nostre programa. Què tal? Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
1: Et tenim aquí una vegada més, avui per parlar també doncs, una mica la temporada aquesta del 2025-2026, per fer una mica de valoracions, per parlar també d'alguna novetat que tindrem ara futurament, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat, per parlar doncs, de qui és, en aquest cas, la penya del Bistec, i també de parlar doncs, d'aquest esport.
2: Bueno, nosaltres som el club de Villes La Penya Bistec de Tordera, juguem a Villes Catalanes, ara farem 21 anys, per tant ja tenim un cert recorregut, juguem tant en competicions oficials, no?, federades, som un club federat, evidentment, i llavors doncs competim en les diferents competicions catalanes que hi ha, i llavors en diferents tornejos que més festius, a Festa Major o d'altres, diguéssim, que hi ha arreu del territori. Llavors estem oberts una mica a tothom, a la gent que vulgui participar, doncs es pot afegir al nostre club sempre que vulgui, i bé, tant si es vol arribar a federar, a fer totes les competicions que hi ha, o només algunes, o només doncs a nivell més festiu, diguéssim, doncs qualsevol es pot afegir.
1: Abans de tocar aquests temes, et volia preguntar també, les Villes Catalanes aquí ha tingut molt d'èxit a Tordera, és un esport, podríem dir, històric del municipi. No sé com està la salut d'aquest esport en altres municipis, si també es troba en un bon estat, com ho valores?
2: Sí. Bueno, a Tordera la realitat és que, bueno, no sé si podem parlar d'històric, perquè tot just fa poc més de 20 anys, no?, que estem jugant a Villes, i abans doncs pràcticament ningú coneixia. Però jo crec que aquí Tordera té un bon estat de salut. Estem doncs cada vegada som més en el club, pocs més, però és un club que no hem anat perdent socis, sinó en tot cas els hem anat guanyant amb el temps. A part dels socis, dels propis socis del club, hi ha altres jugadors de Tordera o altra gent de Tordera que està jugant en altres equips, no només en el nostre, sinó fora del nostre. Per tant, a Tordera hi ha molta gent que està jugant a Villes, i a part les Villes de la Fresca que fem, que és un torneig que té molt bona acollida, i que la veritat que no podem veure en d'altres llocs. Aquí a Tordera doncs l'estat de salut, diguéssim, de les Villes és molt bo. En d'altres llocs doncs, bueno, hi ha llocs que és millor, hi ha llocs que no és tan bo, però bueno, s'està mantenint bastant el nivell que hi ha en els últims darrers anys.
1: Per qui no hagi tocat mai una Villa o hagi vist potser com funciona aquest esport, això perquè la gent ho entengui, com funciona aquesta disciplina?
2: Bueno, és un joc de Villes, de bolos, de jocs d'aquests doncs n'hi ha tot arreu, a tot el món. Se juga des de molt antic, no? Ja els egipcis ja jugaven algun joc, d'alguna manera doncs es va estendre per tot el planeta, i cada un ho ha anat adoptant a la seva manera. Llavors aquí les Villes Catalanes bueno, es juga amb 6 villes, 6 elements més grans, diguéssim, i la peculiaritat que té és que no, així com les villes americanes o els bowls americans o bowling, que és potser el més conegut, tires una bola per terra, no? per intentar tirar-les totes, aquí a les Villes Catalanes tires un bitllot, que és un altre element de fusta que tires per l'aire perquè no roda, i llavors l'objectiu no és tirar-les totes, sinó deixar-ne una dreta, que és el que et dona més punts. És una mica la peculiaritat que té aquest joc.
1: Amb aquesta explicació em sorgeix una pregunta. No sé si la gent a vegades creu que és més una qüestió de qualitat, de tècnica, o potser una qüestió de força. Com es fa per tirar una bona bitlla?
2: Bueno, primer has de tenir, evidentment, una mica de força, perquè has d'arribar. Llavors has de tenir tècnica, perquè evidentment sense tècnica sempre tothom pot fer bitlles, però fer bitlles regularment o amb més possibilitat també és una qüestió de tècnica, que has d'anar millorant o treballant amb el temps, amb els entrenaments. I després hi ha una part mental, o sigui, quan arribes ja a un cert nivell, ja la diferència entre altres jugadors ja no és la força o la tècnica, sinó que és el control emocional d'aquell moment o suportar la pressió o poder estar concentrat durant aquell temps o tota l'estona.
1: És un joc molt mental.
2: Sí, hi ha una part, o sigui, quan el nivell ja de les competicions més top, diguéssim, la part mental acaba sent molt important.
1: També et volia preguntar, ja has tocat una mica aquest tema abans, el torneig de les Velles a la Fresca, que ja heu anunciat per les vostres xarxes socials que aquest any tornarà. Què ens podeu explicar? De moment hi ha dates, tenim més o menys categories?
2: Sí, dates és com sempre, comencem el primer dilluns d'agost, que aquest any és el 3 d'agost, per tant del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix. Hi haurà una diferència a l'hora d'inscriure's. Fins ara s'enviava un correu electrònic a partir de les 9, bueno, del dia que concretem, a partir de les 9 s'envia un correu electrònic. Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció. Això per una part, a l'hora d'inscriure serà el canvi que hi haurà. I llavors un altre canvi que hem cregut oportú és a l'hora de fer les classificacions del circuit individual que fem, o de les classificacions individuals que fem, tant masculina com femenina, que l'any passat vam incloure la femenina com les infantils. Fins ara, dels 5 dies que juga, havies de jugar un mínim de 3 dies per poder optar a podi, diguéssim. Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies, perquè clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides, i els de 5 pues, fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides. Vale? Perquè admetem que hi hagi gent que hi hagi jugat 4 vegades i gent que hagi jugat 5, però de 3 a 5 creiem que hi havia massa diferència, i per tant hem fet aquest petit retoc, diguéssim, a les bases.
1: Sí, pot amuntar a tothom? Tema edats, com funciona?
2: Sí, bueno, a partir de 8 anys fins que la gent pugui.
1: I a partir d'allà doncs es classifiquen segons aquest femení també?
2: Sí, exacte. Després hi haurà la classificació doncs d'equips federats, d'equips no federats, i després individual masculina federats, masculina no federats, femenina federats, femenina no federats, i dos categories infantils que són de 8 a 12 i de 13 a 16 anys.
1: Perquè la gent no sàpiga, i si li falta algun petit al·licient, hi haurà algun premi aquest any o no hi haurà cap recompensa, o amb la inscripció també donar-ho algun obsequi?
2: Sí, bueno, a part de l'obsequi que ja donem sempre amb la inscripció i la botifarrada de l'últim dia, que això va tot amb la inscripció, doncs evidentment hi haurà premis pel primer equip federat, pels 3 primers equips no federats, pels 3 millors jugadors federats masculins, els 3 millors masculins no federats, el femení també igual, els nens també, els 3 primers de les dues categories de nens. Per tant, hi ha una colla de premis.
1: Moltes possibilitats veig aquí. Et vull parlar també més enllà d'aquest torneig aquí a Tordera, a vosaltres directament a la competició, vosaltres que sí que competiu regularment. No sé com ha anat aquesta temporada, si em pots fer algunes valoracions, perquè ara fora de càmeres em comentaves que ja esteu a punt d'enllestir-la.
2: Sí, sí, exacte. Nosaltres, els objectius, diguéssim, nosaltres ara tenim un total de 5 equips, sèniors, diguéssim, un equip infantil. L'equip infantil fa una competició, una lliga a nivell de tot Catalunya, i llavors bueno, va quedar tercer d'aquesta lliga, per tant estem molt contents. Jo crec que és una molt bona posició per aquests nanos, que són els que comencen. Llavors, en quant als 5 equips, doncs evidentment tenim els 5 equips de diferents nivells. El primer equip ha quedat segon a la lliga, i el nostre objectiu abans de començar la temporada era classificar-nos per el campionat de Catalunya de clubs, que juguen els 8 millors equips, o sigui, el primer i segon de la lliga de cada província. Lligues es separen per províncies, és a dir, cada província té una lliga. Nosaltres hem quedat segons a la lliga de Barcelona, i això et dona dret a jugar al campionat de Catalunya de clubs. Per tant, aquest objectiu ja l'hem aconseguit. I l'altre objectiu que teníem també és classificar-nos per la final a 8 de la Copa Generalitat, la qual cosa també hem pogut fer. Per tant, en aquest sentit ja hem complert aquest objectiu mínim, diguéssim, que teníem. Ara veurem doncs, la setmana que ve, que fem la final de Copa, i d'aquí 15 dies el Campionat de Catalunya de Clubs, a veure què aconseguim. Però almenys som allà per intentar-ho, no? Per intentar guanyar el campionat. Llavors, els altres equips, doncs, tenim un B que tenia l'objectiu d'estar a prop d'estar a segona divisió, a veure si tenia la possibilitat de pujar a primera, i de fet és possible que acabi pujant, perquè ha quedat també segon de la seva lliga, però el primer, que és el que té dret a pujar, és possible que renunciï, per tant puja el nostre equip, per tant també estem allà. I els altres equips, bueno, han sigut una mica irregulars. N'hi ha un de segona que baixa a tercera, els de tercera s'han mantingut també a tercera, i bueno, estan allà. Ens va molt bé per això tenir tots aquests equips, perquè ens permet anar creant jugadors, o que els jugadors que comencen puguin començar en equips del seu nivell, i a mesura que van pujant al nivell, doncs es van situant en equips diferents.
1: Anar fent una mica de base de planter també, suposo.
2: Sí, sí. Això també, bueno, ja ho treballem des dels més petits, i veiem que va tenint fruit, perquè tenim jugadors de ja 19-20 anys que estan ja millorant les seves prestacions, diguéssim, i tenen possibilitat també de jugar fins i tot en un primer equip.
1: Molt bé, hem parlat també d'aquests objectius d'aquesta temporada i de les valoracions que n'has fet. De cara a la temporada que ve, ja teniu alguna cosa o us voleu esperar a que acabi aquesta temporada per plantejar-vos els objectius?
2: No, els objectius serà el mateix. El primer equip intentarà lluitar per la Lliga, i per una altra part classificar-se per aquesta final de la Copa Generalitat i el Campionat de Catalunya de Clubs. I després el segon equip, doncs, si aconsegueix pujar a primera, doncs mantindrà la categoria, i els altres, bueno, com que tindrem tres equips a tercera divisió, doncs a veure si com a mínim un d'ells pot pujar a segona divisió. Una mica serà els objectius, però la veritat és que com que al final la composició dels equips va bé molt determinada pel número de jugadors que són finalment, doncs fins al setembre pràcticament no ho tindrem clar, i no acabarem de distribuir els jugadors en els diferents equips, sinó veurem realment les possibilitats que pot tenir cada equip.
1: Precisament per això, si algú s'hi vol apuntar i vol, per exemple, doncs, dir, ostres, m'agradaria començar, encara que sigui amb aquests equips a tercera divisió, per començar a agafar confiança, com ho pot fer la gent?
2: Bueno, ens pot enviar un correu a info@lapenyaelviste.com, i allà, bueno, ens diu el que... Bueno, es posa en contacte amb nosaltres, i després ja el comunicarem com nosaltres entrenem aquí al Parc de la Sardana. Doncs pot venir qualsevol dia, o poden passar directament pel Parc de la Sardana. Moltes vegades ens veuran entrenar un o altre, i parlar amb nosaltres, dir, mira, escolta, vull jugar, doncs li farem un lloc segur, no hi ha cap problema. Ja et dic, com hi ha jugadors de tots els nivells, i no tenim cap problema per admetre qualsevol jugador. Per tant, independentment del nivell que tingui, ja millorarà, o no, no? Però pot venir tothom a jugar, no hi ha problema amb això.
1: Perfecte, Quim, doncs fins aquí l'entrevista, moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera i esperem doncs que vagi molt bé aquest final de temporada i el que a gaudir l'estiu i també d'aquest torneig de les Villes a la Fresca.
2: D'acord, molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
1: I a vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li ha imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
3: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que portem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: I un motorista mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut i han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més

0: 100 10 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona.
1: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dilluns, 22 de juny. Anem a començar la setmana! Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta vespre de començament de setmana per començar-la amb alegria, per començar-la també com toca amb aquest Show dels Esports. Vinga, va, anem a començar!

Vinga, va, anem a començar tot això amb alegria, i és que avui dilluns portem una secció ja de final pràcticament del show dels esports, perquè recordem que aquesta setmana és l'última del show. Després ja començarà aquesta banqueta d'estiu amb la mateixa alegria, una mica dosificada per totes aquestes seccions i sobretot pel temps. Per tant, anirem a saber què toca per acabar tot el que s'està cuinant per aquí al show dels esports. I és que avui portem una persona madridista, que moltes vegades quan fem aquestes tertúlies molts ens demanàveu que portéssim algú madridista per veure què opinava, per veure un punt diferent de vista. I amb ell, doncs, intentarem reconstruir aquest Real Madrid, segons ell, si és fos aquest director esportiu, que sembla ser que en el Real Madrid no hi és gaire aquesta figura, però ell farà de director esportiu, faria tota la plantilla que hi ha ara, doncs, les seves ventes, els seus jugadors que es queda, les seves sessions, i també tots aquests fitxatges que s'estan parlant, que s'han fet, però també potser els que vindran i els que faria ell. Això ho coneixerem més tard, quan ja sigui hora de començar per tenir tots aquests temes sobre la taula. I ja sabeu que abans de començar hem de repassar totes aquestes actualitats, tant la general com la local, per saber què passa en el nostre municipi i també què passa en l'àmbit general. Vinga, va, per tant, anem a començar.

Parlem de mercat de fitxatges, parlem també del Mundial amb aquesta Argentina que va guanyar en el descans 1-0 contra Àustria. Per tant, que Argentina segueix dominant, segueix manant i que això afavoreix també a Leo Messi, que s'ha convertit ja en el màxim golejador de la història dels Mundials. Anem a parlar d'un company seu, és de Julián Álvarez, i és que, segons informacions, ja ha dit a l'Atlètic de Madrid que no vol continuar l'any vinent. Veurem si això també és veritat o no. Però és que, segons diuen Mundo Deportivo, Julián Álvarez m'ha dit a fer un gest clau per anar al Barça. L'argentí sap que la declaració demanant sortir podria ajudar a vèncer la resistència de l'Atlètic. El davanter pensa com i quan llançar un missatge que demostri les seves ganes d'anar al Barça. I avui té partit amb la selecció amb la que va guanyant. Julián Álvarez està centrat amb la seva selecció argentina disputant el Mundial que s'està disputant en aquest Estats Units, Mèxic i Canadà. Tot un aparador per al davanter de l'Atlètic de Madrid que, sorprenentment, només té ara ulls per un altre club que no sigui el seu actual. I aquest club és el Futbol Club Barcelona. Per tant, Julián Álvarez està en una tessitura important. Sap que l'ofensiva del Barça per fitxar-lo necessita de ben segur d'una empenta pública per part de seva, atès que, per ara, l'Atlètic s'està mostrant inflexible amb el club culer. És un rival directe a les competicions domèstiques i també a la Champions, i no vol reforçar-lo. Però, per l'altra banda, Julián no se li escapa que pot contribuir a desviar els focus de la seva selecció, atès que és una de les fermes candidates al títol per ser la vigent campiona del torneig. En aquest escenari, Julián i el seu agent, Fernando Hidalgo, estan mesurant molt bé els passos de fer. De moment, no desmentir la seva pretensió ja coneguda internament pel club per fitxar pel Barça ja és tot un pas. A més, també va desvetllar Mundo Deportivo, i ningú ho va negar, és que el seu agent es va reunir amb Deco, director del futbol blaugrana a l'hotel Torre Melilla per traçar l'estratègia per fer viable el seu fitxatge malgrat tenir contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030. Una reunió que també van estar els agents de Juanma López, l'emblemàtic exjugador de l'Atlètic de Madrid. Tots aquests moviments compten i han contribuït a l'indissimulat mosquets de l'Atlètic i de bona part de la seva afició amb l'argentí. Ara que ja ningú no dubta de l'entorn del club blanc i vermell, que Julián, la seva màxima estrella, vol marxar al Barça aquest mateix estiu. Però com que l'Atlètic està tancat de banda perquè és el que toca el 22 de juny, ja sigui perquè no vol vendre o perquè vol pujar al màxim al muntant d'una futura venda del seu crac, a ningú se li escapa que al Barça li aniria molt bé un gest públic i favorable per reforçar encara més la pretensió i treure'l del Metropolitano. Igual que el club madrilenyer li donaria un motiu de molt de pes davant de la seva parròquia per obrir-se a una futura venda, la qual fins ara públicament no ha cedit ni un centímetre. En aquestes hi ha Julián meditant si fer un gest clar o inequívoc sobre quina és la seva voluntat i quan i com fer-lo, sobretot a partit del Mundial. I l'Argentina està jugant ara mateix contra Àustria. Dona peu a aparèixer a la zona mixta i a exposar-se a les preguntes de la premsa internacional, que sap bé què vol el Julián Álvarez i no deixaria passar l'oportunitat per preguntar-li per Barcelona. Però hauria de filar fi perquè el seu país no se l'excusés de desviar-li l'atenció amb un tema personal. Això sí, en cas de victòria, tot s'acceptaria millor. De moment és aquesta. La postura del Barça, i és que el club blaugrana creuen que tard o d'hora Julián parlarà a favor d'obra, però no el volen pressionar, atès que queda estiu i el Mundial és territori sensible, excepte que un Real Madrid que ha anunciat els fitxatges de Bernardo Silva i Marco Corella. El forn està més que... no està per regar gaires pastes en el cas de Julián Álvarez, i el club blaugrana confien que l'argentí i el seu agent l'exigirien el moment més precís segons el seu punt de vista. Queda marcat per davant, però algun dia cal fer aquest pas, encara que costi fer-ho. I avui hi ha partit i ja se sap. Si quina cosa vol, alguna cosa li costa.

0: Vinga, va, anem a llegir aquestes actualitats locals. Avui portem dues notícies, gairebé a punt d'arribar a les 8 i 13 minuts, passades gairebé. Anem a parlar d'aquestes notícies de Tordera, de l'esport torderenc, i és que el torneig popular de Bitlles a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. La penya del Bistec prepara una nova edició amb una novetat d'inscripcions a través d'un formulari que ja es feia desitjar, segons la participació. El Club Esportiu de Bitlles Catalanes de Tordera, la penya del Bistec, encara el seu recorregut torneig a Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives. Després de l'any passat esgotessin les places en 2 minuts, aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en la normativa i model d'inscripcions. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica a Tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista a Ràdio Tordera, enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla Quim Cavaller, president de l'entitat.
1: Aquest any és el 3 d'agost, per tant, del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents als participants.
1: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles de la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu del municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig. Després de conèixer aquesta actualitat, anem a passar amb l'altra notícia.

0: I ara parlem de futbol sala, i és que queden les últimes places per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu. L'Atlètic Club Tordera entra en la fase decisiva d'inscripcions per a la tercera edició del torneig de Sant Andreu de futbol sala. A poc menys de dues setmanes per tancar el termini establert per al divendres 3 de juliol, l'organització fa una crida d'última hora per cobrir les darreres vacants disponibles a la competició estiuenca. El torneig, que es celebrarà a la pista de Sant Andreu del 13 al 31 de juliol, té les graelles gairebé plenes a les categories de futbol base i només queden les següents places. A la categoria Benjamí queden 3, a l'Alaví 1, a l'Infantil 1 i a Cadet també només una plaça disponible. En el cas dels sèniors, les inscripcions encara estan obertes i encara queden places per omplir. Cal recordar que l'activitat a la pista es dividirà en dues franges horàries, de dilluns a divendres. A les tardes, de 5 a 9, serà el torn de les categories formatives, des de Benjamí fins a Cadet. Aquests equips, d'un màxim de 10 jugadors cadascun i amb una inscripció de 90 euros, optaran a trofeus, un guardó d'MVP i un premi conjunt d'una tarda a la bolera i berenar per als campions, sempre que s'assoleixi aquest mínim de 8 conjunts per categoria, que de moment es va pel camí. De 9 a 11 de la nit, la categoria sènior, oberta per a jugadors nascuts a partir del 2009, prendrà el relleu a la pista. Aquesta categoria reina destaca pel seu atractiu premi econòmic, 2.000 euros per l'equip guanyador, condicionant amb un mínim de 16 equips inscrits. La inscripció per als sèniors és de 250 euros per equip. Per garantir la màxima professionalitat, el rigor esportiu i el joc net, l'organització subratlla que tots els enfrontaments, independentment de la categoria, estaran dirigits per àrbitres federats. Els equips que vulguin tancar les últimes places disponibles s'han d'afanyar i contactar amb l'organització al telèfon 670 69 16 99. Repeteixo, 670 69 16 99 o també a través de les xarxes socials del club, abans que no s'esgoti el termini. Fins al 13 de juliol. Vinga, i coneguda tota aquesta actualitat, ara sí que sí, farem una petita pausa publicitària i tornem en breus. Vinga, va!
1: Ràdio Tordera. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
4: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar els continguts del dia d'avui. Com us comentava ara al principi del programa, avui he portat a una persona que també veia, venia bé que es passés per aquí pel show dels esports, doncs, per parlar una mica d'aquest Real Madrid, tot i que queda molt de mercat, el club de la capital ja ha anat tancant molts fitxatges, ja ha anat planificant molt la temporada vinent, però farem veure que això no ha passat i portarem aquí a un madridista, doncs, perquè ens faci una mica de director esportiu d'aquesta figura que en el club blanc sembla que no existeix i que només mana Florentino, doncs que ens expliqui una mica a qui vendria, a qui es quedaria, a qui fitxaria, i tot això ho farem amb el nostre company, en Iago. Bon vespre, moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Tordera.
1: Bon vespre, Jordi. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Estic encantadíssim.
0: El plaer és meu. Primera vegada per aquí a Ràdio Tordera, no?
1: Primera vegada.
0: Espero que no sigui l'última durant aquest estiu i que ens anem veient més per aquí els estudis. Què? Merengue, merengue, no ets?
1: Merengon, merengon.
0: I què, aquesta temporada? L'has passat malament o què?
1: Estic content amb el Navaplete. Sí? Perquè ara juguem al barro. Ara només queda pujar.
0: O sigui, pots dir que estàs content de no haver guanyat absolutament res?
1: Bueno, evidentment. Les pitjors batalles són pels millors guerrers. Així que estic contentíssim.
0: Però per tu ha sigut una decepció aquesta temporada.
1: Evidentment, clar que sí.
0: Quina va fer més mal?
1: Doncs que els meus companys es parellessin entre si, que hi hagi molt mal rotllo en el vestuari, molts canvis de direccions, i la veritat, necessitem cobrir moltes vacants, les quals fan
0: avui,
1: la situació.
0: Avui vindrem aquí i ho parlarem. Però anem a parlar una mica del principi. Quan es va fer fora Xavi Alonso, tot va semblar bé?
1: És un projecte molt a futur, ja que ell estava dominant el Bayer Leverkusen, el qual va aconseguir moltes grans coses a través de grans jugadors i perfils que ell estava buscant. Aleshores, per mi, era un projecte de futur, però la majoria vam votar que, mira, potser calia millorar la situació del Real Madrid fent nous canvis.
0: I creus que Arbeloa era també la solució?
1: Jo crec que no, ja ho ha demostrat. Ja des d'un principi eliminat de Copa, i vull enviar un salut a tots els d'Albacete. Oye, moltes gràcies, moltes felicitacions per eliminar el Real Madrid. Mira que és difícil, però mira, vosaltres ho heu aconseguit, així que...
0: I quina eliminació va fer més mal? A Copa, Champions o fins i tot la situació a la Lliga, perquè anàveu bastant per davant, el Barça va remuntar i va revertir la situació. Quina realment a tu et va fer més mal?
1: Molt bona pregunta, Jordi. Jo crec que la que va fer més mal va ser la Lliga, ja que l'única opció que teníem de seguir i continuar lluitant contra el Barça, que és el nostre arxirrival des de sempre, va ser una llàstima perdre aquest partit, la veritat, i demostrar el que era el Real Madrid. Però bueno, després de les baralles que va haver i tot això, doncs va ser tot a pique. Així que...
0: I què t'estan semblant aquests canvis que de moment s'han presentat tant a Mourinho, Konaté, Dumfries, que encara no s'ha fet oficial, a Bernardo Silva... Què t'estan semblant?
1: Jo, com he dit anteriorment, jo crec que són coses que no s'estan cobrint, i això em refereixo al mig camp. Està molt bé que fitxem estrelles com Cucurella, com potser a Dumfries o Bernardo Silva, que han demostrat que són grans jugadors i que demostren cada dia que són grans professionals, però no estem cobrint vacants.
0: Però exactament per això també... I Mourinho, què? Mourinho, què?
1: Ui... Ostres, controvèrsia.
0: Sí? No,
1: l'he tingut tanta estima, no, perquè va sentar Casillas, eh? I a Casillas no l'he sentat, eh?
0: Per tant, no t'agrada gaire en Mourinho.
1: Bueno, ja veurem. A veure, és portuguès, jo crec que la matèria portuguesa és bastant bona, així que esperem grans coses d'ell.
0: Parlem una mica ara de les eleccions que van haver-hi, i aprofito també per preguntar-te tot això, perquè com a madridista també va bé no veure aquesta visió. Què et van semblar aquestes eleccions?
1: Una mica a la desesperada, reafirmar aquest ego madridista del Florentino, ja que és el millor dels presidents i tot això. Bueno, jo crec que hi ha forces problemes per ara mateix, doncs, afrontar una situació electoral. Des del meu punt de vista, doncs jo crec que s'ha de ficar puny i lletra per poder solucionar tot això, però... Per mi, jo content, confio en Florentino.
0: Volies a Florentino.
1: Sí, jo crec que sí. La veritat que ha demostrat durant tots els anys que ha sigut un gran president, i la veritat que ha mirat pels aficionats i tot, així que jo crec que hi confio en ell.
0: Aquesta promesa que va fer de l'oferta dels 150 milions, Tu, clar, perquè jo sincerament pensava que s'aniria cap a Vitinha, s'aniria en algun mig del camp, que és la posició que ja ho has comentat, que és on realment fan falta reforços. Clar, jo crec que aquesta estratègia d'enviar-lo a l'oferta a l'Atlético de Madrid sabent que rechaçaria, va ser com una mica estratègia de màrqueting per il·lusionar una mica, de dir, presentaré una oferta, però clar, la gent també entén que el fitxaràs, no? No sé com, què et va semblar, si et va deixar una mica fred, si t'esperaves, el que et dic, jo què sé, un Vitinha.
1: Nuestra senyora Florentineza sí que és força difícil de, per veure per on passarà aquestes coses. Però sí que sóc sincer, jo crec que aquesta vacant de delanter cap a Julián Álvarez, jo crec que era una proposta bastant il·lusòria, ja que tenim a Kylian Mbappé, encara que sigui el jugador millor individualment parlant de tota la història que portem aquí d'aquesta dècada, jo crec que és dels millors. Però sí que has dit, com anteriorment has dit tu, de Vitinha i aquesta vacant de centrocampista, sí que l'hauríem de cobrir ja d'allà.
0: La temporada d'Mbappé, què et sembla?
1: Egoista. Bueno, com un delanter, no? Un delanter al qual ha de pensar en els seus gols i tot, però per mi pesa un gol més amb una assistència, ja que els dos surts guanyant, surten feliços, quan dones una assistència, doncs surten guanyant dos persones. Si marques individualment, només satisfaus la necessitat de l'ego. Per mi és un egoista, però és un gran jugador.
0: Doncs ara parlarem de tot això, perquè potser tens ganes també de com he dit abans, ser aquest director esportiu del Madrid, a fer fora potser alguns jugadors, també a fer alguns fitxatges que tenim per aquí, però si no surten per aquí també els podries posar.
1: Perfecte.
0: Clar,
1: anem a jugar a Florentino.
0: Clar, anem a jugar a ser Florentino. Vale?
1: Venga, vamos, va.
0: Tenim aquí diferents categories, una categoria d'intransferible, és a dir, no està en venda, és innegociable aquesta venda. Després, no el vols vendre, però si arriba una oferta, m'ho pensaré. És a dir, anem a escoltar aquestes ofertes. Una altra és 100% l'hem de vendre, aquest
1: okay,
0: jugador.
1: Vale.
0: Amb una altra l'hem de cedir. Necessita minuts, no creiem que estigui sí, preparat per aquest a Madrid. Una de fitxatges. I l'altra, per qui vols que sigui l'entrenador, perquè ja m'has dit que no te va gaire Mourinho.
1: No em convenç, no em convenç.
0: Doncs hi ha diferents aquí candidats, que òbviament hi ha alguns que són fumada, que no crec que serien reals. Ara aquí estàs tu de realment fer-ho això real o fer el que a tu t'encantaria.
1: Això és un modo carrera, jo crec que podem fer qualsevol locura i jo crec que potser alguns estaran d'acord, alguns altres no, però a veure, anem a jugar.
0: Anem a començar, perquè tenim aquí a la porteria a Thibaut Courtois. Per tu, el millor porter?
1: Ja ho has dit tu, el millor porter. El millor porter de inclús de la història.
0: Sí, t'ho trec editant.
1: No, ficant per sobre a Neuer, que també és un gran, Casillas, Buffon, per mi és dels grans. Així que jo crec que és intransferible.
0: Potser ja té una certa edat, no?
1: Potser, bueno, ve alguna lesió, així que potser s'està complicant la cosa, però de moment ha demostrat que ha sigut intransferible.
0: Doncs
1: aquesta persona, with me.
0: Ja tenim el primer com intransferible, Carvajal.
1: Carvajal, jo crec que ha acabat una època. I ha acabat malament amb la de Plete i la veritat que, oye, donem gràcies i fins la pròxima. Així que jo crec que, aleshores, venda i fin de contracte. La
0: sí?
1: Veritat. La veritat.
0: Aquest Carvajal, doncs, que seria la primera venda.
1: La
0: a més,
1: venda.
0: No ha anat al Mundial. La convocatòria del Mundial, ets dels que li ha molestat que no hi hagi ningú del Madrid?
1: És el que he dit. Nosaltres també al Real Madrid parlem de l'ego i sí que a mi m'ha afectat l'ego madrilista de dir, ostres, no hi ha cap jugador del Madrid.
0: Però és que tampoc.
1: Però després veu su Florentineza i qualsevol jugador o fitxatge que fa abans del partit del Mundial presenta el fitxatge de, per exemple, Cucurella, Bernardo Silva i tots aquests, i la veritat que...
0: Però creus que el moviment de Cucurella, sobretot, va ser també d'estratègia, no? De tenir algú per aquí del Mundial.
1: Sí, totalment. Totalment d'acord amb tu, Jordi.
0: D'aquests fitxatges, després parlarem dels fitxatges, primer farem la plantilla que ja està per aquí, però s'han fet alguns, no sé si tots estaran per aquí, però alguns fem veure que encara no han arribat, per tant, pots decidir si tu els segueixes fitxant o si prefereixes alguns altres noms.
1: Vale, perfecte, vale? Perfecte.
0: Tenim aquí a Militao. Militao, que no ha tingut gaire sort, sobretot també amb les lesions, amb el genoll, primer un genoll i després l'altre. Què et sembla?
1: Li falta per demostrar coses. Li falta per demostrar coses, que és un gran fitxatge, la veritat, que estem molt contents amb ell, però sí que ha tingut la mala sort de rebre una gran quantitat de lesions, igual que molts laterals, com per exemple Mendy, els quals porten un gran talent a sobre, però l'acompanyament de les lesions no ha sigut acord amb l'oportunitat de treballar-ho.
0: He escoltat a molts amics que també m'ho deien, i és que em deien que Militao, amb un estat ple de forma, és un dels millors centrals del món.
1: Jo crec que sí. Actualment, si parlem de defenses, podríem ficar-ho a la taula inclús de Saliba o inclús de Van Dijk, els quals són defenses que són considerablement centrals, purs i durs, i són dels millors que hi ha actualment. I aquí sí que he de dir abans, davant de l'ego madrilista, sí que he de dir que Íñigo Martínez per mi era un dels centrals millors de la història del Barça que he vist a la meva vida.
0: Uf, com a la història no ho sé, però clar, va fer molt de mal aquest.
1: Va fer molt de mal.
0: Aquest va fer molt de mal i també crec que aquesta temporada s'ha notat. Sí, sí,
1: i la
0: sí,
1: veritat sí. Que sí.
0: Anem a passar, què fem amb aquest Militao?
1: Aleshores, per mi, intransferible.
0: Ja intransferible,
1: Sí, jo me'l quedo.
0: No escoltes ofertes.
1: Al barro a jugar
0: no escoltes,
1: a mi.
0: No.
1: Bueno,
0: un altre nom. També de la defensa. Àlava,
1: jo crec que s'ha passat més a l'hospital que qualsevol altre jugador. El pobre també no l'ha acompanyat força. Jo crec que escoltar ofertes, una bona oferta.
0: Però per tant no en venda, Clar, jo...
1: Saps què passa?
0: Escoltar ofertes jo ho plantejo com a... no me'l vull quedar, però si arriba una bona oferta me'l venc.
1: Doncs mira, jo crec que m'has convençut, Venda i fin de contracte, sí. Que també jo crec que ens vindrà bé aquests diners,
0: Passem a un altre nom. La primera temporada la va fer bona. Aquesta potser amb més dubtes. L'anglès Jude Bellingham.
1: Li agrada molt la nit. I no és Batman. I no és Batman aquest noi. La festa, jo crec que ha sigut un camí molt difícil per ell, el qual no li ha beneficiat per res. Però jo sóc molt team Bellingham. Així que per mi és intransferible.
0: Però perquè t'agrada la nit, per això...
1: Perquè m'agrada la nit, Jordi. Jo crec que has encertat força. Aleshores, per mi, intransferible. No, i a part de que té un talent innat, però, mira, un pecat capital, que és la vaguesa, també li ha condicionat força.
0: Passem ara també al mig del camp. Camavinga.
1: Bueno, jo crec que ha sigut un gran comodín per nosaltres, ja ha sigut perquè ha jugat de lateral, ha jugat de pivote, ha jugat d'interior. Jo crec que venta, fin de contracte,
0: sí?
1: I a trobar una altra història. Tio.
0: Sí, no. O sigui, aquest el van dir sí o sí.
1: Sí o sí, perquè jo crec que vindrà un altre jugador o es quedarà un altre jugador al qual podrà suplir aquesta vacant.
0: Pues venta clara.
1: Venta clara.
0: També de
1: Camavinga.
0: Sí,
1: sí, aquests tres, Dani Carvajal, Àlava i Camavinga, jo crec que ja hem tancat una època aquí.
0: Passem ara a la banda. Vinícius, què n'opines tu de Vinícius d'aquesta temporada? Semblava, no?, amb aquest... A veure si podíem saber portar els rols entre Mbappé i Vinícius. Creus que realment també ha afectat l'ego de cadascú?
1: Xoquen molt, però molt, molt aquests dos egos, el qual volen marcar, el qual volen ser les estrelles del Madrid. I jo entenc que els barcelonistes i a qualsevol afició que ha mandat a segona, a segunda, a Vinícius, i jo crec que és un amor-ordio, ja que per mi pesa més el talent. Bueno, en aquest cas, doncs, com sóc madrilista, jo me'l quedo, sóc intransferible.
0: Intransferible, eh?
1: És extrem esquerra i jo crec que és dels millors, la veritat.
0: Passem a un altre que jo crec que és l'eix d'aquest Real Madrid, és la columna vertebral. Fede Valverde, el pajarito. Què n'opines?
1: El pajarito.
0: Què n'opines?
1: Per mi, igual, també és puro talent, el qual fica unes ganes, una il·lusió i un coratge que poques persones actualment en el futbol estan ficant. El qual ha condicionat que també aquesta irascibilitat que té davant del futbol doncs la mostri i acabi, doncs mira, amb aquesta situació que el qual la té el Madrid amb Tchouaméni i Valverde. La qual jo, en aquesta part, si em dones a escollir Valverde i Tchouaméni, passió per davant. A mi, jo em quedo amb Valverde.
0: Et quedes amb Valverde?
1: Aleshores el ficaria intransferible.
0: Creus que ha sigut el millor jugador d'aquesta temporada? O per tu qui ha sigut?
1: Per mi, el millor... Ha sigut Courtois, perquè ens ha salvat d'unes també al llarg de la Lliga, després també a la Champions, i jo crec que li hem demanat massa. Inclús hem exigit un talent sobrenatural, el qual ja té, però mira, no tothom té els seus partits i tot. Però per mi ha sigut dels millors i ens ha salvat moltíssimes i ens ha donat també una Champions.
0: Anem a l'altre nom del mig del camp.
1: Estic totalment d'acord.
0: Tchouaméni.
1: Jo crec que ven de contracte, bueno, venta o fin de contracte, inclús. Escoltaria alguna oferta per quedar-me així tranquil, sabent que si Enzo Fernández, amb aquest rumor de que
0: clar, potser cau... Clar, perquè ja t'estres de Camavinga.
1: A Camavinga, ja fora. Aleshores, jo crec que Tchouaméni... Escoltaria alguna oferta, però si està la possibilitat de fin de contracte o venta, jo crec que perfecte, podria encaixar i
0: agafar una altra. Per tant, on el vols? Escoltaries una oferta?
1: Escoltaria una oferta, me'l quedaria, sí. Me'l quedaria per si de cas, me'l quedaria.
0: Passem a un jugador que aquesta temporada ha estat cedit, torna, no sé si el veus amb aquesta overbooking que hi ha a la part de dalt del Real Madrid, però és Endrick.
1: Endrick és un jugador que encara no ha encaixat massa en els estils que promouen els actuals entrenadors, com poden ser l'Ancelotti al Brasil, el qual no el va ficar en un partit i veia que aquest perfil o aquest, no encaixava força bé en l'estructura. Espero que José Mourinho el trobi aquest perfil, ja que és un jugador revolucionari, molt jove, el qual té un potencial força capaç de desenvolupar diferents material i generar oportunitat de gol, que és el que em falta. Col·lectivament parlant. Mm-hmm. Col·lectivament
0: però clar,
1: parlant.
0: Tens a Mbappé com a davanter, no? Ostres, tindria pocs minuts.
1: Efectivament. Però com li agrada també molt la festa i Esther Expósito a l'Mbappé, jo crec que li donaria una oportunitat a una altra sessió, al qual...
0: Per tant, Endrick el cedeixes.
1: El cedeixo, encara massa jove, encara... Té molta potencialitat, al qual... Li vindrà bé agafar minuts, encara més minuts.
0: El nom de que acabes de parlar, Mbappé.
1: Mbappé, la tortuga. És difícil. És un amor-odi també.
0: Home, no,
1: ja que...
0: no crec que després d'estar darrere 7 anys ara el vulguis vendre, no?
1: No, exacte. Seria molt hipòcrita. Seria molt hipòcrita i la veritat que no ens enganxa amb això. Però sí que estic content amb el seu rendiment professional i sí que és cert que per mi seria intransferible. Sí, per no? mi seria intransferible. Aquesta persona té un valor excepcional, però no té el pes del Madrid.
0: Mm. Passem a un altre jugador també d'atac, que aquest any potser no ha tingut una... els minuts esperats respecte potser a la temporada passada. Estem parlant de Rodrigo.
1: Rodrigo. El príncep que no vol ser el rei. La veritat, per mi ha sigut molt revolucionari. Molt revolucionari, a part de jugar en una posició antinatural a la teva, la qual doncs, era extrem esquerra, però va desenvolupar-se a extrem dret. La veritat que estic molt content del rendiment que ha fet al llarg dels temps, però sí que la veritat que seria una venta. Seria una venta, ja que s'ha recuperat de les lesions, el qual té forces minuts, i, oye, jo crec que li espero grans coses d'ell.
0: Bona netejada, t'estàs fent?
1: Bona netejada, la veritat.
0: Veurem amb aquest. Ha arribat aquesta temporada Alexander Arnold.
1: Té un guant al peu. Per mi té un guant al peu, el qual a nivell de centres, la veritat que m'agrada com juga ofensivament, defensivament parlant ja és una altra cosa, però m'agrada com juga, m'agrada les seves ganes i com congenia també amb la resta. Aleshores, intransferible. Me'l quedo. Sí.
0: I si arriba una bona oferta, no el vendries?
1: Bueno, potser contemplaria la possibilitat de que jugués ocasionalment o en cas de lesió, però ja hem venut el Carvajal. Nosaltres ja necessitem cobrir aquella posició.
0: Porter suplent.
1: Ui.
0: Lunin,
1: gràcies a tu. Hem arribat a final de la Champions. Una llàstima que no vas poder jugar-la. Va jugar a Courtois el 2022. Sí, sí. Aleshores, he de donar les gràcies. I per mi, sí, intransferible. Per mi, oie, sí
0: que és
1: com a segon porter, per mi és un dels grans fitxatges.
0: Arda Güler, que a més, potser hi havia moltes expectatives també per ell en el Mundial i han quedat eliminats amb Turquia.
1: Sí, cap gol, Turquia. Aleshores, primera selecció decepcionada i del Mundial, Aleshores, bueno, li han ficat forces expectatives a una persona força jove. Sí que el futbol s'està actualitzant i per mi és una futura projecció cap al futbol, cap al nou futbol, el qual revoluciona i té constància a nivell d'estructura del mig camp. Per mi és una persona que hi puc confiar a través de minuts i minuts i minuts, i espero que José Mourinho sigui una persona amb calma i que contempli aquesta possibilitat de fer la possibilitat que Arda Güler brilli al Madrid. Intransferible.
0: Intransferible, doncs, Arda Güler. Passem ara amb Gonzalo.
1: Gonzalo, mira, la veritat que va fer una gran temporada a la pretemporada, evidentment. Aleshores, estic molt content amb ell i espero grans coses, però per mi una sessió, jo crec que no l'iria res malament. Uh-huh. Jo crec que no l'iria res malament al qual poder créixer més com a jugador.
0: Ens anem a la defensa. A Gonzalo, que el posem a sessió, ens anem a la defensa. Estem parlant de Raúl Asensio.
1: Hem fitxat molt, molt, molt, molt actualment, i la veritat que estic força content, i ja arribarem a la secció de fitxatges, però de moment, a nivell defensiu, centrals, la veritat que estic molt, molt, molt content. Asensio, mira, ens ha donat molts minuts, moltes alegries, moltes tristeses, perquè també ha pres decisions les quals li ha perjudicat força. Aleshores, per mi, és una venda, un fin de contracte, al qual poden arribar grans coses per a aquesta persona. Aleshores, per mi, seria una venda segura, Asensio.
0: Álvaro Carreras, que ha arribat també aquesta temporada, 50-60 milions. I tampoc ha tingut el rendiment que s'esperava, no?
1: Poques carreres, perquè s'apellidi Carreras, la veritat. Per mi, és una persona molt, però molt irregular, i aleshores, això passa molta factura. Molta, molta faltura a nivell de la Lliga, de la Champions, i mira, Messi no et convoca ni a la selecció. Aleshores, per mi, escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria...
0: Però escoltaries oferta.
1: Escoltaria oferta perquè potser, mira, oye, ens pot relacionar Mendy, perquè ja vaig avançant que la veritat que com a lateral esquerra és de les millors.
0: Anem amb Mendy.
1: Sí? Mendy? Sí. Perfecte. Pues, amb Mendy jo me'l quedaria, intransferible. Per mi, talent innat, aquesta persona, i defensivament parlant, dels millors.
0: Ens quedem amb aquest lateral esquerre perquè queda Fran García.
1: Fran García. També. Igual, acompanya Carreras al seu costat a nivell d'escoltar ofertes. Si algú se'n va... Em quedo amb l'opció.
0: Et quedes a l'altre.
1: Amb l'altre, l'altre, sí, sí. És un efecte residual.
0: Al mig del camp, Dani Ceballos, ja està sonant sortides.
1: I espero que sí, li desitjo el millor al Carreras. Ai, al Carreras, perdona. Al Dani Ceballos. Ja que, mira, sí que ha tingut pocs minuts, però quan ha sortit aquí com a revolucionari, ho ha fet força saber, així que venta. Venta, fin de contacte. Estic fent una neteja força,
0: no, no,
1: força gran.
0: Estàs netejant molt, Estàs netejant molt. Passem ara a Brahim Díaz.
1: Brahim Díaz. Força revolucionari. La veritat que talent... A part del físic que té i de la diferència d'altura, la qual mostra gran capacitat física i a nivell de cardio, la veritat que corre molt i té un gran talent, per mi la veritat que me'l quedaria, intransferible.
0: Sí?
1: La veritat que estic força content, així com a revulsiu, uh-huh. I faria alguns canvis amb Rodrigo, Brahim, juguen molt bé en aquesta posició.
0: Mastantuono, 80 milions.
1: Mira...
0: Decepció?
1: Sí, decepció totalment. Jo crec que ens l'han venut que... I és la versió en Temu de Messi. Aleshores, jo crec que una sessió que acompanyi a Gonzalo, que acompanyi també a Endrick, a un equip que li doni minuts, que li doni oportunitats, que sobretot confiança.
0: Però no te'l vols treure de sobre per si
1: no,
0: de cas, no?
1: No, s'ha canviat més de cabell que de gols, que tingui de gols, així que perquè vegis.
0: Tornem a la defensa, Rüdiger.
1: Rüdiger, per mi manté una estructura al vestuari la qual respecta la veterania i per mi la veritat que és força considerable, una versió molt, molt veterana, ja com Toni Kroos o Modric, la qual tenen un perfil molt veterà i el qual posicionen els joves, però no a través d'hòsties. Aleshores sí que per mi escoltaria alguna oferta. Me'l quedaria... Però escoltaria alguna oferta, així.
0: Huisen.
1: Hausen. també ens l'han venut i també potser és una versió encara molt, molt poc òptima pel que ens han dit. Però sí, confio en ell, confio en ell. La veritat, té un talent, té un bon físic, ha d'aprofitar l'altura.
0: És jove.
1: No, sí, és jo molt jove i la veritat que li falta molta projecció, així que me'l quedo. Intransferible.
0: Sí?
1: Intransferible.
0: Confiança plena. Llavors, a partir d'aquí, es tanca la plantilla que hi ha aquest any.
1: Vale, de moment, mira, tenim 3, 9...
0: Tenim a intransferible a Courtois, Militao, Bellingham, Vinícius, Valverde, Mbappé, Alexander-Arnold, Lunin, Arda Güler, Mendy, Hausen i Brahim Díaz. Escoltaries ofertes per Tchouaméni, Álvaro Carreras, Fran García i Rüdiger. Vendries Dani Carvajal, Álava, Camavinga, Rodrigo, Asensio i Dani Ceballos. I cediries a Endrick, a Raúl, a Gonzalo,
1: a Gonzalo
0: i a Mastantuono.
1: I a Mastantuono, sí, sí, aquests tres.
0: Doncs anem a parlar de fitxatges.
1: Vinga, va.
0: Anem a parlar de fitxatges.
1: Here we go, va.
0: No sé si tens... per exemple, anem amb Konaté. Konaté, que s'ha fitxat. A tu t'agrada? T'agrada aquest fitxatge? El faries?
1: No consumeixo massa Premier del que m'agradaria, la veritat. Si hi ha altres partits, el Liverpool no el consumeixo tant. Però mira, venint de la Premier, venint d'una lliga considerablement competitiva, considero que és un bon fitxatge, considero que sap que és el barro, sap que és jugar a les grans lligues, així que per mi experiència, talent, va molt bé acompanyat cap a aquest fitxatge.
0: A tiro un altre central, és Bastoni, que havia sonat pel Barça, i com us agrada tant fitxar jugadors que sonen pel Barça, tu realment t'agrada?
1: Sí que ha demostrat un gran nivell al Inter de Milán, però s'ha pagat molt. S'ha pagat molt i desconec els motius, ja que no consumeixo la lliga italiana. Però sí que és el que et dic, el nivell de fitxatges defensius sí que és algo necessari, ja que hem mancat força.
0: Però estem parlant de 80-90 milions, eh?
1: Però per mi no és necessari.
0: No és necessari.
1: Per mi no el fitxaria. No el fitxaria.
0: Per exemple, Cuti Romero, del Tottenham.
1: Cuti Romero. La posició actual del Tottenham jo crec que...
0: Afectat.
1: Diu molt. Diu molt, estava quasi a punt de baixar,
0: sí.
1: I la veritat que defensivament parlant, per mi era un coladero. Aleshores no fitxaria Cuti Romero.
0: Un central espectacular dels millors d'aquesta temporada, estem parlant de Saliba.
1: Saliba, pel meu equip. Inclús pagaria 100 milions d'euros per aquest jugador. I per mi seria el defensor més opcional per qualsevol equip de futbol. Ja que seria un gran fitxatge, però gran.
0: Per tant, sí, eh?
1: Sí, 100%.
0: Doncs ja tindries dos centrals i t'has vengut a Asensio, t'has vengut a Álava i tens dos centrals que no sé si serien titulars.
1: Serien titulars com a segona oportunitat i potser entraria, doncs, Hausen, com hem parlat abans, i potser Rüdiger, si no hagués una oferta... ja que l'estaria escoltant, estaria obert.
0: Per tant, a posicions de central no vols comprar res més?
1: Ja quedaria totalment tancada.
0: Passem a una altra línia del camp, en aquest cas, al mig del camp. Estem parlant de Rodri, que també havia sonat.
1: I havia sonat. Estava força content. La veritat que los colchoneros sí que potser estan una mica enfadats, ja que va jugar algunes temporades allà. I té força experiència a nivell de la Premier, a nivell de la Lliga Nacional, de la nostra, espanyola. Jo crec que seria un gran fitxatge ja per cobrir la possibilitat de vendre a Tchouaméni, que espero que no, però espero que sí, també, perquè hem de renovar el vestuari, necessitem veterania, necessitem... Mira, valors. Forces valors.
0: El fitxem.
1: El fitxem.
0: Compte
1: el nostre.
0: Que venen també molts noms al mig del camp, eh? Vitinha.
1: Sí, Vitinha. Jo crec que aquesta posició potser està coberta per Arda Güler, un projecte força, força arriesgat, però que força convincent, si va per el bon camí, la veritat. I si l'acompanya amb Jude Bellingham, que encara que no sigui la mateixa posició, per mi pot ser una gran dupla i complementar-ho molt bé amb una molt bona delantera.
0: Doncs què faries?
1: Jo, en aquest cas, doncs, si em quedo amb Rodri, Vitinha no el fitxaria.
0: No el fitxaries.
1: Sí, seria un gran risc econòmic, ja que el demanarien després de guanyar la Champions i tot.
0: Parlem d'un altre nom que també ha sonat, Enzo Fernández.
1: Mira, estava entre Enzo Fernández i Rodri, però en el just moment que has parlat de Rodri, Estic molt, molt, molt, molt content, ja que ens han donat una Eurocopa, Rodri. Enzo Fernández està demostrant i guanyant un Mundial, la veritat que té el seu pes, però en el Chelsea jo crec que no ha demostrat tot el seu talent natural i que té per demostrar, però em quedo la veterania, em quedo amb la gent, amb Rodri.
0: McAllister?
1: No? Més del mateix, més del mateix. Massa jove, encara...
0: I Fabián Ruiz?
1: Jo crec que no és per comparar, però sí, una mica sí, ja que la League One, la Lliga Francesa, no és la mateixa que la Lliga Espanyola. Són els nivells molt, molt, molt distants i jo crec que no estaria força experimentat. També ens han donat una Euro i ja juga superbé, però per mi em quedo amb Rodri.
0: Doncs al mig del camp només fitxaries a Rodri.
1: A Rodri. Defensivament necessitem un pivote força defensiu, el qual ens ajudi a treure la pilota.
0: Anem a les línies ofensives. T'he ficat dos noms només,
1: vale.
0: Perquè ja està bastant complet. Un és Víctor Muñoz, pel simple fet de que ara ha fitxat per Liverpool, no sé si per 40 milions, que el Madrid s'emporta 20,
1: sí, perquè tenia el 50%, bé,
0: però no sé si tu, com a possible director esportiu, t'haguessis fitxat de tornada a Víctor Muñoz.
1: Bueno... És un gran jugador al qual, mica en mica, en un equip molt humil, com és l'Osasuna, pot créixer, pot tenir minuts, pot tenir l'oportunitat de desenvolupar diferents habilitats futbolístiques i de posicionament. Però mira, jo li espero i li desitjo el millor a la Premier i per mi seria la possibilitat de cedir-ho. Si en el cas de que el tingués al Madrid, per mi el cedaria. És un gran jugador amb molts minuts, però no me'l quedaria. La veritat, si sóc sincer, no.
0: I potser el millor jugador d'aquest any, Olise.
1: Bueno, ja ho ha demostrat en França, amb les assistències, els passes entre línies que li fa Mbappé en França i el golaç que va ficar. Jo crec que li falta, per demostrar i demostrarà en un futur grans coses, com a gran futbolista.
0: Creus que té lloc en el Madrid?
1: I té molt de lloc, la veritat.
0: Sempre
1: extrem dret, jo crec que trobem molt a faltar un perfil esquerre com Gareth Bale, que ens donava velocitat, que ens donava grans alegries amb aquesta esquerra, i jo crec que Marc Olise és una de les millors opcions pel Real Madrid.
0: Doncs a fitxatges tindríem a Konaté, a Saliba, per la defensa, al mig del camp amb Rodri, i a la davantera a Olise. Has cobert totes les posicions. Anem a parlar de la figura que entrenaria aquest equip. Hem parlat al principi de Mourinho, que no t'he vist gaire convençut. Per tant, hi ha molts de noms aquí davant. No sé quin és el que més t'agrada i per tu qui seria l'entrenador ideal per dirigir aquest equip.
1: Si jo tingués la necessitat de que el meu club de futbol necessités a una mica d'aura o una mica d'ego, saps, fitxaria a José Mourinho, because he's the number one. Però és una posició molt difícil i l'ego que hi ha al Madrid, al vestuari, és molt, molt, molt, molt, molt alt. Aleshores, ego contra ego, ja s'ha vist que no funciona, ja es va veure amb Cristiano, amb la pujada dels preus, que volia més cobrar més, i el Real Madrid va tenir aquesta controvèrsia i aquesta dificultat per renovar-ho. Jo crec que aquesta visió d'ego contra ego no funciona per mi i hem d'arreglar el vestuari sí o sí.
0: Per tant, qui seria l'entrenador?
1: Hi ha moltes opcions, hi ha grans talents. La veritat, Cesc Fàbregas, el Como, ha fet història.
0: Ah, en Cesc no vindria, home.
1: Ha fet un gran... No, evidentment, però per mi, com a entrenador, és un gran... És un gran personatge i el qual ha connectat amb Nico Paz, el qual podria tornar, i espero que sí. I, però, bueno, com a madridista, jo crec que realisme no vindria. Però sí que jo em quedaria amb Xavi Alonso.
0: Sí,
1: jo tornaria a Xavi Alonso.
0: Tot i que estigués en el Chelsea ara.
1: Evidentment, jo crec que ha fet una molt bona adjudicació com a venda, com a compra d'entrenador, el Xavi Alonso, encara que no estigui a la llista, pel que veig.
0: Sí, no està.
1: No està a la llista. Així que m'estranya, no passa res, l'incluïm nosaltres aquí. Per tant, a través de la Ràdio Tordera i el fitxaria.
0: Recuperies Xavi Alonso, eh? Per tant, Xavi Alonso seria aquest entrenador. Iago, se'ns esgota el temps, per tant, tancaríem aquí aquesta secció. Esperem que t'ho hagis passat molt bé. Esperem que puguis seguir vinguent aquest estiu per aquí a Ràdio Tordera a xerrar una miqueta. Avui hem reconstruït aquest Real Madrid. Per tant, Iago, moltíssimes gràcies i ens veiem d'aquí poquet, esperem, eh?
1: Gràcies a tu per convidar-me. Jordi, ens veiem.
2: l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
6: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.

Vinga, va, anem a deixar el contingut per avui, aquest final de show dels esports, avui dilluns 22 de juny, per començar aquesta setmana amb aquesta alegria. Espero que us hagi agradat, no?, aquesta novetat que hem portat avui amb aquesta secció amb en Iago. No serà gaire habitual que passi per aquí, no serà cada setmana, però sí que és veritat que de tant en quant sí que l'enredarem perquè vingui a xerrar una mica i ens doni aquesta visió més madridista de tot plegat. Esperem que us hagi agradat, que acabeu de passar molt bona nit i ens veiem demà dimarts amb més Show dels Esports. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
3: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
2: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha dit pit.
4: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I, evidentment, vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
2: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.
5: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
6: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Què tal, com esteu? Bon vespre, bona nit, benvinguts a la ràdio, benvinguts a la tornada amb aquests focs artificials que també ens han acompanyat en aquest inici perquè estem en aquests dies festius de revetlla d'aquesta diada de Sant Joan. Com és habitual, nosaltres des d'aquí, des de la ràdio, en moments en concret, en moments de celebració, però també en moments d'aquells que necessiteu la companyia del 107.1 de la FM, estem al vostre costat. Un dia més en aquest dilluns, per part nostra, 22 de juny del 2026. Deixeu-me anunciar que, bé, després de Sant Joan s'iniciarà la programació d'estiu de la ràdio. Per tant, bé, un anunci que ja us ho confirmo, les setmanes d'estiu, la tornada, jo mateix un servidor que no us acompanyaré enguany amb més Ràdio Fórmula o, en aquest sentit, amb més programa llista musical. Fem una aturada, fem vacances, per tal de començar amb tota l'energia possible al setembre d'aquest mateix 26. Per tant, durant la temporada d'estiu, la meva franja horària segur que ja haurà una altra proposta, però, en tot cas, tant si és avui l'últim programa com si serà el de la setmana que ve, del dia 29, per acomiadar el mes de juny, en tot cas, ja ens escoltaríem també la setmana que ve. Ha estat un plaer, com és habitual, jo mateix, un servidor, en Joan Martí, qui es troba ara mateix en els comandaments de la nau de la ràdio, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Bé, doncs una jornada més, un dilluns més. Ja saps que la meva companyia, doncs amb l'objectiu principal d'arrencar aquesta setmana, que és una setmana especial. Hem deixat enrere aquest cap de setmana on desitjo que aquesta calor ben intensa, aquests termòmetres, que el mercuri no s'atura, va pujant dia rere dia, doncs s'hagi aprofitat per anar a la platja, per anar a la piscina, per prendre el sol o per tan senzillament posar-se en un lloc a la fresca. Tant se val d'on sigui, però que s'hagi aprofitat, crec que sí, les bones notícies també siguin les més protagonistes possible. Doncs bé, això, en qualsevol cas, ens estiguis escoltant en rigorós directe, com també en la repetició dels dimarts o bé en la jornada de revetlla o festivitat de Sant Joan, perquè aquest programa, doncs, també, per què no, també t'acompanya en moments assenyalats. Gràcies per ser-hi, ja saps, la tornada, on al llarg d'aquesta estoneta, durant una hora, anirem també, per què no, compartint-te aquesta selecció musical, aquesta llista musical, ara mateix de novetat, tot allò que sona, tot el que és més escoltat a les diferents llistes musicals, ho tens aquí, com també la nostra. Ja saps que tens una llista, i si tens Spotify, ja vas tard, ja aneu tard, ens podeu seguir. Cada 7 dies actualitzem aquesta llista amb el més nou i el més destacat, que també, doncs, sona l'estona de ràdio. Perquè no, ja ho saps, el més important, que la música no s'aturi, que el ritme tampoc, i és el moment d'anar-hi. Anem per la primera cançó de la jornada, i a més és una novetat. Ens agrada que els Amics de les Arts també facin noves cançons, i per aquest any tenen una que és molt bona. La que sona a continuació porta per títol un bon títol, segurament t'estimo, és com així titllen, com així titulen aquest nou tema musical.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

0: queden masses presentacions per la Rosalia, que podem extreure'n moltíssimes de bones dins l'últim àlbum, en aquest cas anomenat Lux, com el mateix tour i la mateixa gira musical que va fent arreu del planeta. Doncs a Rosalia, en aquest cas ens hem quedat amb el seu Foco Rani. I també de novetat, 2026, la Becky G està presentant nou senzill.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el tour musical setmanal amb en Joan Martín.
0: I arrenca d'aquesta manera, cançó estiuenca absolutament. Si necessiteu una empenta musical, doncs ara la Becky ja s'encarregarà de tot plegat, eh? Porta per títol EPA. EPA.

0: Doncs així és com es diu el títol, exacte, el, no, el més nou de Becky G, Epa. Doncs amb aquesta setmana especial de Sant Joan també estrenen aquests senzills. Compartim per vosaltres.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I canviem absolutament de gènere. Anem amb Justin Bieber i la Nicki Minaj amb el seu Beauty.

Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: i com ens agrada la nit de Sant Joan.
1: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
0: I quan faci falta en els millors moments, des de la tornada, com sempre, animant-vos l'estona radiofònica amb aquest torn musical, esperant, això sí, com sempre, que aquesta selecció també sigui del vostre grat.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.

0: Doncs amb en Quevedo i el grup La Nueva Línia. I el seu El Golpito. Acomiadem aquesta primera part del programa. Fem un moment d'aturades, escoltem els millors consells publicitaris, de seguida tornem amb molta més música. Encara tenim molta llista musical. Recorda que la pots recuperar, totes aquestes cançons i d'altres que aniran sonant a través de la llista oficial de Spotify. Si busques La Tornada a través del perfil de Ràdio Tordera, allà ens hi podràs trobar. Doncs això, ens aturem, tornem de seguida.
1: El retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: Doncs segurament ja la coneixes i de sobres. És la cançó oficial del Mundial 2026. És de la mà de Shakira. Juntament amb Burna Boy. Això es diu Die Die. Doncs amb una de les cançons segurament més escoltades del moment hem iniciat aquesta segona part del programa. Som la tornada. Doncs aquí estem, acompanyant-te en aquests dies festius, en aquests dies de juny, amb molta calor, amb temperatures altes. Però vaja, la música sempre ens ajuda que tot plegat, sobretot que el mercuri no acabi de pujar tant com un s'espera. Vaja, des d'aquí, des de la ràdio, des dels estudis, ja us puc assegurar que malgrat tots els aparells i les pantalles que tenim davant, aquí sí està molt bé. Aquí l'aire condicionat ens està ajudant i molt, amb aquesta estona. En fi, ja ho saps, cuidar-se molt, sobretot passar per l'ombra, molta hidratació i sobretot si podem estar frescos, millor, millor. La fórmula perfecta, com sempre, a la ràdio, bona música, bon ambient i si hi ha algú que t'ajuda des d'aquí al costat o davant d'un micròfon, doncs millor que millor, clar. Desitjant que la música que està sonant al llarg d'aquesta estona també sigui del teu agrat. I per què no ara fem una festa? Doncs ho farem agafats de la mà conjuntament amb la Tour de Carol, aquesta banda que ens presenta això que porta per títol Una Party Plus.
1: So els dilluns les cantem totes.

0: Doncs aquest jove quartet català de pop-rock alternatiu anomenat La Tour de Carol, doncs aquí estan, presentant la seva música, presentant això que porta per títol Una Party Plus. Així ha sonat de bé. Tenen moltes altres, eh? Aquest senzill incorporat dins l'àlbum Per a Tots. Doncs aquí està aquesta banda que també ens ha acompanyat en el dia d'avui, aquest dilluns 22 de juny.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Doncs en dies festius com aquests no pot faltar la aquesta que es diu Fever Dream, de la mà d'Alex Warren. Que bé que sona això!
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Vinga, marxem cap als 80. El moment del Remember aquí a La Tornada amb aquesta balada del grup Starship. El títol, vaja, la coneixereu avui de sobres. Nothing's Gonna Stop Us Now. Sona per aquí al 107.1.

0: Què? T'acabo d'enganxar cantant aquesta balada, una de les balades més famoses de l'època dels 80. I així mateix és el títol de la banda Starship i en concret el tema Nothing's Gonna Stop Us Now, que doncs també ens agrada recuperar aquells temes que potser teníem en un calaix. Doncs vinga, moment de fer el remember, de tornar-lo a posar en escena. I també, per què no, per cantar-la, perquè la canteu des de l'altre costat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Vinga, tornem cap aquí. Però en aquest cas ho farem de la mà de Nil Moliner el 2026. Dins l'àlbum, presentant Nexo, això és el Nexo 02, el títol Nuestro Jardín. Nuestro Jardín.

0: al jardí. Daniel Moliner ens acompanya pràcticament a tancar el programa. Encara ens queda un parell de cançons més i ja plantarem aquest 22 de juny.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Perquè ara arriba una proposta, en aquest cas de Buhos, és el més nou amb el títol No hi ha pla B, però que a més aquesta cançó és una col·laboració amb l'excantant de La Oreja de Van Gogh, la Leire Martínez. Na, na, na.

0: Buos i Leire Martínez, i que bé que ha cantat Leire en català. Això porta per títol No hi ha pla B, un tema que ja pràcticament ens tanca el programa, però l'última traca, i mai més ben dit, ben utilitzat aquest terme dins de la revetlla de Sant Joan, aquesta festivitat, doncs per què no que acabem amb el més nou de la Taylor Swift? Ja us avanço que això comença a entrar en escena i no s'aturarà aquest estiu 26.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Doncs sona molt i molt bé. El nou tema de Taylor Swift que ens tanca el programa. Sí, acabem. Com sempre, donar-te les gràcies que ens hagis acompanyat en aquesta estona de ràdio aquí al 107.1 de la FM. Recorda que pots recuperar el programa quan vulguis a través de la pàgina web oficial a www.radiotordera.cat. Que tingueu una molt bona setmana.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I res més, aquesta estona espero que també hagi estat del vostre grat. L'Spotify, allà trobaràs la llista musical amb totes aquestes cançons, la pots guardar i cada 7 dies automàticament també se't guarda perquè puguis descobrir tot allò que més sona a través de les playlists musicals. Que vagi molt bé, una forta abraçada, cuideu-vos molt i alerta amb la calor. Adeu, adeu!
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El car amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu, una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
3: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
4: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.
5: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
5: Doncs sí, bona tarda o bona nit, depèn de l'horari de què escolteu aquests Minuts Musicals. Novament una setmana amb aquestes confidències aquí que arribem a la vostra emissora favorita, aquesta Ràdio Tordera, la 107.1 de la FM. Us parla Maria Dolors Oliveres i gràcies perquè permeteu que us acompanyi aquest rato a la tarda o a la nit. Avui, doncs, tenim un confident que la seva vivència l'ha titulat Espardenyes Noves. Bé, sempre dona gust, no?, d'estrenar unes espardenyes. Nosaltres, doncs, es posarem aquesta primera cançó i llavors, doncs, anirem descobrint la vivència que hi ha a darrere d'aquestes espardenyes noves.

Quins records ens venen al cap de la meva infantesa, que desitjàvem que arribés l'estiu, el temps de segar, perquè així podíem tenir espardenyes noves, perquè sempre les teníem plenes de forats.

Però quan venia el temps de segar, anàvem al camp a ajudar. I deien que al trepitjar el rostoll ens podríem punxar i ens faríem mal. I per això era el moment d'estrenar les espardenyes.

que bé que podíem córrer pel mig del rostoll, tot recollint les espigues que quedàvem soles. Després de fer les garbes, així les recollíem, anàvem fent feix i les portàvem a l'era per aprofitar el gra.

Doncs bé, diu que portaven les espigues a l'era per aprofitar el gra. Diu, també anàvem a portar el cistell amb el pa i la llangonissa i el canti de l'aigua pels segadors. I que bé que s'anava amb les espardenyes noves. Però no duraven molt, encara feia calor, que ja començaven a tenir algun foradet.

Un dia la mare ens va dir que ja estava ben cansada de tenir que esperar la collita per comprar espardenyes, que no volia estar més al camp. I és que faltaven tantes coses per comprar.

Jo anava a portar les vaques a pasturar amb una veïna i portàvem un llibre de contes i començàvem a imaginar que marxàvem de pagès i anàvem a un poble gran, que no anàvem amb espardenyes que s'hi feien forats, anàvem amb sabates.

Diu, anàvem amb sabates, ja no trepitjàvem terra, ni fang, ni fems, no, anàvem per carrers empedrats. Ai, que maco que era fer córrer la imaginació.

0: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Hola, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara sempre diem el mateix, si ara algú s'incorpora, doncs podem saber la vivència de la confident d'avui. I si ens heu seguit, doncs fer una mica de memòria sempre ens va bé, perquè a vegades ens despistem i ai, doncs això no ho he acabat d'escoltar. La confident ha titulat Espardenyes noves. I nosaltres, doncs, llegim la seva vivència, que ens diu: quins records em venen al cap de la meva infantesa, que desitjàvem que arribés l'estiu, el temps de segar, perquè així podíem tenir espardenyes noves, perquè sempre les teníem plenes de forats. Però quan venia el temps de segar, anàvem al camp a ajudar i deien que al trepitjar els rostolls ens podríem punxar i ens faríem mal, i per això era el moment d'estrenar les espardenyes. Ai, que bé! Podíem córrer pel mig del rostoll, tot recollint les espigues que quedaven soles després de fer les garbes. Així les recollíem, anàvem fent un feix i les portàvem a l'era per aprofitar el gra. També anàvem a portar el cistell amb el pa i la llangonissa i el canti de l'aigua pels segadors. I que bé que s'hi anava amb les espardenyes noves. Però duraven molt poc. Encara feia calor, que ja tenien algun foradet. Un dia la mare ens va dir que ja estava ben cansada de tenir que esperar la collita per comprar espardenyes, que no volia estar més al camp. I és que faltaven tantes coses per comprar. Jo anava a portar les vaques a pasturar amb una veïna i portàvem un llibre de contes i començàvem a imaginar que marxàvem de pagès i anàvem a un poble gran, que no anàvem amb espardenyes que s'hi feien forats, anàvem amb sabates. Ja no trepitjàvem terra, ni fang, ni fems. No, anàvem per carrers empedrats. Ai, que maco que era fer córrer la imaginació. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part de la nostra confident. I seguim ara en aquesta segona part, que ens diu: tot de cop el gos ens feia tornar a la realitat. Alguna vaca que estava separada del ramat i teníem que córrer a fer-la tornar.

A la tarda tornàvem a casa i demanàvem a la iaia que ens deixés algun vestit que tenia guardat a la calaixera. Tenia un que a mi m'agradava, perquè tenia una cinta ampla i brillant per posar-se a la cintura. Me'l posava i em sentia que era la noia que havíem llegit en el conte.

Bé, la confident que diu que es posava aquell vestit i se sentia que era la noia del conte que havien llegit. Diu, un dia li vaig dir a la iaia quan ella es havia posat aquell vestit i em va dir que no se l'havia posat mai.

Doncs bé, la nostra confident ens diu de què la iaia aquell vestit no se l'havia posat mai. Que de jove, la senyora que havia estat servint li havia donat perquè també li feia gràcia com ara jo i que li va dir que se'l podria posar per quan es casés.

Doncs bé, el nostre confident de que li havia donat la senyora perquè li feia gràcia i que se'l podria posar per quan es casés. Diu, mira si em fa d'anys que està aquest vestit guardat aquí en el calaix d'aquesta calaixera.

0: Doncs bé, diu la nostra confident, mira si em feia d'anys que està el vestit allà guardat. Diu jo, ai, que bé que em sentia. Aquella nit no podia dormir. Em sentia la venta focs del conte, que anava amb el ball, i venia el príncep a portar-me les sabatetes de cristall. Ai, lo que fa tenir espardenyes noves. Hasta els somnis són millors.
1: Sé que a solas...

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, sí, espero que no us l'hàgiu perdut, que hàgiu pogut escoltar aquests Minuts Musicals i gaudir, bueno, entre les confidències i la música també. Fins a la setmana que ve. Que passeu molt bona setmana i espero que hi sigueu tots també, que em deixeu entrar novament a casa vostra, acompanyeu-vos un ratet. Us ha parlat Maria Dolors Oliveres. Adéu-siau.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 22 de juny, les tres paraules del dia són pressupostos, joves, banderes. Pressupostos, obert el període de votació per als pressupostos participats, es podrà votar fins al 19 de juliol i els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. Joves, obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta i el torneig de pilles a la fresca d'aquest estiu torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. Banderes, Lloret de Mar acull l'acte d'entrega de banderes blaves de tot Catalunya i l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. A Tordera, obert el període de votació per als pressupostos participats en aquesta edició 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Ens parla del projecte el regidor encarregat Pere García.
2: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
1: Avui, 22 de juny, és el Dia Mundial de la Selva Tropical, dedicat a conscienciar sobre la protecció dels boscos tropicals i la seva importància per al clima i la biodiversitat. Avui és Sant Paulí de Nola. Va ser un noble romà molt ric que va repartir gran part de la seva fortuna entre els pobres. Avui fa anys, Meryl Streep, actriu, 77 anys, la cantant Cyndi Lauper, 73 anys. Falten 63 dies per Sant Bartomeu, per el 24 d'agost. Avui a Tordera esperem un ambient d'estiu. Estones amb sol, amb algun núvol, temperatura agradable, màximes de 30 graus demà. Predomini del sol, una mica més de calor al migdia i també a la tarda. La dita ens diu, pel juny, la falç al puny. A l'hort ara toca collir enciams, cebes tendres, carbassons, cogombres i mongetes tendres i plantar o sembrar mongetes, enciams d'estiu, bledes, porros i cols per a la tardor. La notícia curiosa ens apunta que a Menorca avui se celebra el tradicional diumenge d'Esbé. L'acte cobra les festes de Sant Joan de Ciutadella. El jove que representa Somó d'Esbé visita desenes de cases en una jornada que manté viva una tradició centenària. I la frase cèlebre de Sèneca, la sort és el que passa quan la preparació troba l'oportunitat.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Hola, bon dia. Ha marxat que aquesta setmana hem gaudit de les següents temperatures. El divendres vam tenir una màxima de 30 graus 4 dècimes. La mínima va ser de 16 graus i 9 dècimes, un 42% d'humitat i el màxim de vent de 24,1 km/h. El divendres la màxima va pujar a 32 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 15 graus.

8 dècimes, amb un 44% d'humitat, i el màxim de vent de 27,4 km/h. Ahir diumenge, la temperatura màxima encara es va enfilar mica més, 34 graus i 5 dècimes, la mínima de 19 graus i 2 dècimes, amb una humitat d'un 32%, i el màxim de vent d'ahir de 32,2 km/h. I avui dilluns, la mínima ha sigut de 18 graus 8 dècimes. Ara, a 3:15, estem a 29 graus 6 dècimes. Això representa una temperatura de sensació de 30 graus i 6 dècimes. I ara, en aquests moments, tenim una humitat molt baixa, un 48%. Això és tot. Adéu-siau. La mitjana del 15 al 21 de juny, la màxima aquesta setmana va ser de 31 graus 7 dècimes i l'any passat de 30 graus i 5 dècimes. Això és un grau i dues dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 17 graus una dècima i l'any passat de 19 graus. Això és un grau i 9 dècimes més baix. En quant a la pluja, ni aquesta setmana ni la setmana de l'any passat tampoc va caure cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 15 i el dia 21, que vam arribar a 32,2 km/h. I l'any passat va ser el dia 16 i el dia 21, que va ser de 30,6 km/h. Des de Marreixac, això és tot. Adéu-siau.

Cada dia, de dilluns a divendres, a les 11 del matí, segueix l'actualitat local i general a Ara i Aquí, el magazín obert i participatiu amb tota la informació i l'opinió al servei de Tordera. La Cooperativa Agrària La Baixa Tordera patrocina Ara i Aquí.

Benvinguts, amics oïdors. Comencem aquest espai dels dilluns on cercarem més que tot humor i sàtira. Per què ens hem agafat al costat d'aquest gran escriptor, Lluís Permanyer? I bé, anirem a buscar la selecció d'anècdotes de gent coneguda. Va ser Premi Pere IV d'Humor i Sàtira. I bé, ni més ni menys, és allò que si ens trobéssim en petit comitè. No la saps, aquesta? Des d'aquí, jo els explico. Doncs bé, un pròleg on s'esmenta que aquest recull és el fruit de molts anys de treball d'un lector impenitent. Tants que gairebé no puc saber quants. Conservo encara unes quantes fitxes escrites amb una lletra tendra, gairebé cal·ligrafada, acurada, pròpia d'algú que s'aplica i, a més, disposa de temps. Quan jo començava a devorar llibres sobre Barcelona, que espigolava o la nodria biblioteca paterna i deuria tenir uns 12 anys mal comptats, el de l'anècdota és un tema que sempre m'ha cridat l'atenció i des de llavors, cada vegada que trobava aquesta mena de perles, les anotava. Per la qual cosa, estem a punt d'explicar-los-hi. No la saps, aquesta? Doncs bé, anem explicant una d'aquestes, la diem així a veu, baixeta, de l'Eduard Aulés, nascut a Barcelona l'any 1839 i mort l'any 1913. Autor de comèdies d'èxit molt popular, com per exemple Lo San Cristo Gros, títol prou expressiu. Va viure un temps a Amèrica on exercí com a jutge. Ara expliquem aquesta. Aulés, discret i educat. Eduard Aulés era un tipus de la corda de pitarra. I no pas solament per ser comediògraf, bohemi, maliciós i provocador d'anecdotari. Passejant amb la Rambla Vall i va partir aquests termes a una dona. Ei, noia, aquella altra puta la crida.

Ens anem cap un altre, el doctor Tenes. No volia competència. Una anècdota d'aquestes, no la saps, te l'explico. Som al 1870. Després d'haver visitat un malalt greu, la família es va sorprendre que el doctor Tenes apagués una espelma que la Saleta havien encès a Sant Antoni. La sorpresa fou general i va justificar la seva actitud. Va dir: si el malalt és mort, la culpa serà meva. Si el malalt es cura, li ho agrairan a Sant Antoni. Per tant, fora competències. Vinga, cridòria, cridòria. Ens anem a explicar-hi una altra. A veure si para la gent. Sí, silenci, silenci. Silenci. Va, vinga, que aquesta no la sabeu. Vinga, silenci. Explicarem una d'en Francesc Mateu, nascut a Barcelona l'any 1851. Va néixer a Sant Antoni de Vilamajor l'any 1938. Escriptor i poeta floralenc. Fundà i dirigí l'editorial La Revista Il·lustració Catalana. Es va oposar enèrgicament a les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I te n'expliquem aquesta. Va, calleu. Va, sisplau, calleu. Vinga, que us l'explico. La nostra parla generava enemistats. Vinga, a veure què li va passar amb en Francesc Mateu. La llengua catalana ha estat sempre un tema de discussió i ben apassionada. Tothom s'ha vist en cor de dir-hi, no solament la seva, sinó que ha mantingut les posicions de manera aferrissada i en desqualificacions personal contra els opositors. Tres exemples en seran l'il·lustració millor. A finals del segle es va intentar convocar una mena de congrés. Es va celebrar una reunió preparatòria que va quedar tot seguit encallada en no posar-se d'acord si s'havia de dir Bereselones o Abecedari. No cal dir que el congrés no es va arribar a convocar. Els partidaris de fer els plurals acabats amb as es reunien al Cafè Espanyol, mentre que els defensors de l'opinió es van optar per aplegar-se en el Cafè Suís. Tots dos a la plaça Reial. Era una mesura assenyada per tal d'evitar enfrontaments que podien ben segur acabar en l'agressió física. El poeta floralenc Francesc Mateu es va erigir en la bandera que, numanticament, exigia mantenir l'article neutre i per això els seus enemics van de deixar de dir-li lo Mateu i va anotar en un desqualificador: mateu-lo. Va, vinga, anem a explicar unes quantes. Va, vinga, va. Us posaré una mica de música, què us sembla? Aquesta segurament que no la coneixeu, però bueno, us distraureu molt, eh? Va, vinga, us poso música i després us en torno a explicar una altra.

Molt bé, molt bé, molt bé. Us ha agradat aquest tema? És el que porta per nom, doncs, ni més ni menys que Marna Madei, són la gent de la Pulca, i bé, doncs, ens agrada que us hagi agradat, però nosaltres hi tornem, hi tornarem, i bé, serà, doncs, dient i explicar-vos, doncs, aquestes coses de diferents personatges de la vida pública, que bé, són recollits així amb molt de puntetes. Va, vinga, que us vaig explicar una de mossèn Jacint Verseguer. Uf, quina cridòria, Déu meu, quina cridòria. Bueno, sí, de mossèn Jacint Verdaguer us tinc que explicar, primer de tot d'ell us faig una mica de biografia. És el forjador més decisiu del català literari, poeta nacional de Catalunya, viatjar per Amèrica i el Mediterrani. La seva crisi mista l'abocà a un enfrontament greu amb el bisbe, que li va suspendre el ministeri. El seu enterrament fou tota una apoteosi. Doncs vinga, com us decidiu, vinga, us l'explico aquesta de mossèn Cinto Verdaguer. Esteu a punt? Va, vinga, començo, eh? Doncs vinga, un Verdaguer montserratí a Queops. Aquesta és aquesta que no se sap gaire, jo us l'explico. Mossèn Cinto havia estat excursionista. Com va establir la seva relació amb el marquès de Comillas, aprofitar la companyia transatlàntica per a viatjar. Aquesta és la raó per la qual visitar Egipte. No va perdre l'oportunitat d'apropar-se a les piràmides i fins i tot no va saber resistir, tot recordant aquelles excursions, la temptació de pujar al cim de la piràmide de Keops. Costa imaginar-me l'ossuat amb la sotana arromangada i pujar que pujaràs. Però encara sorprèn més la següent confessió. A l'enfilar-nos piràmide amunt, me ve el record de la muntanya de Montserrat. Exacte. Això va ser el que vas assentar mossèn Cinto Verdaguer al pujar, doncs, a la punta d'aquesta piràmide de Keops.

bé, us vaig explicar-vos en un altre. D'en Joan Goula, nascut a Sant Feliu de Guíxols a l'any 1843 i va morir a Buenos Aires el 1917. Compositor i director d'orquestra, molt apreciat també internacionalment, sobretot a Moscou. Us vaig explicar, a veure si la seva orquestra, el vestuari del pescador de perles. El 29 d'octubre del 1887 es va representar al Liceu I Pescatori di Perli de Bizet amb la soprano Vendari Garlinelli. El tenor Carbonell va aparèixer en una escena amb un vestuari tan pistoresc que el director Goula va exclamar: "Ai, és un pescador de perles? Si sembla un musclaire." Doncs bé, aquestes són anècdotes de gent coneguda i que nosaltres us anem explicant aquí entremig de la cridòria, entremig de la gent. I bé, doncs perquè hi hagi una estona de reflexió i de comentari sobre el vestuari del pescador de perles d'en Joan Goula, doncs anem a posar-hi una cançó.

doncs, explicar-vos en una altra. A veure si aquesta la saps, a veure si aquesta l'ha sentit, que algú que te l'expliqui. Són aquestes selecció d'anècdotes de gent coneguda, d'humor i de sàtira, i que ve una, doncs, és molt interessant, i diu així. Un expot popular. A l'església de la Bona Nova de Barcelona hi havia una munió d'exvots, fruit de la devoció del prestigi miracler de la Mare de Déu. Alguns eren ben curiosos. Sota una agulla sequera, el rètol informatiu deia «Se le empazó y la hizo milagrosamente». Un altre rètol, redactat de forma pintoresca, reconeixia «Se empazó un botón, quería ir y no iba, hizo la rogativa y se fue».

Doncs bé, anem escoltant aquesta cançó entremig de la saps aquesta, és la Bet. I bé, el tema és saber t'estimar. Doncs bé, nosaltres que ens n'hem explicat unes quantes, són d'aquestes anècdotes, són aquest tipus de frases d'humor i de sàtira. I bé, nosaltres per al dia d'avui així ho deixarem.

0: Aquí ho deixem, doncs, fins a la propera edició, que serà el proper dilluns.
1: No la saps, aquesta? Espai on explicarem anècdotes de gent coneguda. Premi d'humor i sàtira de l'any 1996. A on? Ara i aquí, al magazín dels matins de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
4: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
8: Estem en l'espai de l'Ara i Aquí, i en l'espai en concret s'ha acabat el bròquil. Ens acompanya cada, doncs, cada setmana, amb la mesura que és possible, l'Aida Gascón, que és directora d'Animal Naturalis, i que bé, ella ens aporta, doncs, coneixements sobre el tema de la cuina vegana i també tota la temàtica que envolta, doncs, aquest tipus d'acció o d'activitat. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Moltíssimes gràcies per estar aquí, Aida, i nosaltres que anem a posar fil a l'agulla i parlarem, doncs, de temes que hi ha vegades, i normalment sempre ens quedem una miqueta parats, doncs, de lo que ens vas explicant i lo que, doncs, ens aportes en cada programa. Hem parlat, doncs, de temes la passada edició, en el que, doncs, a l'hora del final del programa sempre ens dones una recepta culinària, així també ho farem avui. Però bé, vam parlar de temes, doncs, vinculats en la carn, i avui necessito que volies parlar dels peixos.
9: Sí.
8: Tot aquí, per què?
9: Mira, perquè em semblen molt curiosos. Tu, a vegades, Rosa Maria, t'has plantejat si els peixos juguen?
8: No ho sé.
9: Mai t'ho havies plantejat, no?
8: No m'ho he plantejat mai, però sí que és una espècie que sempre m'ha donat molt a pensar, perquè a vegades és allò que t'han dit, que el ser humà, a vegades venim dels peixos, no?
9: Sí, clar. La vida ve del mar, i del mar els peixos, i després
8: és una cosa, saps, que ni m'he parat per això, la veritat sigui dita.
9: Doncs bueno, aquest tema em interessava perquè va sortir precisament fa poc a La Contra de la Vanguardia, una entrevista que li fan a una tal Elena Lara, que és llicenciada en biologia i doctora en oceanografia, i s'ha especialitzat en la investigació dels peixos, un animal tan diferent a nosaltres com són els peixos. I la veritat és que jo, amb el tema dels peixos, doncs, clar, jo com a vegetariana tampoc me'ls menjava, no? Per una intuïció dic, bueno, no menjo carn, doncs no menjo peix perquè són animals, i m'imagino que també sou capaços de sentir, no?, i de patir, perquè clar, resulta que els peixos també tenen sistema nerviós central, i tu diràs
8: tot?
9: Sí, tots els peixos tenen sistema nerviós central, que és el que tenim els éssers humans i la gran majoria dels animals, els mamífers, les aus, els reptils, i el sistema nerviós central és l'encarregat de produir-nos sensació de dolor, de patiment, o de gaudir, o d'alegria, o de felicitat. No són les sensacions, són els sentiments. I els peixos també tenen el sistema nerviós central, que inclou el cervell, el cerebel, el bulbo raquídeo, no? Bueno, els peixos també, però jo em preguntava, bueno, fins a quin punt tenen aquest sistema nerviós desenvolupat, no? I resulta que sí, que tenen uns trets característics que ens impressionen, no? Si els estudiem una miqueta. Llavors, a la pregunta de si els peixos senten, no? Doncs, clar, s'ha demostrat que tenen aquest sistema nerviós central i per tant, doncs, també només cal veure quan un peix fuig d'una persona que el vol atrapar, evidentment és perquè té por, perquè pateix per la seva integritat, no? Però hi havia una altra pregunta que deia, bueno, i això de que els peixos no tenen memòria? Que això sempre, no?, amb la pel·lícula de Pixar de Salvando a Nemo,
8: sí,
9: la Dory,
8: sí,
9: que sempre s'oblida de les coses.
8: Sí.
9: Doncs resulta que tenen molta més memòria de la que ens pensem. Hi ha una investigació sobre el tema que diu que, bueno, quan els peixos en un tanc tens a peixos tancats i els hi dones de menjar pel matí, en un punt, per la nit, van al mateix lloc on el cuidador els hi ha donat de menjar. És a dir, recorden el punt exacte on ve una persona a donar-li de menjar a certes hores, no? Hi ha una altra investigació, que aquesta sí que em sembla impressionant, que es veu que, bueno, que amb molt pocs intents aprenen a sortir d'una xarxa amb un forat molt petit. I resulta que al cap d'un any, si els fiques en la mateixa xarxa, se'n recorden on està el forat.
8: Déu-n'hi-do, no?
9: Bueno, jo no me'n recordaria, eh? Al cap d'un any. Imagina't si tenen memòria, molta més de la que
8: sí, que després també te porta a pensar tot això. Aida, és que els pescadors tenen molta cura amb les seves xarxes, eh? Vull dir que intenten cosir-les realment totes i potser sí, sí. Ja ells...
9: Home, algun s'escapa sempre.
8: Sí,
9: clar.
8: Però vull dir que potser ells són sabedors, no?, d'aquest tipus d'intel·ligència que poden tenir els peixos, no?
9: El clar, sentit. És que els peixos són animals que fugen del dolor o de la mort. Mm-hmm. Per tant, la seva reacció és fugir, no? I bueno, doncs estan adaptats per fugir dels seus depredadors. Mm-hmm. I llavors la memòria la tenen desenvolupada també, al contrari del que pensàvem, no?
8: Aquí, com comentaves, perdona un moment que t'atalli ara amb el que anaves a explicar, com els hi van donant aquest tipus de menjars, estem parlant d'aquests animals que són de peixos factories, no?
9: Sí.
8: Què els hi passa amb els peixos quan estan aquests, en aquest tipus?
9: Aquests són els pitjors de tots perquè són els que més pateixen, els peixos de peixos factoria, que són la gran majoria del peix que trobem als mercats. I també és pitjor per la nostra salut perquè, bueno, viuen en les condicions que viuen, viuen amb un tonegats, amb uns tancs, amb una densitat impressionant de peixos per metre quadrat. Beuen i s'alimenten en les mateixes aigües on defequen. Per tant, la toxicitat d'aquest mitjà és elevadíssima, no? I tot això ho ingerim nosaltres, ingerim aquests tòxics i aquesta contaminació, no?, en l'aigua. I de què s'alimenten els peixos de piscifactoria? Doncs mira, amb farines de pollastre, amb farines d'ossos de vedella, bueno, los desechos, diguéssim, no? I un aliment totalment antinatural, que això, per suposar, doncs, ocasiona després problemes de salut, un elevat alt de mercuri, etc. No? Però sobretot és el patiment d'aquests animals. I com els maten, també, els peixos, no?
8: Clar,
9: moren asfixiats, la majoria. Així com tenim el reglament europeu indica que els animals de granja han de morir sense patir, això entre cometes, evidentment, però és veritat que els animals de granja a Europa, abans de matar-los, els ha d'aturdir prèviament, perquè no s'entén.
8: Com ho fan? Amb una descarga elèctrica? O...
9: Sí, o amb gas, amb diòxid de carboni, llavors es desmaien, o amb un cop al cap. Bueno, hi ha moltes maneres que són molt tràgiques, però bueno, en teoria, clar, patirien molt més si no tinguessin aquests mecanismes d'aturdiment previ. En canvi, amb els peixos no hi ha. Amb aquesta llei no es veuen regulats per aquesta llei. Jo crec que hi ha un buit legal en aquest cas i, per tant, moren d'asfíxia. Hi ha peixos com el llobarro i la dorada que moren a l'aigua amb gel. I això és una mort lenta i angoniosa que pot durar fins a 40 minuts fora de l'aigua, amb gel, bueno, terrible, no? I evidentment que pateixen.
8: Clar, vull dir, tot aquest sistema deu ser, potser, la manera que deuen haver investigat, de que arriben, doncs, amb la condició de

0: en el cas aquest de, dels jubarros i les durades, un punt més enllà, un pas més enllà en la crueltat animal seria en el cas d'alguns països, no?, com Japó o Corea, on els peixos es mengen vius. Se serveixen vius i tu te'ls estàs menjant que encara es belluguen. Perquè es busca la màxima frescor del producte, no? Però clar, és que a mi em sembla això d'una crueltat innecessària i bueno, ens hauríem de replantejar, aquest consum de carn que fem, perquè a vegades diem, bueno, doncs no mengem carn com mengem peix. Això, antigament, els primers moviments vegetarians, sobretot a Anglaterra, que viuen rodejats de mar, no? Molts vegetarians prenien la decisió de no menjar carn, però sí que menjaven peix. És el que avui en dia anomenem piscitarians. Però això ja no es porta, perquè després de tants anys ja han sortit molts estudis, ja tenim el coneixement per veure que els peixos també són animals que també pateixen i per tant els vegetarians que es fan ara o vegans rebutgen també consumir peixos.
1: Déu-n'hi-do, hi ha un tipus doncs, de presentació a la taula d'aquests animals, dels peixos, en aquest cas que estem parlant, però a mi m'has deixat parada, no? Perquè jo no m'imagino de... Si ho expliques és perquè hi és, que hi hagi un peix movent-se i tu te l'estiguis menjant. Bueno, podem pensar amb les ostres. Passa que a vegades les ostres fins que no hi tires ni bona...
0: Mira, les ostres el que passa és que no tenen sistema nerviós central. Jo no em menjo, però en teoria no pateixen. El que passa és que jo, per si de cas, mira, però clar, no podem ficar en el mateix nivell a un peix que una ostra, perquè el peix sí que té cervell i té sistema nerviós central, no? Per tant, bueno, també hem de pensar l'enorme quantitat d'antibiòtics que ingerim quan mengem peix. Els vacunen un a un. Els peixos de piscifactoria, i això jo quan m'he estat informant he dit, vaig a mirar YouTube, aviam com ho fan, com fan això de vacunar els peixos un a un? Pues sí, amb una cadena d'aquestes de fàbrica, amb una cinta transportadora, estan allà tots els peixos, milions i milions de tonelades de peixos, que amb una miqueta d'aigua l'ajusta perquè sobrevisquin, però la mínima perquè no puguin nedar i no s'escapin. Llavors ja doncs, tot el personal de treballadors agafant un a un el peix i amb una pistola pneumàtica li injecten l'antibiòtic o la vacuna, no? I després el tornen cap al tanc. Aquests antibiòtics ens els estem menjant nosaltres també. Que llavors és el que parlem, que serà l'epidèmia del segle XXI, que és la tolerància als medicaments. Per una banda, per el mal ús que en fem, no? L'automedicació, no? Però per altra banda, per tota la quantitat de medicaments que estem ingerint a través del consum animal.
1: I a la vegada també se'ls deu tinguer que estar preparats per viure en aquestes condicions que també comentes dels peixos, doncs tan apretats, tan junts, perquè és com tot el tipus d'animal, tipus carn, no? Que fa que l'efecte d'estar tot tan apilonat ha de crear doncs, moltes més microbis i moltes més bactèries.
0: Moltes enfermetats i per això se'ls ha de vacunar. Si no estiguessin tan apretats, jo no dic que la gent hagi de deixar de menjar peix i carn de cop. Evidentment, això serà un procés, però que hauria de ser immediat i urgent és deixar de tenir els animals hacinats en aquestes condicions d'abarrotament i d'altíssimes densitats a les granges, tant de peixos com de gallines, com de vedelles. El que hauríem de fer és reduir el consum de carn i que aquests animals estiguin molt millor del que els tenim ara.
1: Cada vegada sí que veus que si vas a la peixateria a buscar un tipus de peix, una dorada, un llobarro, sí que el preu doncs realment és el que te diferencia si és de piscifactoria o has agafat doncs, en el mar, entre cometes, Això hem de dir entre cometes, perquè potser te'l fan pagar més car i potser és de piscifactoria.
0: És que hi ha un altre tipus de piscifactoria que és el mar, és a dir, les tonyines, per exemple, es crien al mar però estan engabiades.

0: contaminant el mar, també. Clar. Per tant, és que al final no t'escapes, eh?
1: Oh, i tant. Sembla mentida que després parlem de que tot el producte, doncs, de primera mà, diguem-ho així, doncs, s'encareix. Com no volem que s'encareixi, sí, estan fent, doncs, aquest tipus de gàbies, de mitjans, perquè tinguem peixos a dojo durant tot l'any, no sigui només una temporada, que és el peix que toca, com moltes verdures i fruites, que tampoc és l'arronament, ara tampoc, perquè també hi ha els invernets, no? Però, esclar, doncs, com el que tu dius, és a dir,
0: el mar
1: també està contaminat amb tot això.
0: I després els peixos que no es crien en gàbies ni en passifactories, que són els que capturen en estat salvatge, també és una tragèdia, perquè ho fan amb xarxes d'aquestes d'arrossegament on es carreguen tot el fons marí, no? Els coralls, agafen moltes espècies que realment després les llencen un altre cop al mar ja mortes, perquè clar, passen pel mig d'aquestes xarxes tan enormes, i ens estem, bueno, estem buidant els mars. Ja s'està començant a alertar que els mars s'estan quedant buits de vida.
1: Això és molt greu. Molt greu, realment, doncs, que potser tindrà que ser, doncs, quasi tot doncs, falsificat, no? Posat allà dintre i creat, per si fos...
0: No, més verdures. Hem de menjar més verdures. Aquesta és la solució fàcil.
1: Esperem que les verdures, de totes maneres, Aida, per això no ens hi posem gaires productes, eh? Perquè també anem veient que les verdures se'ls està posant molts insecticides, que per fer, doncs, un tipus de verdura que sigui natural, és molt petita, la verdura aquesta. La gent diem, home, per què no creix més, no? Clar, després quan demanem que sigui molt més ufanosa, vol dir que més productes pot ser raros ja, no?
0: Estan inflats amb aigua i amb altres productes d'acceleració del creixement, que ja després són nocius per nosaltres també.
1: Molt bé, doncs els peixos també veiem que tenen molta cua i moltes coses també per anar coneixent, i la pena és que realment, doncs, biòlegs ens fan aquest toc d'alerta, no? Perquè, doncs, la gent també ens hi posem a defensar de quin, no sé de quina manera. Perquè, a veure, des de vosaltres, des de lo que és la vostra associació, què podeu fer en aquests casos? Vull dir, denunciar-ho? És que ho trobo molt complicat, eh, Aida?
0: No, si és que al final la solució és molt fàcil. Nosaltres el que fem és donar la informació necessària per tota la gent que vol començar a reduir el seu consum de carn, de peix, de tots els productes d'origen animal. Els hi facilitem la vida, no? Amb aquesta pàgina web que hem mencionat ja alguna vegada, acebec.com o acevegetariano.com. I aquí donem totes les facilitats, donem molts consells, molts trucs, i aquesta és la base, aquesta és la solució del planeta. És una solució global que afecta el medi ambient, que afecta els animals i que ens afecta la nostra salut per bé. Per tant, és molt fàcil. El que passa és que ens aferrem a mantenir tot com era abans, que era un consum desmesurat de totes les coses, no? Però estem evolucionant. Ara a França acaba de prohibir l'ús de plats i gots de plàstic d'un sol ús. També a Alemanya es prohibirà els cotxes amb dièsel. Doncs, bueno, hi ha una ciutat a la Índia que ha prohibit la carn, vendre carn fins i tot, no? Doncs el món a poc a poc s'està donant compte de que hem de reduir el nostre impacte mediambiental, i una de les millors formes és deixar de menjar carn o reduir-ne el consum.
1: Bé, haurem de tornar a anar, doncs, en aquelles èpoques que abans no s'engreixava, per exemple, i posem com a referència, anem parlant de peixos avui, per això, o per exemple no s'engreix pròpiament un peix, té que passar molt el temps corresponent per poder tindre la mida adequada, almenys que el porc, doncs, si tenies estat tot un any.
0: Tot un any, sí.
1: I ben bo, doncs, per poder, doncs, tenir, doncs, la seva carn, potser en unes condicions saludables i no, doncs, injectat una miqueta de tot plegat. Però bé, hem d'anar acabant, però sempre ens ofereixes aquestes receptes, que avui de què anirà?
0: Doncs de peix vegetal, precisament. Per aquells que tinguin enyorança del sabor del peix i a més vulguin proteïna, una nova font de proteïna vegetal, doncs mira, farem aquí un... Aquí tenim els ingredients per fer un peix vegetal per a 4 persones.
1: Molt bé, peix vegetal, això ara ens sorprendràs realment. A veure.
0: Mira, és un paquet de tofu. La base serà el tofu, que és un ingredient que molta gent diu, és que això no sap a res. Esto sabe a corcho, no?
1: Sí.
0: Però bueno, aquí li donarem saboret. Una mica de miso. El miso és una pasta que es fa amb la soja fermentada i que té molt de sabor, que és molt típica japonesa. També la trobem en qualsevol botiga de productes ecològics. Una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori, és un tipus d'alga, que és la mateixa que es fa servir per fer els rollitos d'aquests, saps com es diuen, sí, aquests rollitos amb... que venen amb una alga enrotlladets,
1: el sushi, exactament.
0: També un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam. El sèsam és una llavor, llavors ja en els...
1: Molt saludable, eh?
0: A l'oli de sèsam té un gust molt intens que no serveix per cuinar, però sí que per aquest tipus de plats li donen un toc molt, molt bo. I un got de pa ratllat.
1: Molt bé.
0: El que farem serà tallar el bloc en tofu. Ai, perdó, al revés. Tallarem el tofu en... O sigui, el bloc de tofu el tallarem amb unes rodanxes d'un dit de gruix, més o menys. Agafarem aquestes llàmines d'alga nori. Es venen en llàmines, com si fossin un full de paper.
1: Està bé. Però les llàmines són com fresc, és fresc, és sec?
0: És sec i és com si fos un full de paper. I el que farem serà humitejar-les amb una miqueta d'aigua, la part rugosa, i aquesta s'enganxarà en el tofu. Llavors, amb un pinzell, li untarem una mica d'aquesta pasta de miso i llavors li donarà un sabor i ajudarà que s'enganxi, no? I l'alga és el que li donarà el sabor a mar.
1: Està bé.
0: Llavors, agafem aquest tros de tofu i l'emboliquem amb l'alga i amb el miso que hem barrejat i farem un paquetet. Llavors, aquests paquetets els ficarem dins un tàper i afegirem la salsa de soja, l'oli de sèsam, i això ho taparem i ho deixem a la nevera tota la nit perquè agafi sabor.
1: Ai, tant.
0: I l'endemà prepararem la farina de cigró amb l'aigua per fer una, com si fos un símil de l'ou. Uh-huh. Quan vulguem substituir l'ou batut per fer un arrebossat, farem simplement farina de cigró amb aigua.
1: Ah, molt bé.
0: Això serveix per fer qualsevol arrebossat. I li podem afegir un raig de llimona per treure-li el gust de cigró, que a vegades doncs, pot molestar una mica, no? I passem aquests paquetets del tofu amb l'alga nori per aquesta mescla que és com si fos ou batut i ja està, i ho passarem pel pa ratllat. Això ho podem fer al forn, més saludable.
1: Ha de ser boníssim.
0: O a la forma tradicional, doncs amb una fregidora o amb una paella plena d'oli, amb oli molt calent i abundant.
1: Molt bé.
0: Ja està.
1: A mi l'única cosa que me fa, com m'expliques aquestes receptes, sí, Aida, és com vols començar o vols iniciar-te doncs, dintre aquest tipus de cuina vegana o vegetariana, el moment de la primera vegada que vas a buscar tots aquests productes. Però si no estàs acostumats a veure'ls ni conèixer-los i fins que no els identifiques, però el fet que ha de ser el primer moment doncs, que costa una mica. Després ja el tens a mà i ja pots anar tirant del tros, no?
0: Clar, tot és començar.
1: Sí,
0: però a més a més és que vivim ara en uns moments històrics en els que tu pots aconseguir tofu a qualsevol supermercat.
1: Uh-huh.
0: Abans te n'havies d'anar a la botiga,
1: sí,
0: aquesta
1: dietètica. Sí, sí, sí, sí,
0: ara
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: A qualsevol supermercat trobes tofu.
1: Uh-huh.
0: Ja no hi ha excusa.
1: Molt bé, sí, però pròpiament amb aquestes algues que comentaves... dona la sensació que tampoc no en trobes a...
0: Sí, les algues és una miqueta més complicat, però ja et dic, a qualsevol poble, per petit que sigui, home, si és molt petit no, però qualsevol poble una mica gran i o ciutat, uh-huh, sempre hi ha una botiga de productes ecològics. I aquest producte, l'alga nori, sempre la tenen. Perquè hi ha molta gent que li agrada fer sushi a casa seva, llavors
1: ara,
0: és la mateixa alga.
1: Sí, està
0: de moda.
1: Les modes aquestes, que bueno, si són saludables, benvingudes siguin. Ai, doncs repeteixes els ingredients, sisplau?
0: Sí, un paquet de tofu, una miqueta de miso, una cullerada de salsa de soja, un paquet d'alga nori en làmines, un got de farina de cigró, una cullerada d'oli de sèsam i un got de pa ratllat.
1: Perfecte, doncs productes ben sants, provem-ho, perquè doncs, també els sabors, anar canviant de sabor també és prou bo per poder anar doncs, ampliar més la nostra sensibilitat. I acabem sempre amb aquesta frase que ens aportes, Aida.
0: Doncs mira, avui és una frase que va dir la Kim Basinger.
1: Ah,
0: et sona?
1: Doncs
0: sí, no? La Kim Basinger,
1: sí, tant,
0: una actriu contemporània.
1: Sí. Sí, sí.
0: Doncs va dir, si poguessis veure o sentir el sofriment, no ho pensaries dues vegades. Torna a la vida, no mengis carn.
1: Ui, mira, és com ben profund, eh?
0: Un eslògan, no?, de publicitat.
1: Sí. Ben bé, doncs com van escoltant, actrius, actors, són molts dels que ja estan amb aquesta nova tendència, i la frase que ens ha quedat aquí reflectida amb què s'ha acabat el broc i l'edició del dia d'avui. Aida, moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Adéu,
1: bon dia.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera.
4: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Les millors propostes per estar a la fresca. El Tom, el magazín d'estiu conduït per la Rosa Maria Ruscalleda.

0: segurament una estona prou esperada, perquè doncs, el que passa en les cases, hi ha vegades que quotidianament sol el que els hi passa a la nostra parella de dos. Un guió que ens l'ha fet la Maria Antònia Soler i que li posa la veu del seu espòs, el nostre company Joan Madrid. Doncs bé, avui es parlarà de la gent que estigui molt de mort, a veure si té sort, amb les quinieles, doncs es parlarà de les quinieles.
1: Quin dinar més bo, Tresina. Ets una bona cuinera, de les que ja no en queden, eh? Perquè les noies d'avui en dia...
2: No saben fer ni nou ferrat, ja pot ben dir dia.
1: Feia anys que no havia menjat un conill amb cargols tan bo com aquest. Quina mà tens, noia.
3: Gràcies, tia. Esclar que jugava amb avantatge, perquè sabia que és un plat que a vostè li agrada molt. De tota manera, és un plat senzill, dels que es feien abans a gairebé totes les cases.
1: Àngela Maria, dels que es feien abans, per què el que és ara?
3: Em vol una mica més, tia?
1: No, gràcies, reina, ja m'està bé. Que falten els postres i no me'ls vull perdre, perquè segur que has fet algun requisit dels teus.
3: Vostè és una falegadora, tia.
2: Res de falegadora, que té unes mans de plata per la cuina, la Tresina.
3: Au, va, que encara em fareu posar vermella. Què fas, Amadeu?
2: Vaig a fer la quiniela.
1: Ara? Deixa'l que la faci, Tresina. Així ens en assabentarem de com va el món del futbol, que l'Amadeu hi entén molt.
2: Dona, és que jo estic al dia de la situació dels equips i, és clar, faig la quiniela de manera científica, amb coneixement de causa. Un dia vaig acertar 9 resultats.
1: Caram, però que no se n'han d'encertar 14.
2: Sí, però és molt complicat això d'encertar-los tots. Per exemple, aquí tenim el primer, Osasuna Atlètic de Madrid.
1: Guanyarà l'Osasuna.
2: Ah, sí? Per què?
1: És perquè els de l'Atlètic de Madrid no em són simpàtics.
2: Dona, però es tracta d'això. L'Atlètic de Madrid juga millor i, a més, té un davanter molt bo.
1: Tant se me'n dona. L'Osasuna m'agrada més.
2: Mare de Déu, quina quiniela sortiria. Ei, va, sap què farem? Avui la quiniela... posaré els resultats que vostè em digui.
1: Ah, no ho facis, que no hi entenc res de futbol i llançaràs els quartos.
2: No hi fa res, ens divertirem una estona. Així que hem dit Osasuna Atlètic de Madrid 1-1. A veure el següent, Espanyol Sevilla.
1: Ai, no m'agraden cap dels dos. Un empat.
2: Oh, alça, quina quiniela sortirà? Tia, el Sevilla té uns jugadors que han fitxat fa poc i...
1: Tens raó de més per empatar.
2: Molt bé, Espanyol-Sevilla, un èxit. A veure, València a les Palmes.
1: El València, sens dubte, 1-1.
2: Li agrada el València, tia.
1: Vaig tenir un pretendent valencià, jo.
2: Alça, això no ens ho havia explicat.
1: No hi ha gran cosa per explicar, nen. En els meus temps no era com ara, que les primeres de canvi ja es pregunten en tu casa o en la mia. No, jo tot el més que podria dir és de quin color duia les espardenyes.
2: Ah! Va, deixem estar els pretendents i anem per la quiniela.
1: Sí, a veure si et fas ric.
2: Mira, Real Madrid-Saragossa.
1: Els Maños, 1-2.
2: Tia, el Real Madrid té una plantilla molt bona i el Saragossa és com una puça al costat d'ells.
1: Torres més altes han caigut, 1-2.
2: Ai, mare de Déu, que potser va tenir un pretendent Maño. Deixem-ho estar. Anem... a pel Deportivo... No, tenim el Murcia Deportivo a la Corunya.
1: A veure, que pensi...
2: L'últim de la llista,

0: L'últim de la llista, Barcelona-Villarreal.
1: El Villarreal és aquell equip que van tots grocs, oi?
0: Sí, això mateix.
1: Doncs el Villarreal. Sempre m'han agradat molt els canaris.
0: Però què diu, tia? No, dona, no. Miri, li he deixat posar totes les animalades que ha volgut a la quiniela. Però aquesta sí que no, perquè només de pensar-ho, fins i tot em poso nerviós. Que no veu que el Barça és l'equip més potent de la temporada? I té el millor davanter del món. A més a més...
1: No t'enfadis, Amadeu. Si t'agrada tant el Barça, et deixo que posis un empat.
0: Un empat? Has sentit això, Tresina? Ni pensar-ho. Em sap greu, tia, però aquí hi poso jo el resultat. Almenys n'encertarem un. Barcelona-Villarreal, un.
1: Doncs a mi m'agradaven els groguets, ja veus.
0: Déu meu, tia, feia anys que no veia una quiniela tan esgavellada com aquesta. Si jo fes les quinieles com vostè, no encertaria cap resultat.
1: Ja t'ho he dit, que jo no hi entenc res de futbol.
0: Però que ho veig, tia!
2: Bé, si més no, l'emoció estarà en veure quants n'haureu fallat.

0: Tresina! M'havia de passar a mi això, Tresina!
1: Què et passa, que vens tan esbarat?
0: Què em passa? Que m'han saltat 13 resultats de la quiniela!
1: Ah, què em dius ara? Per un m'han fet els 14, valga'm Déu i la tia Úrsula. Llàstima d'haver-ne fallat un.
0: Sí, i saps per què n'han fet? Els 14 han fet els 14 i no cobrarem una pila de diners. Doncs perquè un burro va posar que guanyaria el Barcelona i resulta que han empatat amb el Villarreal.
1: Oh, home Déu!
0: Burro! Burro! Que sóc un burro!

0: 22 de juny, les 3 per...
1: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
2: Infopodcast Tordera.
0: Hola, dilluns 22 de juny, les 3 paraules del dia són pressupostos, joves, banderes. Pressupostos, obert el període de votació per als pressupostos participats, es podrà votar fins al 19 de juliol i els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. Joves, obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta i el torneig de pilles a la fresca d'aquest estiu torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. Banderes, Lloret de Mar acull l'acte d'entrega de banderes blaves de tot Catalunya i l'Hospital de la Vall d'Hebron ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. A Tordera, oberta el període de votació per als pressupostos participats en aquesta edició 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Ens parla del projecte el regidor encarregat Pere García.
3: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi.
0: Avui, 22 de juny, és el Dia Mundial de la Selva Tropical, dedicat a conscienciar sobre la protecció dels boscos tropicals i la seva importància per al clima i la biodiversitat. Avui a Sant Paulí de Nola. Va ser un noble romà molt ric que va repartir gran part de la seva fortuna entre els pobres. Avui fa anys, Meryl Streep, actriu, 77 anys, la cantant Cyndi Lauper, 73 anys. Falten 63 dies per Sant Bartomeu, per el 24 d'agost. Avui a Tordera esperem un ambient d'estiu. Estones amb sol, amb algun núvol, temperatura agradable, màximes de 30 graus demà. Predomini del sol, una mica més de calor al migdia i també a la tarda. La dita ens diu, pel juny, la falç al puny. A l'hort ara toca collir enciams, cebes tendres, carbassons, cogombres i mongetes tendres i plantar o sembrar mongetes, enciams d'estiu, bledes, porros i cols per la tardor. La notícia curiosa ens apunta que a Menorca avui se celebra el tradicional diumenge d'Esbé. L'acte cobra les festes de Sant Joan de Ciutadella. El jove que representa Somó d'Esbé visita desenes de cases en una jornada que manté viva una tradició centenària. I la frase cèlebre de Sèneca, la sort és el que passa quan la preparació troba l'oportunitat.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

Benvinguts tots i totes al nostre espai A Punt de Solfa. Algú ha trobat la resposta a la pregunta que vam fer la setmana passada? Quin és l'element indispensable per qualsevol espectacle? Doncs el públic!

Sense públic no hi hauria òpera, per molts teatres que es fessin i moltes òperes que es composessin. I ja posats a preguntar, qui va al teatre a escoltar òpera?

Una de les raons de la riquesa musical d'Espanya en el segle XVIII va ser la fal·lera dels Borbons per la música. Nois, alguna cosa bona havien de tenir, oi? L'activitat musical de la Capella Real, primera institució musical del país, es va intensificar. Tot aquest increment en l'activitat musical va fer que molts dels grans músics europeus de l'època, com Domenico Scarlatti, Farinelli o Luigi Boccherini, desenvolupessin bona part de la seva carrera a Espanya, bé com instrumentistes o com professors i músics de càmera dels nous monarques de la dinastia borbònica. El Teatre Real de Madrid, inaugurat el 1738 durant el regnat de Felip V, s'hi podien escoltar òperes com Ptolomeo e Alessandro de Domenico Scarlatti, de la que us oferim l'ària de Lisa de l'acte primer.

Ja en el segle XVII, amb l'aparició dels primers teatres públics, els espectacles s'havien començat a finançar amb el pagament de la venda de butaques. Moltes companyies i empreses privades van veure en les representacions operístiques una proposta rentable. Venècia va ser pionera en aquesta nova concepció de l'òpera com una transacció per guanyar diners. A principis del segle XIX, els teatres d'òpera eren centres de vida social i estatus, on les famílies adinerades posseïen llotges privades, en les que es tancaven negocis i fins i tot matrimonis. A finals del segle XIX i principis del XX, amb l'auge de la industrialització, la classe mitjana i els intel·lectuals van començar a omplir els teatres. L'òpera es va convertir en un símbol de prestigi cultural i educació per la burgesia emergent. A Catalunya, l'escena operística va estar profundament lligada a la societat industrial. Gràcies a les retransmissions radiofòniques i els enregistraments discogràfics, l'òpera va arribar a les classes populars i treballadores. Voleu saber quina és l'òpera que més vegades s'ha representat en el Gran Teatre del Liceu? Doncs és... Ta-da-chan! La Gioconda, de Milcari Ponchielli, que s'ha posat en escena 154 vegades. Tot un rècord! Nosaltres ens hi afegim, oferim-vos l'ària O Madre Mia del tercer acte d'aquesta òpera.

A dia d'avui, el públic operístic és molt variat. Hi podem trobar els melòmans fidels i el públic sènior, que valora la música clàssica i segueix les temporades habituals, la gent jove i nous públics que s'acosten a l'òpera gràcies a programes especials que ofereixen entrades molt més econòmiques per a menors de 35 anys. I també, és clar, els turistes culturals, que es desplacen expressament per assistir a grans produccions en teatres de referència internacional. Avui, últim programa d'òpera del nostre espai A Punt de Solfa. I com que no voleu que us entristiu, escoltarem La marxa de Fidelio, l'única òpera que va composar Beethoven, que a més acaba bé.

el delicat i melodiós solo de violí, que pertany a l'escena de la meditació de l'òpera Thais de Jules Massenet, ens acompanya mentre va baixant el taló que tanca la temporada d'òpera del Teatre de Ràdio Tordera. Adéu-siau i visca l'òpera!

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
4: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. 1878, Josep Clarà, l'ideal de bellesa del noucentisme. La llarga i fructífera activitat professional de Josep Clarà, Olot 1878, Barcelona 1958, un dels millors escultors catalans de la primera meitat del segle XX, el va situar en una posició de capdavanter d'un dels períodes artístics més genuïns del nostre país, el noucentisme. Tot i això, sovint se l'ha recordat pels seus darrers anys, quan el règim franquista va imposar la seva obra escultòrica, la més acadèmica, com a model per a la generació d'escultors de postguerra, i quan ell mateix acceptava premis que culminaven la seva trajectòria com un dels artistes espanyols més destacats del seu temps i duia a terme un encàrrec oficial tan significatiu com el Monument als Caiguts, 1950-1953, instal·lat a la Diagonal de Barcelona i actualment retirat de la via pública. Aquest reconeixement oficial, que va tenir lloc quan Clarà sobrepassava els 60 anys i la posició política que va adoptar aleshores, han estat un llast per a la seva obra creativa, ja que sovint se l'ha jutjat anteposant les seves afinitats ideològiques a la qualitat de la seva obra, sense tenir gaire en compte el paper destacat que havia ocupat en l'art català les tres dècades anteriors. És allò que es diu tot sovint que s'ha de separar entre l'art, l'artista i la persona. En aquest sentit, és significatiu que l'any 1996 només un grup molt reduït de ciutadans suposés el tancament del Museu Clarà, llegat per la seva germana Carme a l'Ajuntament de Barcelona del 1969. I que reunia la majoria de la seva producció en la que havia estat el seu taller. En definitiva, el reconeixement que l'escultor havia aconseguit abans de la dècada del 1940 va anar minvant i, en conseqüència, se n'ha difuminat la seva brillant trajectòria, forjada a Olot i a Tolosa de Llenguadoc, en París i Barcelona, com a centre d'operacions, que va donar com a fruit alguna de les escultures més representatives de l'art català, entre les quals destaca la Deessa. Les dues versions que va realitzar de la Deessa, la seva obra més icònica, datades respectivament del 1910 i del 1928, permeten observar el seu cànon estètic i l'evolució que va seguir un cop va tenir definit un llenguatge personal i inconfusible. Clarà va dominar ben aviat la representació de la anatomia humana, entesa com una estructura arquitectònica que havia de tenir les diferents parts del cos ben articulades, i es va centrar en el nu femení, tot cercant en el marbre la perfecció i la bellesa absoluta d'una deessa. Sense defugir la representació de figures dretes o assegudes, va dominar complicades posicions dels cossos i es va servir del dibuix i el model per dotar-los de naturalitat. Però si en la dècada del 1910 les seves figures de dona mostraven una expressivitat capaç de provocar emocions, en la següent va seguir un rigorós procés de simplificació per eliminar el que considerava superflu i aprofundir en l'essència de la escultura. També en suprimir qualsevol rastre d'expressivitat. Els marbres d'aquest període pequen sovint d'una certa fredor. Així doncs, amb la primera versió de la deessa, la del 1910, culmina l'etapa de recerca formal, de definició de la seva personalitat artística, iniciada després d'haver abandonat la forta influència rodiniana de la seva joventut i de veure en directe els marbres del Partenó a Londres i les escultures del Renaixement, especialment les de Miquel Àngel, a Itàlia. També la seva relació amb Eugeni d'Ors, a qui va fer un retrat a París el 1910, va contribuir al descobriment dels clàssics i a l'adopció d'un art hereu dels antics grecs, tot continuant pel camí que havia iniciat poc abans el seu amic Aristides Maillol i que seguiren altres escultors europeus defensors de la figuració enfront dels moviments d'avantguàrdia, que aquells anys esclataven amb força. Es dona la circumstància que entre el 1902 i el 1905 Clarà havia vist com Maillol modelava Mediterrània, una obra mestra amb la qual retornava l'escultura a les essències pròpies de l'antiguitat. Aleshores, però, dominat encara per la força creativa de Rodin, Clarà no s'havia sabut valorar el significat. La seva versió de la deessa, la segona, la del 1928, la va fer per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona per ubicar-la en un indret destacat de la plaça de Catalunya, urbanitzada de nou amb motiu de l'Exposició Internacional del 1929. En ella es detecta perfectament la voluntat d'eliminar tot allò superficial per cercar les formes escultòriques més pures. Així, mentre que el resultat de les seves primeres recerques havia estat una deessa de formes robustes, de cabells rinxolats, de musculatura potent i d'expressió humana, gairebé 20 anys després va transformar la mateixa figura i va eliminar qualsevol rastre d'exaltació per aconseguir una deessa més serena, més sòbria, encara que més inexpressiva, fruit d'una mirada més racional. Tanmateix, en les dues versions va mantenir intactes les formes rotundes i harmonioses. No cal dir que els valors plàstics de la deessa també fan palesos en altres obres coetanes de la mateixa tipologia, com ara Crepuscle, 1907-1910, Repòs, 1929, o Meditació, 1929-1930. La irrupció de Clarà en l'escena artística de Barcelona no va tenir lloc fins al 1911, quan ja havia assolit un cert renom, després de tenir lloc fins al 1911, quan ja havia assolit un cert renom després de guanyar l'any anterior 100 les medalles d'or en una exposició internacional celebrada a Brussel·les i a l'Exposició Nacional de Madrid. Tal com ja havia passat amb Miquel Blay, l'escultor olotí de la generació dels modernistes, el fet que no va haver seguit estudis artístics a Barcelona i d'haver-se instal·lat de molt jove a França l'havia mantingut allunyat de l'ambient artístic català, en excepció d'Olot, la ciutat on havia nascut el 1878, on la premsa local seguia pas a pas el seu treball i els seus èxits. Així doncs, la seva participació amb una cinquantena d'obres, entre escultures i dibuixos, a la 6ª Exposició Internacional d'Art de Barcelona i l'última de les grans exposicions de belles arts que la darrera dècada del segle XIX i primera del XX havia organitzat l'Ajuntament, va suposar un veritable descobriment als crítics més rellevants de l'època, com Romà Jori, Joaquim Folc i Torres o Josep Maria Junoy, que defensaven i impulsaven el noucentisme, el nou moviment cívic i cultural que estava posant en marxa Eugeni d'Ors, van celebrar el descobriment d'un nou artista que no només havia assolit el nivell tècnic propi dels grans artistes, sinó que, també, sintonitzava plenament amb els plantejaments estètics de recuperació d'un art d'arrels clàssiques. L'èxit aclaparador que va tenir en aquell moment Clarà el va situar a primera fila de l'art català i se'l va considerar un dels capdavanters indiscutibles de l'escultura catalana i un dels representava millor l'esprit noucentista. La vida i obra de Clarà es pot resseguir en els dietaris que va escriure. Es conserven a partir del 1910 fins al 1958, any de la seva mort. Destriant la informació que va anar apuntant dia a dia, es poden saber totes les obres que modelava, els encàrrecs que rebia i quins models utilitzava. Es pot seguir minuciosament el procés creatiu d'alguna obra seva o les exposicions a les quals participava. També anotava les visites al seu taller de París d'artistes i intel·lectuals catalans que viatjaven a aquella ciutat, com ara Esteve Monegal, Josep Maria Junoy, Josep Carner o Josep Maria López Picó, així com la seva relació amb altres artistes catalans que vivien a París, com Joaquim Sunyer. Durant la Primera Guerra Mundial, fins i tot va deixar testimoni de les bombes que els alemanys llançaven sobre París, mentre ell continuava treballant al seu taller. Aquesta informació de primera mà permet conèixer aspectes més personals de Clarà, el seu temperament, les seves aficions, el seu interès per les ciències ocultes, els viatges que va fer, els lligams familiars, el fracàs d'una relació sentimental o la decepció o la devoció per Isadora Duncan, qui havia tingut ocasió de veure debutar a París el 1902 amb molt poc èxit. L'amistat que va mantenir amb aquesta ballarina americana entre finals del 1912 i els primers mesos del 1913 han estat un dels episodis més esmentats de la vida de Clarà, atès que la Duncan ja gaudia aleshores d'una gran anomenada. Clarà la va representar en una sèrie de dibuixos que, com els que li van fer els escultors francesos Auguste Rodin i Antoine Bourdelais, capten els seus moviments i la seva lleugeresa a l'hora d'interpretar amb gran llibertat i espontaneïtat destacades peces musicals de Schubert, Wagner o Tchaikovsky. Duncan hi apareix coberta amb abels transparents que onegen a l'aire. Clarà va tenir tracte amb altres ballarines, com l'argentina Antònia Mercè o la catalana Àuria de Sarrà, però cap va deixar una petja tan forta en el seu art i la seva vida com Isidora Duncan. L'escultor ja havia representat abans el moviment de la dansa en la seva obra escultòrica. El 1910 havia modelat el ritme. Dues dones dansen entrellaçades, cobertes amb vels transparents enganxats a la pell que deixen entreveure una anatomia suau i potent i on el reflex de la llum sobre les formes arrodonines dels cossos, fosos en bronze, crea una vibració que contribueix a potenciar la impressió del moviment. Aquesta obra, d'unes proporcions i d'una harmonia perfectes, és una de les mostres més reeixides de l'afinitat que en aquell moment tenia amb l'escultura grega. No és estrany, doncs, que la dansa d'Isidora Duncan, tan propera espiritualment amb l'antiguitat clàssica, el captivés i que, quan la va conèixer i la va tractar, se sentís atret pel seu art i per la seva personalitat. Durant uns quants mesos, va freqüentar casa seva i va assistir a les seves actuacions al Trocadero i al Chatelet, on li va fer nombrosos dibuixos del natural, a punts espontanis en els quals va captar el moviment i ritme amb una gran força expressiva. Alguns d'aquells dibuixos els va exposar per primera vegada el 1913 a la Galeria de Faians Català de Barcelona i poc després a Berlín, en una exposició dedicada a la ballarina on van figurar al costat dels de Rodin i Bourdelais. La mort dels fills d'Isadora Duncan, ofegats al Sena, i la decisió d'ella de marxar a París va posar fi a una breu amistat. L'escultor català va rememorar aquest episodi dramàtic en una altra sèrie de dibuixos que va fer el 1927, quan es va assabentar de la tràgica de mort de l'artista. La crisi internacional, provocada pel crac del 29, va afectar profundament els ambients crítics de París i va suposar una davallada considerable d'encàrrecs a artistes estrangers residents a aquella ciutat. Atès que la crisi no va tenir les mateixes conseqüències al nostre país, Clarà va decidir traslladar el seu taller de la Rue Malakoff de París a Barcelona, on va ocupar el que havia estat l'estudi de Josep Llimona a la Diagonal entre el 1934 i el 1947, any en què es va fer construir un nou taller al jardí de casa seva, al barri de les Tres Torres. El celebrat retorn de Clarà a Catalunya el 1932 va originar encàrrecs tan descarregats com els marbres Apolo 1934 per a Pau Casals i Pujança 1936 per a Lluís Prendura. Però el més significatiu fou el canvi considerable que es va produir en els plantejaments estètics. Si ja uns quants anys abans havia representat figures de dones dempeus tan suggeridores com Estàtica, 1926, un nudo d'un gran atractiu per la seva posició i la suavitat del seu modelat, en arribar a la maduresa va abandonar definitivament la temàtica de les deesses per adoptar un model iconogràfic basat en la representació de dones reals de carns i ossos. Joventut, 1933-1935, i molt especialment en Plenitud, una dona de tronc generós, turmells amples, en total sintonia amb la descripció que el seu amic Eugeni d'Ors havia fet al llibre La ben plantada. L'art escultòric de Clarà va convertir aquesta dona en el seu referent, tot superant l'ideal clàssic. En qualsevol cas, la seva creació artística es conserva com un testimoni d'una època en què l'escultura catalana va assolir un dels seus cims més alts. I avui us haig de dir que farem una breu pausa durant aquest estiu. A més, també us haig de dir que el 1929 la crisi internacional va afectar moltíssim a molts països, però l'estat espanyol, com que encara no tenia una economia internacionalitzada, no li va afectar tant. Sí li va afectar quan el 1931 la República buscava diners de crèdit per fer les expropiacions i poder pagar a la gent que expropiava les terres, amb els terratenents, etc. Però això no ho va poder fer perquè no hi havia crèdit en el mercat. I això sí va afectar. Per això Clarà, el 1929, deixa França i torna cap a Catalunya. I nosaltres hem viscut una paradoxa, també. Avui hem parlat de Josep Clarà, nascut a Olot, com jo. Així és que avui érem parlant d'un olotí i us ho narrava un altre olotí. A reveure.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: I aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
5: Doncs bé, nosaltres estem a punt. Estan a punt vostès, perquè és moment que comencem el repertori. Música estriada, doncs pensant en aquest moment, música en la que volem compartir amb vostès, des d'allà on estiguin, des d'on ens escoltin. I què els hi sembla? He triat una d'aquestes cançons que en el seu moment doncs, van donar la volta al món, van encapçalar llistes i més que tot és el que volien, desitjaven, no es cansaven de dir-ho, és que la gent tenia que buscar i tindre una vida tranquil·la, fàcil, feliç, una dolça vida. I el tema és aquest, és Dolce Vita, ens l'interpreta Ryan Paris.

Ryan Parks és un cantant que el seu nom verdader és Fabio Roscioli, nascut a Roma un 12 de març de 1953 i que va arribar a capçalar èxit internacional en el 1983 amb aquesta cançó, Dolce Vita. Composada i produïda per Luigi Giovanni, Dolce Vita, originalment publicada a Itàlia, per la discogràfica Disco Magic, va arribar al top 1 de les llistes de venda de tot el món.

Doncs bé, com comentàvem, encapçalant llistes de ventes a tot el món. També va arribar en un cinquè lloc amb el rànquing anglès per Luca Ryan. Va ser invitat dues vegades a la transmissió del programa de música Tot of the Pops. I bé, nosaltres ens quedem amb aquest bon ritme d'aquesta Dolce Vita amb en Ryan Paris. Que ell tranquil·lament es donarà pas, doncs, escolta un tema tan tranquil també, però amb molt de ritme, dels Wham, amb aquest grup, Torfi.

Doncs bé, que anem escoltant aquest tema d'interpretació per als Wham. Hem de dir que és un duet britànic de música pop creat l'any 1981.

La seva separació va ser l'any 1986. Hem de dir que aquest grup en els Estats Units va ser conegut com Wham! Uk, ja que existia un altre grup amb aquest mateix nom. Amb una enquesta de l'octubre del 2008 realitzada per ANME, els Wang, va ser escollida la millor body band de tots els temps.

Nosaltres ja deixem enrere els volen del grup Tropicana. Nosaltres que donem pas de bat a bat, obrint les zones radiofòniques a la senyora Dana Summer.

Brigadier la gran Dana Summer. Nascuda amb un 31 de desembre de 1941 a Massachusetts, hem de dir que mundialment famosa cantant, compositora, pianista, actriu estatunidenca, que dels seus discos pop durant els anys 70 i començaments dels anys 80 va lograr tindre diferents ocasions 5 premis Grammy. També sent la primera artista en tindre 3 àlbums consecutius al capçalar el número 1 als Estats Units del Billboard Hot 100. Al llarg de la seva carrera va vendre més de 150 milions de còpies en tot el món, el que la va convertir, la convertida en una de les músiques amb més ventes de tots els temps. La gran, la única, la Dana Summer. I bé, amics, nosaltres que anem arribant ja de mica a mica a la recta final d'aquest repertori, edició de l'últim dia del repertori d'aquesta temporada tardor-hivern, i que nosaltres desitgem, procurarem els dilluns doncs, anar posant temes musicals, i ho farem amb un per comidança com aquest, i bé, tornarem a retrobar amb aquesta setmana que començarem aquesta programació estiuenca. És el senyor Michael Oldfield, amb una cançó tranquil·la, relaxada per anar acabant.

0: Doncs bé, explicarem una miqueta d'historieta del senyor Raymond Oldfield, que va adquirir una guitarra quan, parlem del pare, el pare que era músic, quan servien a la Reial Air Force a Egipte durant la Segona Guerra Mundial. Hem de dir que el Michael va veure sempre el seu pare quan tocava la guitarra i com ell va tindre 7 anys, de seguida va convèncer perquè li comprés aquesta primera guitarra que el va portar a èxits internacionals com aquest mateix que anem escoltant. Michael Oldfield composava cançons als 10 anys d'edat i bé, considerava doncs que la guitarra era un d'aquests instruments angelicals. Doncs bé, nosaltres fins aquí tenim la música d'aquest repertori. Els donem les gràcies per ser fidels a mi.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Fins al 19 de juliol es podran votar telemàticament les diferents propostes. Pere García és regidor encarregat del projecte.
3: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions a partir de les pròpies necessitats

0: sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional.
1: Parlarem també que estan obertes les inscripcions per a una formació per a joves en auxiliar de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'Institut Serra Llarga de Blanes amb autobús. Rafa Delgado és regidor d'Ocupació.
2: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El torneig Villes a la Fresca torna del 3 al 7 d'agost al Parc de la Sardana. L'entitat La Penya del Bistec prepara una nova edició amb la novetat d'inscripció a través d'un formulari. Quim Cavaller és president de l'entitat.
3: Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies. Però, clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides i els de 5 pues, fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors, per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides.
1: Parlem del temps. Per aquest dilluns, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Ahir va arribar oficialment l'estiu, ho va fer amb unes temperatures realment càlides, no de rècord ni de bon tros, però sí amb unes temperatures que arribaven als 32, 33, puntualment 34 graus a la mateixa costa, valors de 35, 36 cap a l'interior de la comarca. De moment, la situació prevista pel dia d'avui indica que farà menys calor. De fet, hi haurà alguns núvols prims aquest matí, també núvols alts i mitjans aquesta tarda, conseqüència de les fortes tempestes que descarregaran el Pirineu i punts del nord de la Catalunya central, però que en cap cas no arribaran aquí a la costa, més enllà d'aquesta desfeta de les tempestes. Els vents bufaran molt fluixos, i en conseqüència avui tindrem la situació marítima molt tranquil·la, mar arrissada a tota la costa maresmenca. Demà tindrem núvols durant la primera meitat de la jornada, durant el matí, però seran núvols poc importants, no deixaran precipitacions i les temperatures pujaran una mica en relació a les d'avui.
1: Informatiu que completarem a la segona part amb l'espai de les entitats La Teranyina, també amb les píndoles d'opinió. Comencem l'informatiu d'aquest de dilluns, 22 de juny.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Han començat les votacions dels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que s'ha incrementat en partides guardades de l'edició anterior. El regidor de pressupostos participats, Pere García, desitja que totes les àrees del municipi en formin part activa.
1: Com sabeu, el projecte de pressupostos participats té per objectiu implicar la ciutadania en la presa de decisions, partir de les pròpies necessitats de la població i establir processos de participació ciutadana. Ens marquem com a objectiu seguir arribant a tots els barris i urbanitzacions del municipi, així com també augmentar la participació i millorar les estratègies de comunicació.
0: Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho específicament mitjançant instància telemàtica. Les propostes que es podran votar han hagut de passar un procés per arribar fins aquí. Els serveis tècnics n'han estudiat la viabilitat mitjançant una valoració tècnica, jurídica i econòmica i totes han passat el filtre d'una ronda d'assemblees veïnals. Quan l'Ajuntament sàpiga quins són els projectes guanyadors, tindrà mig any per tirar-los endavant. Podeu participar en aquestes votacions a través del portal tordera.cat. I les unitats de cures pal·liatives dels hospitals de Sant Jaume de Calella i comarcal de la Selva a Blanes, gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva, permetran a partir d'ara que els pacients ingressats en situació de malaltia avançada puguin rebre la visita de la seva mascota canina. La iniciativa té com a objectiu afavorir el benestar emocional dels pacients a través del contacte amb la seva mascota, facilitant moments de confort, calma i vinculació afectiva en una etapa especialment sensible. Escoltem Esther Joanola, cap d'Infermeria d'Atenció Intermèdia de l'Hospital de Calella, i Jordi Valls, que és

0: director d'atenció intermèdia de l'Hospital de Calella.
1: És un projecte que va sortir una mica del personal d'infermeria i auxiliars de la unitat. Ens vam posar en contacte amb la Comissió d'Humanització i la Comissió d'Humanització ha treballat amb tots els col·legis de veterinaris de Barcelona i de Girona per tal d'establir quines són els requeriments que necessita el gos per poder entrar a fer aquesta visita.
2: És un projecte que encaixa perfectament amb el que es pretén donar a les persones que estan en una situació de malaltia avançada, on no només cal cuidar l'àmbit físic, sinó que també cal cuidar l'àmbit emocional i l'àmbit espiritual. En aquest cas, cada vegada més estem veient doncs, que els animals de companyia, les mascotes, són quelcom de molt important per les persones i és un bon moment doncs, per facilitar aquest encaix, aquest contacte, doncs, que doni molta pau i molta tranquil·litat als pacients que es troben en aquesta situació.
0: La iniciativa batejada amb el nom de Cors amb Potes es podrà estendre progressivament a altres dispositius d'atenció intermèdia de la corporació com l'Hospital Asil Sant Jaume de Blanes o l'Hospital d'Atenció Intermèdia de Lloret de Mar. El projecte compta amb la col·laboració dels col·legis oficials de veterinaris de Girona i Barcelona que han participat en la definició dels criteris sanitaris necessaris per fer possible aquestes visites amb totes les garanties de seguretat tant pels pacients com també per als professionals.

0: L'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment a joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres, de 9 a 3 a l'Escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins l'escola amb autobús. El programa formatiu inclou mòduls essencials per l'ofici de paleta, com pastes, morters, adhesius i formigons, tasques d'auxiliar d'obra i prevenció de riscos laborals. Aquesta formació representa una oportunitat única per als joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció, adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació a Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en l'ofici en demanda al sector amb possibilitat també d'inserció laboral.
1: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: Els interessats poden obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414. També podeu visitar la web tordera.cat per a més detalls. I les Bitlles Catalanes de Tordera, a través de la penya del Bistec, encara el seu recorregut cap al torneig Bitlles a la Fresca, amb grans expectatives després que l'any passat esgotessin les places en 2 minuts. Aquest any l'entitat mantindrà l'estructura habitual, però amb petites modificacions en normativa i model d'inscripció. Del 3 al 7 d'agost, el Parc de la Sardana s'omplirà per disputar una competició clàssica tordera els darrers estius. Segons ha explicat l'organització en una entrevista, aquesta emissora enguany es mantindrà el format de 48 equips. Això respon a l'alta demanda del municipi, que ja espera l'obertura del període per poder-s'hi apuntar. En parla en Quim Cavaller, que és president de l'entitat La Penya del Bistec.
2: Aquest any és el 3 d'agost, per tant del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat. L'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix.
0: El dia que s'obri el termini de la inscripció, s'habilitarà un formulari als canals habituals de la penya del Bistec, on només un dels membres de l'equip haurà de detallar el nom de l'equip, el seu delegat, el nombre d'integrants i les dades corresponents dels participants.
2: Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció.
0: Amb aquestes modificacions, les Bitlles a la Fresca es consoliden com una de les cites més esperades de l'estiu al municipi, combinant cultura, tradició i competició en un sol torneig.

0: Lloret de Mar ha acollit l'entrega de banderes blaves de tot Catalunya. Ens ho explica en la següent crònica Paula Fernández des de la Televisió La Selva.
1: Lloret de Mar ha acollit l'acte de lliurament de les banderes blaves 2026, uns distintius que reconeixen l'excel·lència de platges i ports en àmbits com la seguretat, els serveis i la protecció del medi ambient. La demarcació de Girona ha sumat enguany 27 platges i 9 ports guardonats. Durant l'acte, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
2: Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges. Darrere d'aquestes distincions hi ha molt treball. Quina és la novetat d'aquest 2026? Els centres blaus. S'han reconegut 15 equipaments dedicats a l'educació de la protecció del litoral a través de treballs d'interpretació, a través de treballs de divulgació, d'educació ambiental, i precisament un dels centres catalans reconeguts, un d'aquests 15, amb aquest guardó és Lloret de Mar. Ports i platges són espais reconeguts que ens fan sentir orgullosos com a govern i com a país, i aquestes platges d'un blau infinit finalment són fruit de la preservació dels que ens han precedit, del coneixement, també del rigor, del coneixement acadèmic, del treball i de l'esforç de tots els catalans i catalanes en el seu conjunt. Per tant, motius avui d'orgull, d'alegria, d'empenta per continuar treballant, que això ens esperoni tots i a totes a seguir avançant, per tenir finalment un món més sostenible, que és la gran oportunitat de futur que hem d'oferir a les generacions que venen darrere nostra. Moltíssimes gràcies.
1: Les comarques gironines han tornat a situar-se entre les més distingides del litoral català, amb 27 platges i 9 ports guardonats amb bandera blava. A la resta del país, els reconeixements s'han distribuït entre les 24 platges de Barcelona, les 23 del Penedès, les 23 de Tarragona i les 8 de les Terres de l'Ebre. Pel que fa als ports, s'han distingit 8 equipaments a Barcelona, 7 entre Tarragona i les Terres de l'Ebre i un al Penedès. L'edició d'enguany incorpora, a més, un total de 15 distintius centre blau adreçat a equipaments d'educació ambiental amb l'objectiu de reforçar la dimensió pedagògica i de sensibilització del programa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fer fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
3: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
4: Al tercer dia o al segundo ya es mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
3: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
5: La compra d'un robot Uniport ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
3: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: Anem a parlar del temps, que és notícia a les darreres hores. Sant Joaquim Serra ens porta la previsió per aquest dilluns i també per als propers dies.
6: Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que ahir feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera i cap a l'interior de la comarca, valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogó aquí a la costa en una jornada a la qual aquest matí tindrem novets núvols prims, poca importància, aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est, la situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que la mica que hagin reculat avui poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres un nou convidat, tenim en Quim Cavaller, president de la penya del Bistec, una penya de Villes Catalanes d'aquí de Tordera, amb qui ja hem comptat moltes vegades aquí a La Teranyina, precisament al nostre programa. Què tal? Bona tarda, Quim.
2: Bona tarda.
1: Et tenim aquí una vegada més, avui per parlar també doncs, una mica de la temporada aquesta del 2025-2026, per fer una mica de valoracions, per parlar també d'alguna novetat que tindrem ara futurament, però per començar sempre deixem aquest petit espai per introduir l'entitat, per parlar doncs, de qui és, en aquest cas, la penya del Bistec, i també de parlar doncs, d'aquest esport.
2: Bueno, nosaltres som el club de Villes La Penya Bistec de Tordera, juguem a Villes Catalanes, ja fa, ara farem 21 anys, per tant ja tenim un cert recorregut, bueno, competim, tant fem, juguem tant en competicions oficials, no?, federades, som un club federat, evidentment, i llavors doncs competim en les diferents competicions catalanes que hi ha, i llavors en diferents tornejos que més festius, a Festa Major o d'altres, diguéssim, que hi ha arreu del territori. Llavors estem oberts una mica a tothom, a la gent que vulgui participar, doncs es pot afegir al nostre club sempre que vulgui, i bé, tant si es vol arribar a federar, fer totes les competicions que hi ha, o només algunes, o només doncs a nivell més festiu, diguéssim, doncs qualsevol es pot afegir.
1: Abans de tocar aquests temes, et volia preguntar també, les Villes Catalanes aquí ha tingut molt d'èxit a Tordera, és un esport, podríem dir, històric del municipi. No sé com està la salut d'aquest esport en altres municipis, si també es troba en un bon estat, com ho valores?
2: Sí. Bueno, a Tordera la realitat és que, bueno, no sé si podem parlar d'històric, perquè tot just fa poc més de 20 anys, no?, que estem jugant a Villes, i abans doncs pràcticament ningú coneixia. Però jo crec que aquí Tordera té un bon estat de salut. Estem doncs cada vegada som més en el club, pocs més, però és un club que no hem anat perdent socis, sinó en tot cas els hem anat guanyant amb el temps. A part dels socis, dels propis socis del club, hi ha altres jugadors de Tordera o altra gent de Tordera que està jugant en altres equips, no només en el nostre, sinó fora del nostre. Per tant, a Tordera hi ha molta gent que està jugant a Villes, i a part les Villes de la Fresca que fem, que és un torneig que té molt bona acollida, i que la veritat que no podem veure en d'altres llocs. Aquí a Tordera doncs l'estat de salut, diguéssim, de les Villes és molt bo. En d'altres llocs doncs, bueno, hi ha llocs que és millor i hi ha llocs que no és tan bo, però bueno, s'està mantenint bastant el nivell que hi ha en els últims darrers anys.
1: Per qui no hagi tocat mai una Villa o hagi vist potser doncs, com funciona aquest esport, això perquè la gent ho entengui, com funciona aquesta disciplina?
2: Bueno, és un joc de Villes, de bolos, de jocs d'aquests, doncs n'hi ha tot arreu, a tot el món. Se juga des de molt antic, no? I els egipcis ja jugaven algun joc, d'alguna manera doncs es va estendre per tot el planeta, i cada un ho ha anat adoptant a la seva manera. Llavors aquí les Villes Catalanes bueno, es juga amb 6 villes, 6 elements més grans, diguéssim, i la peculiaritat que té és que no, així com les villes americanes o els bolos americans, el bowling, que és potser el més conegut, tires una bola per terra, no? per intentar tirar-les totes, aquí a les Villes Catalanes tires un bitllot, que és un altre element de fusta que tires per l'aire perquè no roda, i llavors l'objectiu no és tirar-les totes, sinó deixar-ne una a dreta, que és el que et dona més punts. És una mica la peculiaritat que té aquest joc.
1: Amb aquesta explicació em sorgeix una pregunta. No sé si la gent a vegades creu que és més una qüestió de qualitat, de tècnica, o potser una qüestió de força. Com es fa per tirar una bona villa?
2: Bueno, primer has de tenir, evidentment, una mica de força, perquè has d'arribar. Llavors has de tenir tècnica, perquè evidentment sense tècnica sempre tothom pot fer bitlles, però fer bitlles regularment o amb més possibilitat també és una qüestió de tècnica, que has d'anar millorant o treballant amb el temps, amb els entrenaments. I després hi ha una part mental, o sigui, quan arribes ja a un cert nivell, ja la diferència entre altres jugadors ja no és la força o la tècnica, sinó que és el control emocional d'aquell moment o suportar la pressió o poder estar concentrat durant aquell temps o tota l'estona.
1: És un joc molt, molt mental.
2: Sí, hi ha una part, o sigui, quan el nivell ja de les competicions més top, diguéssim, la part mental acaba sent molt important.
1: També et volia preguntar, ja has tocat una mica aquest tema abans, el torneig de les Velles de la Fresca, que ja heu anunciat per les vostres xarxes socials que aquest any tornarà. Què ens podeu explicar? De moment hi ha dates, tenim més o menys categories?
2: Sí, dates és com sempre, comencem el primer dilluns d'agost, que aquest any és el 3 d'agost, per tant del 3 al 7 d'agost, el 7 és divendres. En principi el format és pràcticament calcat al dels altres anys. Mantindrem els 48 equips que ja vam fer l'any passat, que l'any passat inicialment eren 40, però a última hora, degut a l'allau d'inscripcions que vam tenir, ens vam veure obligats a ampliar pistes. Doncs partirem ja d'aquestes 48. Com et deia, el format serà pràcticament el mateix. Hi haurà una diferència a l'hora d'inscriure's. Fins ara s'enviava un correu electrònic a partir de les 9, bueno, del dia que concretem, a partir de les 9 s'envia un correu electrònic. Aquest any es farà a través d'un formulari, és a dir, nosaltres el dia d'inscripció, que ja anunciarem en el seu moment, donarem d'alta un formulari i la gent podrà entrar, haurà d'omplir aquest formulari amb el nom de l'equip, el nom d'un mínim de 5 jugadors, el nom del delegat, de correu electrònic, un telèfon de contacte del delegat, i quan hagi omplert tot això podrà fer la inscripció. Per tant, hi haurà un temps de reomplir totes aquestes dades abans de poder enviar aquesta inscripció. Això per una part, a l'hora d'inscriure serà el canvi que hi haurà. I llavors un altre canvi que hem cregut oportú és a l'hora de fer les classificacions del circuit individual que fem, o de les classificacions individuals que fem, tant masculina com femenina, que l'any passat vam incloure la femenina com les infantils. Fins ara, dels 5 dies que juga, havies de jugar un mínim de 3 dies per poder optar a podi, diguéssim. Aquest any, bueno, hem considerat que hi havia molta diferència entre els jugadors que feien només 3 partides i els que jugaven els 5 dies, perquè clar, els que fan 3 partides només fan un 60% de les partides, i els de 5 pues, fan 2 més, que és gairebé el doble, i llavors ho hem canviat. Llavors per poder optar al podi hauràs d'haver jugat un mínim de 4 partides. Vale? Perquè vale, admetem que hi hagi gent que hagi jugat 4 vegades i gent que hagi jugat 5, però de 3 a 5 creiem que hi havia massa diferència, i per tant hem fet aquest petit retoc, diguéssim, a les bases.
1: Sí, pot amuntar a tothom? Tema edats, com funciona?
2: Sí, bueno, a partir de 8 anys fins que la gent pugui.
1: I a partir d'allà doncs, es classifiquen segons aquest femení també?
2: Sí, exacte. Després hi haurà la classificació doncs, d'equips federats, d'equips no federats, i després individual masculina federats, masculina no federats, femenina federats, femenina no federats, i dos categories infantils que són de 8 a 12 i de 13 a 16 anys.
1: Perquè la gent no sàpiga, i si li falta algun petit al·licient, hi haurà algun premi aquest any o no hi haurà cap recompensa, o amb la inscripció també donar algun obsequi?
2: Sí, bueno, a part de l'obsequi que ja donem sempre amb la inscripció i la botifarrada de l'últim dia, que això va tot amb la inscripció, doncs evidentment hi haurà premis pel primer equip federat, pels 3 primers equips no federats, pels 3 millors jugadors federats masculins, els 3 millors masculins no federats, el femení també igual, els nens també, els 3 primers de les dues categories de nens, per tant hi ha una colla de premis.
1: Moltes possibilitats veig aquí. Et vull parlar també més enllà d'aquest torneig aquí a Tordera. a vosaltres, directament a la competició, vosaltres que sí que competiu regularment. No sé com ha anat aquesta temporada, si em pots fer algunes valoracions, perquè ara fora de càmeres em comentaves que ja esteu a punt d'enllestir-la.
2: Sí, sí, exacte. Nosaltres, els objectius, diguéssim, nosaltres ara tenim un total de 5 equips, sèniors, diguéssim, un equip infantil. L'equip infantil fa una competició, una lliga a nivell de tot Catalunya, i llavors, bueno, va quedar tercer d'aquesta lliga, per tant estem molt contents. Jo crec que és una molt bona posició per aquests nanos, que són els que comencen. Llavors, en quant als 5 equips, doncs evidentment tenim els 5 equips de diferents nivells. El primer equip ha quedat segon a la lliga, i el nostre objectiu abans de començar la temporada era classificar-nos per el campionat de Catalunya de clubs, que juguen els 8 millors equips, o sigui, el primer i segon de la lliga de cada província. Lligues es separen per províncies, és a dir, cada província té una lliga. Nosaltres hem quedat segons a la lliga de Barcelona, i això et dona dret a jugar al campionat de Catalunya de clubs. Per tant, aquest objectiu ja l'hem aconseguit. I l'altre objectiu que teníem també és classificar-nos per la final a 8 de la Copa Generalitat, la qual cosa també hem pogut fer. Per tant, en aquest sentit ja hem complert aquest objectiu mínim, diguéssim, que teníem. Ara veurem, doncs, la setmana que ve, que fem la final de Copa, i d'aquí 15 dies el Campionat de Catalunya de Clubs, a veure què aconseguim. Però almenys som allà per intentar-ho, no? Per intentar guanyar el campionat. Llavors, els altres equips, doncs, tenim un B que tenia l'objectiu d'estar a prop d'estar a segona divisió, a veure si tenia la possibilitat de pujar a primera, i de fet és possible que acabi pujant, perquè ha quedat també segon de la seva lliga, però el primer, que és el que té dret a pujar, és possible que renunciï, per tant pugi el nostre equip, per tant també estem allà. I els altres equips, bueno, han sigut una mica irregulars. N'hi ha un de segona que baixa a tercera, els de tercera s'han mantingut també a tercera, i bueno, estan allà. Ens va molt bé per això tenir tots aquests equips, perquè ens permet anar creant jugadors, o que els jugadors que comencen puguin començar en equips del seu nivell, i a mesura que van pujant al nivell, doncs es van situant en equips diferents.
1: Anar fent una mica de base de planter també, suposo.
2: Sí, sí. Això també, bueno, ja ho treballem des dels més petits, i veiem que va tenir fruit, perquè tenim jugadors de ja 19-20 anys que estan ja, doncs, van millorant les seves prestacions, diguéssim, i tenen possibilitat també de jugar fins i tot en un primer equip.
1: Molt bé, hem parlat també d'aquests objectius d'aquesta temporada i de les valoracions que n'has fet. De cara a la temporada que ve, ja teniu alguna cosa, o us voleu esperar a que acabi aquesta temporada per plantejar-vos els objectius?
2: No, els objectius seran el mateix. El primer equip intentarà, bueno, lluitar per la Lliga, i per una altra part classificar-se per aquesta final de la Copa Generalitat i el Campionat de Catalunya de Clubs. I després el segon equip, doncs, si aconsegueix pujar a primera, doncs mantindrà la categoria, i els altres, bueno, com que tindrem 3 equips a tercera divisió, doncs a veure si com a mínim un d'ells pot pujar a segona divisió. Una mica serà els objectius, però la veritat és que com que al final la composició dels equips va bé molt determinada pel número de jugadors que són finalment, doncs fins al setembre pràcticament no ho tindrem clar, i no acabarem de distribuir els jugadors en els diferents equips, i no veurem realment les possibilitats que pot tenir cada equip.
1: Precisament per això, si algú s'hi vol apuntar i vol, per exemple, doncs, dir, ostres, m'agradaria començar, encara que sigui amb aquests equips a tercera divisió, per començar a agafar confiança, com ho pot fer la gent?
2: Bueno, ens pot enviar un correu a info@lapenyaelbistec.com, i allà, bueno, ens diu el que... Bueno, es posa en contacte amb nosaltres, i després, bueno, ja el comunicarem com nosaltres entrenem aquí al Parc de la Sardana. Doncs pot venir qualsevol dia, o poden passar directament pel Parc de la Sardana. Moltes vegades ens veuran entrenar un o altre, i parlar amb nosaltres, dir, mira, escolta, vull jugar, doncs li farem un lloc segur, no hi ha cap problema. Ja et dic, com hi ha jugadors de tots els nivells, i no tenim cap problema per admetre qualsevol jugador. Per tant, independentment del nivell que tingui, ja millorarà o no, però pot venir tothom a jugar, no hi ha problema per això.
1: Perfecte, Quim, doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera i esperem doncs, que vagi molt bé aquest final de temporada i el, que a gaudir l'estiu i també d'aquest torneig de les Villes a la Fresca.
2: D'acord, molt bé, moltes gràcies a vosaltres també.
1: I a vosaltres doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
3: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.